tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors. Dos presentadors. Dues hores de programa.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: escoltes, Ica.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu

0: Escoltes ICAT.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... la majoria de coses...

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units dona la guerra per acabada i afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. Els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Trump. Wall Street ha rebotat amb força en el tram final de la sessió i les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada. A més, el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga a aquesta hora al voltant dels $89, gairebé $5 menys que abans que Trump anunciés que cancel·lava l'operació militar a l'Orient Mitjà. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet a un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any.
1: El pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor. S'acceleren les expulsions d'immigrants i es redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara, també els estats europeus estaran emparats per construir a l'estranger centres de deportació.
3: Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros, segons la joieria que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional. La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire passen factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
1: Barcelona ha estrenat l'obra 84 campanes, que recrea el so de les campanes que Antoni Gaudí va començar a dissenyar per a la Sagrada Família. És un projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha reconstruït els detalls de les campanes que va idear l'arquitecte i que es començaran a instal·lar d'aquí uns 10 anys. Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba el 30 de juny.
3: Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela, vicepresidenta de la taula del tercer sector.
4: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
3: Les entitats també al·leguen que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes i que la bretxa digital i les barreres lingüístiques estan alentint el procediment. Com a nota positiva, posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic per part de les administracions.
1: Esports. Mèxic s'ha imposat per 2-0 a Sud-àfrica en el partit que ha inaugurat el Mundial de Futbol i que s'ha disputat a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. I des de les 4 de la matinada es juga en el mateix grup el segon partit de la competició. Corea del Sud i República Txeca empaten a 0 a la mitja part.
3: A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. Sobre futbol encara, el Real Madrid ha anunciat el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029.
1: El Barça de bàsquet és ara victòria només de la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals contra el Laguna Tenerife. El segon partit, victòria blaugrana per 97-89. Avui divendres, a les 8, la penya intentarà igualar la seva eliminatòria contra el València després d'haver perdut per la mínima el primer partit.
3: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina de waterpolo en eliminar el campió Ferencváros als penals. El rival dels mariners serà el Prorreco italià.
1: I al circuit de Catalunya aquest cap de setmana s'hi disputa el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3.
0: Fins aquí les notícies. La 5.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 12 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que arriben dies d'estiu. El temps d'avui serà assolellat de cap a cap. Només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda, màximes a l'entorn dels 33 graus, i la calor s'intensificarà durant el cap de setmana. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia,
0: Matinés. Com estàs?
1: Doncs bé, una mica dormideta, però...
0: Dormideta? Sí, sí, que fas cara de son.
1: Sí, sí, una mica cara granoteta.
0: Que has dormit poquet.
1: Poc, poc.
0: I
1: poc
0: això?
1: Malament, perquè poc hi havia molts mosquits.
0: Que no tens els aparellets aquests...
1: Sí, però s'ha acabat el líquid i llavors he de renovar. Això sembla un ogro.
0: Potser és el mosquit que està dormint ara sobre el teu coixí. Escolta, no subestimis el poder d'un mosquit. Lara García, molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui és un dia gros.
0: A veure, què passa avui?
2: Perquè avui fa 40 anys Mario Casas.
3: Bea! Sí, tu!
2: És que ens fa molta gràcia aquest tall.
0: Molt
2: bé. És boníssim.
0: Si tu et fa gràcia...
2: És un tall de 3 metres sobre el cielo.
0: Ah.
2: Quan coneix a la Babi, la protagonista, el primer que li diu és això. Li diu, fea! I la Marta i jo sempre ens ho diem.
0: Molt bé.
2: Així, celebrem.
0: Informem a l'audiència d'aquest dia, que està molt bé.
2: I baixant per les escales m'ha dit, avui tinc una sorpresa.
0: Ah, veus que veus que són sorpresetes. M'encanta, m'encanta.
2: I celebrem que fa 40 anys Mario Casas amb una cita seva que diu, sí, que puc equivocar-me, però prefereixo arriscar-me.
0: S'arrisca a vegades fins que puja el pa, Mario Vaquerizo. Àlex Bosch, bon dia.
4: No,
0: bon dia.
4: Mario Casas.
0: Ai, Mario Casas.
5: Mario Casas, Mario Casas.
0: Jo pensava, dic ara, jo m'he quedat amb Mario Vaquerizo.
5: Home, Vaquerizo està... té més de 40 anys, eh?
0: Tinc d'espera, jo
2: bon
0: també.
2: Bon dia.
0: Sí, sí, és que ara pensava, dic, aquesta pel·lícula, dic, Mario Vaquerizo, aquesta pel·lícula. Bé, doncs ja tenim el dia fet. Li donem corda al final de la setmana amb un artista que ha aconseguit ficar-se al públic a la butxaca gràcies a les seves lletres sinceres, amb una sensibilitat artística brutal i, sobretot, amb un enorme compromís social. Engeguem els matiners. No ho farem ni amb Mario Vaquerizo ni amb Mario Casas, sinó que ho farem amb ella, amb Rosalén.

0: Nascuda a Albacete l'any 1986, la seva música combina estils com el pop, el folk i la cançó d'autor, i sovint aborda temes relacionats amb els drets humans, la igualtat, la memòria històrica i les emocions personals. De fet, entre les seves cançons més conegudes cal destacar La Puerta Violeta, convertida en un símbol de la lluita contra la violència de gènere, o aquesta mateixa, Vivir, al costat dels Estopa, que transmet un missatge d'esperança i superació. Un aspecte que la fa especialment singular és la presència habitual de la intèrpret de llengua de signes, Beatriz Romero, als seus concerts, fet que contribueix a fer la música més accessible per les persones sordes. Rosalén és molt més que una cantant, és una artista que utilitza la música com una eina per emocionar, conscienciar i construir una societat més justa i inclusiva. Aquesta setmana recordàvem a Pau Donés i el seu Viure és urgent, i avui acabem la setmana amb més ganes de viure gràcies a aquest artista que avui bufarà un número rodó, perquè avui en fa 40. És divendres i només us podem dir a viure, que la vida són dos dies.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem l'últim programa de la setmana, 5 del matí i 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Vai, el Roger, molt bon dia, bon divendres.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, pendents del Mundial a aquestes hores.
2: Home, sí, tenim un interessantíssim República Txeca a Corea del Sud.
0: Estic enganxadíssim.
2: Estem a la redacció treballant, però amb un ull posat. El partit 0-0 de moment, si no ha canviat el marcador, no el tens ni posat, Canalies.
0: El tinc aquí l'ordinador. Treballant, sí. Perquè a partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què passarà avui?
2: Doncs més enllà d'explicar-vos el resultat final d'aquest interessantíssim partit. No és veritat, no l'estàs veient, ja ho sabem. Va, doncs mira, analitzarem els detalls de l'últim que ha dit Donald Trump sobre la guerra d'Iran, que diu que s'ha acabat, però Iran diu que encara no. Per tant, se sap que en una guerra haurien de dir els dos.
0: Sí, estaria bé.
2: I demostrar-ho. Després també anirem a Belfast, on la nit ha sigut tranquil·la després de dies d'aldarulls. En parlarem amb el Quim Olivares i amb el Sergi Pardos, que és assessor de migracions del Regne Unit. Després parlarem de les mesures que prepara el govern per resoldre o per intentar que es redueixin el nombre de tirotejos després del que va passar l'altre dia. I després també tindrem l'Albert Om, que ens analitzarà 5 coses que ens deixa la visita del Papa.
0: Ui!
2: Ja saps que ella amb la seva mirada sempre està bé. A un quart d'11, el dilema.
0: Ai, a veure, vull a veure.
2: La gent de Pineda i Àngel Llàcer.
0: Què passarà?
2: Hem d'estudiar la nostra vocació o una carrera que sabem que ens faci guanyar diners?
0: Ah, que interessant. I més en aquests temps que corren.
2: Ui, tant.
0: Bona pregunta,
2: tant.
0: Veurem també què diuen els oients.
2: Ah, exactament. Després a les 11, entrevista a Joan Dausà.
0: Home!
2: I les recomanacions del cap de setmana, i ja està, els temes pendents, el concurs pendent per guanyar 200 euros, i cap de setmana...
0: Pobre Joan, inevitablement, sempre que me'l trobo de cara, m'imagino Joan Dausà el dia que es va llançar, que es va tirar a l'escenari a Madrid.
2: Per un dia que va caure, pobre.
0: Per un dia que va caure, però aquesta imatge és memorable. Segurament, potser... Dausà ho torna a recordar aquest matí a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Baiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts, un quart de 6 del matí, arrencant els matiners d'aquest divendres. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada és notícia la cantant i actriu Ariana Grande.
0: Què ha passat?
3: Està molt enfadada amb el compte oficial de la Casa Blanca a TikTok. Jo no sabia que tenia un compte oficial a la Casa Blanca.
0: La Casa Blanca té de tot.
3: Doncs mira, ho expliquem. Resulta que fa dos dies aquest compte, que bàsicament és una eina de propaganda de Donald Trump...
0: No m'ho diguis, quina sorpresa. Pensava que era una cosa més polite, més...
3: Doncs no, absolutament. Bastanta porqueria. Va penjar un vídeo per enaltir les bondats de la seva política antiimmigració, en què apareixien agents federals detenint i emmanillant persones mentre sonava aquesta cançó. La cançó es diu Bye, és a dir, adeu, i il·lustra com es va fent fora del país els migrants que no tenen els papers en regla. Algú ha advertit Ariana Grande, que ha entrat a TikTok i ha escrit un missatge als comentaris d'aquesta publicació on demana a la Casa Blanca que no faci servir més la seva música en els seus vídeos, especialment si, com és el cas, mostren una actuació que defineix com a bàrbara, inhumana i atroç. A més, segons l'agència Reuters, l'equip de la cantant està estudiant com aconseguir que la cançó sigui retirada d'aquest vídeo. De moment, ho hem comprovat ara fa un moment, i continua allà mateix amb la mateixa cançó. El compte de TikTok de la Casa Blanca també li ha respost, ha vist que era Ariana Grande, i ha respost, li ha dit que defensen, continuaran defensant la seva política migratòria, i ha afirmat que el que és bàrbar, inhumà i atroç són els immigrants que han comès delictes greus contra ciutadans nord-americans. És a dir, que no tiren enrere. Ariana Grande sempre s'ha mostrat molt crítica amb la ideologia de Trump i fins i tot públicament ha criticat el dirigent de la Casa Blanca.
0: A més, és que és increïble perquè des de la Casa Blanca defensen la política d'immigració de Donald Trump i el que està criticant Ariana Grande és que utilitzin la seva cançó. És a dir, que la Casa Blanca tira cap un costat i l'altra va cap a l'altre. Però molts artistes al llarg de la història s'han mostrat contundents i sobretot prohibint que les seves cançons s'emetin en campanyes electorals. Sí, Exactament. Vull dir que hi han hagut altres casos. Esperem, doncs, que la Casa Blanca no faci com sempre, que és el que li dona la gana, i li faci cas a Ariana Grande.
3: Bueno, ho està fent.
0: Gràcies, Àlex. Va. Fins ara. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per iniciatives com la que han tirat endavant a diversos hospitals de Malawi, un dels països més pobres de l'Àfrica. Es tracta del projecte Impala, un sistema de monitorització amb intel·ligència artificial per detectar de manera prematura el deteriorament dels pacients hospitalitzats i reduir així la mortalitat infantil en centres sanitaris que no tenen gaire recursos. Tot plegat per donar un cop de mà a metges i infermers i que així puguin actuar abans que sigui massa tard.
0: Bones notícies per arrencar aquest divendres 12 de juny fent els matiners a Catalunya Ràdio. Acabem d'arribar a un quart de sis del matí i volem saber a aquestes hores, Marta, de què parlarem poc.
5: Doncs com que ja tenim el Mundial en marxa, volem parlar de tots els looks que té la selecció espanyola en aquest Mundial. Es veu que tots estan reunits a la Baylor School, això és a Chattanooga, als Estats Units, a unes instal·lacions que són moderníssimes, tenen 280 metres quadrats, hi ha un camp per entrenar, un camp de tennis, un gimnàs que es veu que és impressionant, i totes les parets del gimnàs es veu que estan embolicades, no?, de lemes molt motivadors a totes les seves parets. Tipus, les grans coses no estan fetes per una sola persona, sinó per un gran equip, o no hi ha drecera per la grandesa, sinó que es construeix amb sacrifici i se sosté amb el cor. Caramba. Tot això per acabar motivant a tota la selecció. També hi ha una piscina olímpica, un camp de bàsquet i un camp de golf, perquè es veuen que ningú té idea de jugar a golf, però tenen aquest camp de golf. Aquest centre educatiu, per cert, la matrícula costa entre 30.000 i 80.000 dòlars.
0: Doncs amb el que costa la matrícula ja pots estar motivat, fill meu, perquè entre 30 i 80 mil euros com per arribar allà i dir que no tens ganes de practicar esport.
5: Com per quedar-te a l'habitació.
0: No, Lara, tu què penses?
6: Jo estava mirant la notícia. No, és que hi ha una frase que la tinc mal escrita i ho estic reescrivint.
0: Molt bé, estàs preparada, doncs?
6: Sí, estic preparada.
0: Veus? Concentrada.
6: Ara m'has exposat. De molt mala manera. No. De molt mala manera,
0: no sé Toni. No sé què està fent. Estimada Lara, amb quina bona notícia engeguem al matí?
6: Val, doncs ja està tot preparat
0: quan vulguis,
6: al Pirineu.
0: Quan vulguis.
6: Ja està tot preparat al Pirineu per donar el tret de sortida al calendari de la Festa de les Falles. Des d'avui fins al 26 de juny, una quinzena de pobles celebraran aquesta festa mil·lenària catalana. La preparació comença mesos abans amb la seva confecció. Els fallaires van al bosc, tallen els troncs, els preparen i els deixen assecar per cremar bé el dia de la festa. A Isir, per exemple, el Pallars Sobirà les deixen a la intempèrie, a sol i serena, per encendre-les el dia de la revetlla. Ens ho explica una de les veïnes del poble.
7: Cap al maig, més o menys, tampoc diem la data exacta que tallem les falles, anem al bosc, tallem pins, les pelem, les esclem i ja aquell mateix dia les pugem aquí perquè es comencin a secar, uns dos mesos abans, més o menys.
0: Doncs vinga, quina meravella, tot preparat al Pirineu, com ens estava dient la Lara, per aquest tret de sortida del calendari de la Festa de les Falles. I l'Ot Serra, que el tenim per aquí. A veure què ens explica avui l'Ot, perquè és una persona eclèctica a l'hora d'explicar-nos alguns motius per saltar del llit. Ot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és visitar la Vall de Núria, patrimoni del país. A més, ahir es va inaugurar el Mirador del Llac, una plataforma de més de 34 metres de llarg situada al Camí de les Creus i al costat de l'Observatori d'Ocells. L'entramat metàl·lic de terra genera una sensació de buit per gaudir encara més de la vista. Arribar-hi és prou assequible per als menys caminadors. El temps a peu des del santuari fins al mirador és d'uns 10 minuts.
0: Ai, per cert, ara cobrim la revista del cor, fem una mica de safreig dels matiners, perquè ahir m'han enviat un missatge, un oient que ens escolta cada matí, que es diu Anna Miralles, que més enllà de felicitar-me pel meu aniversari, va dir cada matí us escolto i m'encanteu, equipàs que tens, em feu sentir com si jo també fos una amiga més, i és meravellós començar el dia així.
5: Ai,
0: felicitats pel programa.
5: Que bé!
0: Doncs escolta, gràcies. Molt bé, Miralles, gràcies
5: molt
0: també
5: bé.
0: Per seguir-nos cada matí.
5: Bon dia.
0: I per despertar-se, per despertar-te, en aquest cas, amb els matiners de Catalunya Ràdio. I alerta perquè toca saber com batega el cor aquest matí, Lara.
5: Doncs mira, batega Manabel Pantoja, perquè el papallou 14 resulta que passarà pel poble on viu ella, Gran Canària, que es diu Arguineguín. La influencer i neboda d'Isabel Pantoja està emocionadíssima i així ens ho ha mostrat al seu Instagram.
9: Bienvenidos a Arguineguín. Es mi pueblo, aquí vivo yo. Y el papa, León, viene aquí. Sí, sí, que viene aquí, que te lo digo yo, y ahora te voy a llevar por donde él va a pasar, por este cartel. Tanto es así que va a entrar por aquí y va a dar la vuelta a esta rotonda. Es historia de Arguineguín. Y por aquí va a entrar León 14. Bajando la rotonda, están en liquidación en Muebles Baez, que si quiere se puede parar y comprarse un mueble. Va a pasar por negocios locales. Estamos haciendo lo que harían los guardaespaldas. Los guardaespaldas irían por aquí andando como estamos andando nosotros. También se pueden parar en restaurante Mamá Carmelina y tomarse una ropa vieja. Ya os digo yo que el papa se queda aquí a vivir. Vamos, la pena que me da que la tienda de mi amiga Davina está a 3 metros. Podía
0: escolta,
9: m'agrada,
0: m'encanta Isabel Pantoja en aquest vídeo que ha publicat a través de les xarxes socials, fent bandera, que sempre n'ha fet, d'on viu, d'Arguineguín, a veure si aconsegueix veure el papa, que s'emocionarà.
5: Ui, tant, home, plorarà, clar. Supos Setmana Santa.
0: Per favor, necessitem més d'Anabel Pantoja. I alerta perquè el cor també batega. Oh, oh, oh, oh, oh, perquè...
5: A més, avui he triat una cançó nova, perquè precisament no
10: perquè
5: precis...
10: no digués culo. Culo.
5: Però ja, hem passat res, a
0: jo Bat Giel i culo, sempre. A veure, què passa amb Bat Giel?
5: Doncs no sé si us havíeu fixat, però Bat Giel a l'Instagram tenia el nom artístic i després el Pussy que mana. Això fa molts i molts anys. Doncs bé, ara s'ho ha tret i ella mateixa ha explicat que bé. Ai, que bé.
0: Oh,
5: perquè és una entrevista.
11: Sí, yo empecé muy explícita y muy con mis propios recursos y era un proyecto muy autogestionado y yo no tenía mucho asesoramiento de no hagas esto. Y yo me puse ese nombre tan explícito que ahora, 10 años más tarde, con 29 años, como con mil oportunidades que he tenido y como cuando estoy viendo realmente el alcance de mi proyecto y hasta dónde puedo llegar, siento que hay veces que tener esa palabra tan explícita, que sea lo primero que ves como carta de presentación en mis redes sociales, que sé que atraen a mucha gente que no me conoce, pues siento que quizás es un poco fuerte.
0: Sembla que parli amb autotune, Bat Giel.
5: Sí, és que té com un to de veu, una cadència.
0: Que
5: sí,
0: jo entenc
5: sí.
0: Que estava, devia fer connexió...
5: Sí, era online.
0: Video WhatsApp o una cosa així.
5: Video WhatsApp m'agrada molt.
0: L'escolta constantment amb autotune sempre, sí. A Bat Giel. No para de guanyar punts cada vegada que...
5: Molt bé, ha madurat amb això. Ah,
0: és una meravella. Jo sí. Ja sóc fan absolut de...
5: Jo també, cada vegada més.
0: De l'Alba Farelo, sí senyor. I també som fans dels sons que ens deixa la ràdio.
5: Sí, al matí de Catalunya Ràdio vam fer Agora Esportiva per parlar del Mundial de Futbol, que ahir va començar a Mèxic.
12: Ah. Em desperta un cert disgust per tot el que és geopolíticament parlant, no? Vull dir, al final veig la figura de Trump allà que vol ser tan protagonista i que ja ha començat a fer de les seves envers, doncs, el millor àrbitre d'Àfrica, no? Per exemple. Ja l'han fet fora, el van tenir 11 hores a l'aeroport. El capità d'Iraq també. No, són aquestes coses que m'allunyen una mica bastant del Mundial perquè s'allunyen molt del futbol.
0: El Mundial ha de durar molt, no?
5: Ui, moltíssim.
0: És llarguíssim, no? Perquè inclús Maiol Roger em va dir que a ell se li faria llarg el Mundial.
5: Pues imagina't.
0: Si Maiol Roger diu
5: això.
0: Que això pot ser llarg, tenim aquí quan dura el Mundial, Oriol, un mes dura el Mundial, Oriol.
5: Però ja estarem de vacances.
0: Ah, mira, ara el Maiol també m'està escrivint, sí. A fondo, diu. Bueno, només llegeixo a fondo, si ho digues, no, és broma. No sé què m'estàs dient, Maiol. M'escrivint. 7 minuts, 2:15.

0: el meu veí, el Roger, d'aquests 7 guants, saps que m'ha enviat de cop, que acaba de marcar ara a República Txeca.
1: Ai, mira.
0: Per aquells que ho esteu seguint, i que dura 39 dies.
1: Déu-n'hi-do, sí. Més d'un mes, tu.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Ànims.
0: Tenim mundial, sí, ànims per tots. Estem escoltant la música de Radiohead, Marta.
1: Sí, perquè un dia com avui Radiohead va frustrar un intent de xantatge publicant 18 hores de música del seu àlbum a OK Computer. Uns pirates informàtics es veu que havien robat cintes d'algunes sessions de gravació i exigien 150.000 dòlars per tornar-les. I el grup, doncs, en lloc de queixar-se o ignorar-ho, el que va fer va ser contraatacar publicant tota la música durant 18 hores, també. I els beneficis, doncs, van anar a parar a un moviment que es diu Extinction Rebellion, que és un moviment d'activistes pel clima.
0: Tenim unes setmanetes amb Astrocat que ens diuen que anem amb prudència, a poc, bona lletra, ens ho han anat dient al llarg d'aquests dies. No sé si avui serà diferent perquè posem punt final a la setmana. Tot una setmana intenseta amb la visita del Papa, que no sé si el Papa haurà aconseguit també alinear els astres, saps que...
1: Sí, jo crec que sí.
0: Esteu preparades o no? Ah. Doncs vinga, a veure què ens explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Arribem el divendres amb la lluna a Taure i això ens demana una cosa molt clara. Baixar el cos, menjar bé, anar més a poc, tocar de peus a terra i buscar petits plaers que ens retornin calma. I atenció, perquè aquest cap de setmana Venus entra a Lleó. L'amor, el desig i la creativitat agafen més foc, més joc i més ganes de brillar. Així que el consell astrològic d'avui és: cuideu el cos, però no us apagueu el cor.
1: Oh, bueno.
0: Sí, la, elles estan contentes perquè totes dues són lleó.
1: Ha dit lleó i la Lara i jo ja... Ja estava...
0: Doncs vinga, hem de cuidar-nos, però no deixar apagar el cor.
1: Pues està bé. A mi m'agradaria ja que tot s'incendies i ja està.
0: Home, Marta, per favor.
1: No, que tot... Nosaltres...
0: És el món, que s'incendies el món en
1: general. No, nosaltres, cadascú de nosaltres.
0: Que enseguéssim el nostre foc intern, vols dir, eh?
1: Que tanta calma, tanta calma, jo ja m'avorreix.
0: Bueno, però després no dorms bé.
1: No, ja, ja, però bueno, tu...
0: Demanen calma.
1: El que n'hi ha.
0: Qui bufarà espelmes avui? Ai, Mario Vaquerizo, no. Mario Casas,
1: no,
0: potser.
1: No, Mario Casas. Segur que celebra com cal que arriba als 40 clavats. Avui també fans de directora de cinema i actriu Iciar Bollaín, que bufa 59 espelmes. Més celebritats que avui fa anys, com la model i actriu Adriana Lima, avui celebra els 45, tot i que els porten molt bé.
0: Sí.
1: I per últim, però no per això menys important, també li diem anys i anys per molts anys a la fantàstica cantant Rosalén, que avui, com Mario Casas, també arriba als 40 anys. Amunt els cors, que és divendres i toca celebrar que sumeu un any més, i això és sempre una bona notícia.
3: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota. Amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que amb només 4 minuts arribem a 6:15 del matí. Bon dia, matiners i matineres. Benvinguts a Catalunya Ràdio. Per cert, també aquells que ens escolteu en emissió conjunta a través d'ICAT, com fem cada dia per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. D'aquí uns moments recordem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió d'aquestes últimes hores. El Tot es mou de TV3 va voler parlar amb els veïns de la Sagrada Família per saber com havien viscut aquesta benedicció i sobretot la visita del Papa Lleó XIV per culminar la benedicció de la Torre de Jesús, i també algunes enquestes interessants de Som Eva. Abans, per això, alerta, perquè és una d'aquelles cançons que segur que us sonarà, però és una col·laboració ben especial. El cantant i raper Alfa va transformar, i de quina manera, l'èxit de Manu Chao, Me Gustas Tu. De fet, el propi Manu hi va col·laborar i l'experiment no els ha pogut sortir més rodó.

0: no et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem les protestes anti-immigració que s'estan produint a Belfast. I Albert Om ens portarà 5 lliçons que ens ha deixat la visita del Papa. Francesc Garriga segueix buscant el poble més feliç de Catalunya. A la tarda, avui visitem Pacs del Penedès. I aquest cap de setmana, al suplement, Maica Navarro ens durà l'última hora dels tirotejos que hem viscut a Barcelona. I també conversarem amb l'actriu Aina Clotet després de triomfar a Cannes en Viva. A l'Eclipsi coneixerem les nits de la coach en comunicació Andrea Vilallonga.
0: Recupera tots els programes a l'àrea web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 2:45, molt bon dia, matiners. Per cert, Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: M'informa Maiol Roger que empata Corea.
1: Empatat, sí, ara mateix.
0: Molt bé.
1: Un gol molt bonic, per cert.
0: Sí? Sí. Estava veient aquí ara la repetició.
1: Retall, ha aixecat la pilota per sobre el porter, molt maco.
0: Els que esteu pendents del Mundial, ja ho sabeu. Empata Corea. Benvinguts i benvingudes al divendres 12 de juny amb l'Àlex Bosch. Repassem els titulars d'aquest matí. Donald Trump fa marxa enrere i suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran.
2: Assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i que aviat es firmarà l'acord de pau.
3: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
2: La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington.
0: Sigui com sigui, els mercats celebren que s'hagi posat fre a les hostilitats.
2: Wall Street ha rebotat amb força en el tram final de la sessió i les borses asiàtiques anoten guanys clars a aquesta hora. A més, el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga uns $89, gairebé $5 menys que abans que Trump anunciés que cancel·lava l'operació militar a l'Orient Mitjà.
0: I atenció als que teniu hipoteques, perquè la guerra a l'Iran us pot començar a passar factura.
2: El Banc Central Europeu ha decidit apujar els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Els ha pujat un quart de punt, fins al 2,25%. Això encarirà les quotes hipotecàries que es revisin a partir d'ara i encarirà també el crèdit. L'objectiu del BCE és rebaixar la inflació provocada pel conflicte, però alguns analistes no ho acaben de veure clar. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
4: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
0: I, per cert, ja sabem com valen les joies que Zapatero tenia guardades al seu despatx.
2: Són les que li van confiscar durant l'escorcoll de l'UDEF al seu despatx en el marc de les investigacions pel cas Plus Ultra. Segons la joieria, que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional, tenen un valor, atenció, d'1,3 milions d'euros, molt per sobre del que havia dit el portaveu autoritzat a l'expresident espanyol. La secretària de l'exlíder socialista en va atribuir l'origen a l'herència familiar de la dona de Zapatero, Sonsoles Espinosa, i també a regals de viatges.
0: La causa que afecta Zapatero i el cas Leire Díaz ja passen factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
2: El PSOE cau 5 punts en estimació de vot respecte de fa un mes si es fessin eleccions generals ara. Entre això i l'ascens notable del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo s'acosta només 4 punts de Pedro Sánchez.
0: I també continuen buscant el noi de 16 anys que va desaparèixer al Mar de Roses.
2: Anava amb una moto d'aigua en una excursió amb uns companys i no va tornar amb ells. Se'l busca des de dimecres al vespre i ahir a la tarda van trobar la seva moto volcada en una platja de Pals al Baix Empordà. Des que es va comunicar la desaparició, es va activar un intens dispositiu de recerca.
0: Avui entren en vigor a la Unió Europea les noves lleis que avalen els centres de deportació de migrants a l'estranger.
2: Són unes lleis que estenen al conjunt de la Unió Europea el model de centres que el govern italià de Giorgia Meloni ha impulsat a Albània. Ara, tots els països comunitaris que vulguin construir ja tindran cobertura legal per fer-ho. El govern espanyol s'oposa a la creació d'aquests centres i així ho ha fet constar en una declaració enviada al Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea a Brussel·les.
0: Ahir, precisament, el papa va fer una crítica contundent a la gestió que fan els governs de la tragèdia migratòria.
2: Lleó XIV ho va dir des de Gran Canària, on va arribar ahir després de la seva visita a Catalunya.
5: No basta gestionar llegades, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
0: Aquí, per cert, encara ens freguem els ulls meravellats per l'impacte internacional de l'espectacle de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
2: La il·luminació de la torre i els drons configurant la cara d'Antoni Gaudí ja s'han convertit en un record inesborrable. Més de 3 milions de persones ja l'han vist a l'especial La Torre del Cel, de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a l'estil Super Bowl. Ho explicava Igor Cortadellas, creador de l'espectacle.
6: Per mi són moltes tècniques, però al final és un únic relat. Si tens, és alquímia, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització, tot és la mateixa maionesa. I al final és trobar l'equilibri i el balanç sabent que el clímax és que encenem una creu.
0: Jo ahir a la tarda me'l vaig tornar a mirar una altra vegada.
1: Espectacular.
0: Aquests 11 minuts,
1: un gran anunci,
0: una meravella.
1: Sí.
0: no només de la benedicció del Papa, sinó també d'aquesta Barcelona moderna al món, que et recorda, com tantíssimes altres vegades, les grans imatges que ens deixa una ciutat com Barcelona.
2: Sàpigues que continua l'empat, eh?
0: Ah, continua l'empat, eh? Corea, Txèquia. Informant, per favor, que vaig obrir la pantalla, però moltes vegades estic al directe i no puc seguir tot. Gràcies, Àlex.
2: Fins ara, bona setmana.
0: Passen 5 minuts a 6:45 del matí. Marc Curado, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
8: Bon dia.
0: Aquestes hores del matí, com duia les portades de la premsa, què diuen avui els diaris, va?
7: Avui, per primer cop que analies en molts dies, amb molts més noms propis que no només el del Papa Lleó XIV, comparteix protagonisme, per exemple, amb el Banc Central Europeu, Zapatero i l'obertura del Mundial de Futbol. El Pontífex, però, és el tema d'obertura de La Vanguardia, que explica que ha reprès amb duresa Europa pel tracte als migrants, i de l'Ara, que recull les paraules "la dignitat humana no té passaport". També treu el cap a la resta de diaris, menys El País, que no se'n fa ressò en portada d'aquesta visita del Papa Lleó XIV a les Canàries.
8: El que sí que veiem a tot arreu és la pujada d'un quart de punt dels tipus d'interès. Per primer cop en 3 anys, remarca El Periódico. Un augment que asfixiarà les famílies per l'energia i els aliments, subratlla El Mundo.
7: Altres temes de portada, les joies de Zapatero, valorades en 1,3 milions d'euros, i encara en pàgina judicial, el jutge ha autoritzat Luco a rastrejar els comptes del nòvio d'Isabel Díaz Ayuso. Ho llegim a El País. I El Periódico explica que Salut expedienta també l'Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó maltractat.
8: I per acabar, el rei de les portades avui és el Mundial de Futbol. Foto de la inauguració a Mèxic, amb molt de color i de foc, a La Vanguardia i també al Mundo. Instantània de Shakira a l'Ara i al Mundo.
0: I avui editorials sobre el viatge del Papa i també sobre els tipus d'interès.
8: La Vanguardia i l'Ara dediquen l'editorial al missatge de Lleó XIV sobre la immigració al port d'Arguineguín, a Gran Canària.
7: La Vanguardia destaca que el pontífex va fer un al·legat contra la insensibilitat europea davant del drama migratori.
8: I afegeix que el viatge del Papa, que acaba avui, deixa empremta perquè ha remogut consciències.
7: L'Ara escriu que les polítiques europees sobre migració van en la direcció oposada del que diu Prevost.
8: Subratlla que el missatge del Papa té especial importància perquè es basa en el principi d'igualtat de tots els humans, que és un pilar bàsic de la Unió Europea, que ara està en perill per l'auge de l'extrema dreta.
7: En l'àmbit econòmic, El País es fixa en els riscos d'una pujada de tipus d'interès després que el Banc Central Europeu el situés en el 2,25%.
8: El rotatiu de Prisa exposa que encarir el preu del diner pot perjudicar l'economia, que ja és dèbil a l'eurozona i propera a l'estancament a Alemanya.
7: El Mundo, en canvi, justifica la decisió de el BCE, que es pren per frenar la inflació.
8: El diari considera que és precisament això, l'escalada de preus, el que amenaça Europa.
7: Per la seva part, la BCE també defensa l'aposta del BCE per apujar els tipus i diu que ha estat una decisió difícil.
8: El rotatiu de Vocento reconeix que, per una banda, l'augment del preu del diner pot refredar l'economia, però creu que calia fer alguna cosa per aturar l'increment de preus.
7: I canviant de tema, El Periódico dedica l'editorial a l'aposta europea per construir una estratègia autònoma de defensa.
8: I diu que per aconseguir-ho es necessiten plans tan tangibles, voluntat de cooperació de la indústria i un ambient institucional favorable.
0: Per cert, els que esteu seguint el Mundial, us anem explicant tot el que va passant al llarg d'aquestes hores del matí. Hi ha hagut un gol de la República Txeca, però que s'ha anul·lat. Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia, a mi em va veure un 1-1 que tinc això a la porra.
0: Ah, sí? Has fet porra?
9: Sí, la de la ràdio.
0: Ah, molt bé.
9: Sí,
0: a veure.
9: No en té massa de res, però escolta, no? No posant allà a veure.
0: Ara faràs sort.
9: Ja t'explicarem.
0: Amb la Sílvia repassem la premsa digital i, coincidint amb la visita del Papa, qui s'ha fet l'espavilat?
9: Doncs bé, això és el que us vam explicar ahir de...
0: No ho sé?
9: Sí, correcte.
0: A veure,
9: sí, sí.
0: On som, Solanes? Explica-m'ho. Expliquem-ho, no passa res. A veure, què hem de veure? Ah, ho hem de buscar aquí? Espera't. Ui, ara, espera't, que ara això és la ràdio en directe. A mi això m'encanta. No us preocupeu, que jo ho busco. Estic entrant a l'ordinador, no us preocupeu, que ho tinc aquí, que de seguida ho trobarem. He d'anar al lloc habitual, hi ha una sintonia que està sonant, per tant, escolta, anem fent, que no hi ha problema. Val, me'n vaig aquí, ara me'n vaig aquí al primer bloc. Aquestes coses a la ràdio passen, Solanes, sí, no t'has de preocupar. No t'has de preocupar. Doncs aquí, a veure, Marc, digues, què passa? Marc, però parla, no em facis gestos. No,
9: saps què passa? Jo t'ho explico i ja està.
0: No, ja està, ja el tinc, ja el tinc, ja el tinc. A veure,
9: a veure. Que no
0: estigui equivocat. No, és que, a veure, premsa digital, ara... Qui se l'ha jugat? Ara sí?
9: Ara sí. Doncs un poble de Badajoz que va avançar un quart d'hora als focs artificials.
0: M'estàs agafant el micro?
9: T'estic agafant el micro.
0: Però passa't el teu, no et preocupis.
7: Torna el teu.
0: Ah, ho has de veure.
9: És que si no, no ho veig. Ganes, dies. Però escolta, no, un poble de Badajoz que va avançar un quart d'hora als focs artificials per esquivar una alerta per al risc d'incendi. L'Ajuntament de Fuentes de León va canviar l'hora després que l'AEMET activés l'alerta de la mitjanit en punt. Ho veiem al diario.es, que recull que la decisió ha generat polèmica per ecologistes en acció i de veïns que retreuen que així es podia evitar una multa, però no un incendi.
0: Qui té èxit?
9: Doncs la segona cursa antiracista de Barcelona, que ja fa setmanes que ha esgotat els 1.500 dorsals que tenia. Ho llegim al web de BTV, detalla que aquest any el circuit passa per Montjuïc, on Mant assegura que l'any que ve es marquen com a objectiu que la zona passi per Plaça Catalunya. La cursa es fa demà i que hi té com a objectiu no només ser una carrera, sinó també que sigui la carrera per poder denunciar els discursos d'odi.
0: Espera't, que el mou se'm va fatal. No només de cases de colònies... No només les cases de colònies posen el crit al cel.
9: L'associació de... No, això ho resolem ràpid. L'associació de professional de teatre per tots els públics alerta que la suspensió de sortides i activitats fora de l'aula posa en risc l'accés als infants a la cultura. Recordem que és aquestes denúncies que fan, aquesta pressió que fan al professorat, que suspenen colònies i sortides. Doncs bé, denuncien que ja hi ha 48 funcions anul·lades i que la pèrdua total s'estima que supera els 34.000 euros. O recull el cria.cat.
10: Gol de Corea.
0: Ah, mira-li.
11: Estava esperant el moment.
0: Perfecte, perfecte. Gol de Corea, sí, sí, costa per transmetre en directe, exacte. Gràcies, Marc. I per què és notícia Salou?
9: Doncs pel rodatge de la pel·lícula biòpic de Beatles, llegim el diari més, que ha paralitzat el municipi. S'hi han vist cotxes espectaculars, extras amb roba vintage, i això sí, molt secretisme, centenars de curiosos es van aplegar a veure la gravació.
0: Vinga, recupero el meu micro, gràcies també Sílvia Solanes. Marc Curado, avui comencen... Vaja, és el punt de partida d'uns dies de molta calor.
7: Sí, exacte, el temps de cop serà més estable, a la vegada més càlid. Aquest divendres el dia serà sorellat amb núvols inofensius al matí. A la Costa Daurada, també a la tarda, al Pirineu, màximes de fins a 33 graus. Dissabte de sol i diumenge reactivaran alguns ruixats de tarda al Pirineu.
0: Pràcticament en 4 minuts arribem a 5:45 del matí. Amb la Marta Viana també repassem alguns apunts culturals. Arrenquem, Marta.
12: Vinga, avui dia gros al lliure, on Julio Manrique presentarà la nova temporada a Marcada. Recordem, pel 50 aniversari de la institució, per tant, molt pendents de tot el que es faci i que us anirem explicant aquí als matiners. Dit això, avui és divendres i, per tant, toca parlar de música.
13: Veus a la sorra i al mar... Jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant.
12: Comencem amb Joan Dausà, que avui passarà pel matí de Catalunya Ràdio a partir de les 11 del matí i que estrena música i videoclip. Ho fa amb aquest tema que es diu Papi, posa-la al disc, un tema que fa en col·laboració amb mama duixa i que surt d'una broma amb les seves filles, tal com explicava a les xarxes.
14: Estic molt content i molt il·lusionat perquè avui s'estrena Papi, posa-la al disc. Com sabeu, és una cançó que surt de la brometa a les meves filles de dir, papa, li has de fer una cançó a la Julieta, que ja li has fet a la Valentina. I la veritat és que es van anar fent gran i amb l'ajuda del Mama Duixa i amb un vídeo increïble que ha fet la Julieta Lasarte, doncs avui en veureu el resultat.
12: Qui també treu música nova és Olivia Rodrigo. Avui publica nou disc, ja va avançar algunes cançons d'aquest disc la setmana passada, que recordem va actuar al Primavera Sound, on va actuar per sorpresa.
0: I avui, per cert, també dia gros a Vic.
15: Quina calitja i quin sol i man.
0: Home, clar, si torna el Cabró Rock.
12: Clar, avui comença aquest cap de setmana amb 24 artistes de tot el panorama musical català, entre ells Oques Gràcies, La Gossa Sorda o Joan Dausà, que també actuarà al festival, on s'espera que hi vagin 60.000 persones. I si voleu un altre pla més tranquil per aquest cap de setmana, doncs tingueu en compte que comença Terrats en Cultura, una proposta de música, teatre i dansa que es fa en 7 terrats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, i ens en parla la Lola Armadas, que és la directora de Terrats en Cultura.
16: Encetem la 14a edició de Terrats en Cultura, una proposta que porta el teatre, la dansa i la música als terrats de Barcelona i de l'Hospitalet, i on podreu gaudir d'una experiència escènica única. Afanyeu-vos, ja podeu adquirir la vostra entrada a terratsencultura.org, en la qual podreu gaudir d'aquest espectacle i una consumició inclosa. Ens veiem als terrats.
0: I a aquestes hores del matí movem el dial 32 anys enrere. Guillermina Mot, al seu programa Al cap dels anys, alerta, entrevistava un 13 de juny del 1994 el mític i inoblidable Pepe Rubianes. Una conversa amb moments imprevisibles que sonaven així.
17: Tu sempre has dit que molts actors d'aquí, si haguessin nascut a altres llocs, doncs serien grans estrelles. És veritat o no?
18: Home, per supuesto.
17: Que això és un problema.
18: Sí, sí, estoy segurísimo de que un actor de la talla de
10: Fernando Fernán Gómez, de...

0: Tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, bon dia.
1: Good morning, matiners. Tot a punt pels voltants del Palau de Buckingham perquè demà s'hi celebra la desfilada de l'aniversari del rei, que tot i que l'aniversari de l'actual Carles III és el novembre, el 13 de juny és la data oficial del monarca britànic. Més de 1.400 oficials i soldats desfilen pels carrers de Londres vestits amb totes les gales que us podeu imaginar, amb ells 200 cavalls i més de 400 músics que toquen a l'uníson marxes militars. Abans que surtin, el rei, amb la seva expertesa, revisa una a una les unitats i els hi dona el permís per sortir. L'aniversari oficial del rei també se celebra a altres països de la Commonwealth, amb grans celebracions institucionals. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Londres, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Això a Londres, però aquí a partir de les 6 del matí engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger.
2: Que ens portarà a Washington per parlar de l'alto el foc o no a l'Iran, aquest acord que diu Trump que ja està gairebé fet, però diu Teheran que encara no. També anirem a Belfast, on sembla que hi ha hagut una nit tranquil·la després de tota la setmana d'aldarulls. En parlarem també a l'Àgora amb Sergi Pardos, que és assessor en migració del govern britànic. Després analitzarem la visita del papa, el que ens ha deixat amb l'Albert Om, que sempre té una mirada, tant, ja saps, que ben lúcida. I el dilema, si hem de triar la vocació o una carrera que sapiguem que ens porti a guanyar-nos bé la vida.
0: M'encanta, m'encanta. Perquè segurament, estava pensant quan ho has dit a primera hora del matí, que això dependrà molt també de quina generació visquis.
2: Exactament. Mira, jo vaig tenir aquesta conversa amb el meu pare, que em va dir, ostres, vols dir que has d'estudiar periodisme? Que en un moment en què no hi havia feina, bueno, gairebé com ara, i li vaig dir, ostres, ja que he d'estudiar 4 anys, doncs m'agradaria estudiar el que vull. I després ja triaré una feina que hagi de fer. I ell va acceptar pagant-me generosament la carrera i mira,
0: gràcies aquí, para,
2: i agraït home, i tant, sempre, sempre. Escolta'm, després farem la taula de recomanacions del cap de setmana. Abans, entrevista Joan Dausà, que ja sé que penses tu sempre a la caiguda, i acabarem amb una mica d'humor amb els teves pendents. Hi ha el concurs pendent, 200 euros que es repartiran.
0: Ai, que
2: avui
0: bé, que bé, que bé, que bé.
2: En aquest estudi de Catalunya Ràdio.
0: Això no serà a partir de les 6 del matí, però a aquestes hores toca afinar la vostra intuïció perquè arriba la dada, Maiol. A veure, Maiol, Saralies preparats?
2: Saralies.
0: Sé que ara i Marta preparades.
2: Sé que esteu inquiets pel Mundial, també. Ui. Sé que esteu inquiets pel periple del papa, que ara està a les Canàries. Sí. Per tant, va, vinga, va, una última dada del papa.
3: Va, va. Viaje con nosotros si quiero
0: gozar. La, la, la, la, la, la. Vinga, què passa avui?
2: I en concret, quants quilòmetres va recórrer en el seu papat el papa Francesc?
4: Uf, molt, perquè va anar a molts llocs. Viatjar molt, aquest.
0: Més milions? Sara, milions? Aneu pensant, eh?
2: Va fer 47 viatges internacionals. Va, us dono una pista.
0: Milions.
4: Milions? 500.000
0: quilòmetres? Jo diria que un milió.
4: 700.000. Ni xitxa ni limona.
2: Doncs el premi avui se l'endú Marta Viana.
4: Sempre igual.
2: Perquè el papa va viatjar un total de 469.670 quilòmetres recorreguts. Menys, també per temps de papat, que Joan Pau II, el papa viatger, que va fer 104 viatges i va fer 1.167.000 quilòmetres recorreguts. El papa Lleó en porta 30.
0: No, gens malament, eh?
2: 30.000, perdona, 30, no, 30.000, perquè 30...
0: Gens malament. Sí, sí, ara estem, piquen aquí els que surten de la discoteca, no?
4: Sí, el
0: tenim una discoteca aquí al costat i ara surten...
4: Mira, el Ricard els està renyant.
2: El Ricard els està renyant, els ha demanat perdó. Ah, vale, perquè esteu treballant. Sí. No els està renyant, els està renyant les cares.
4: No, els està dient que es comportin.
2: Els ulls caiguts. Mira. Veniu.
4: Diu, ara és l'hora.
2: Ell porta un cafè.
4: Mira, diu, que passi.
5: Mare meva.
2: No el sentim, bueno. Van una mica perjudicats.
0: Van una miqueta begudets.
2: Clar.
0: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Alguns que se'n van a dormir, que ens piquen aquí com si fossin floquet de neu a la Diagonal Beethoven, que està molt bé, perquè van com picant.
4: És com un aquari, això.
0: Que vulguin deixar una coseta, una almoineta, una cosa, no?
4: Cacauets. Plàtans, si et sembla.
0: Tornem d'aquests moments.
5: Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Leire Díaz, bon dia.
7: Bon dia. No sé nada. No sé nada, sinceramente.
5: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
7: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
5: Jordi, bon dia.
8: Bon dia. Tenim un problema, que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
9: La persona amb una

0: element privatiu com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
1: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
2: Que té la penya!
3: Quina il·lusió!
4: M'he engreixat una mica.
3: No, estàs boníssimo, Ricard. No. Ets un referent, tens actualitat.
5: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
6: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
5: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
7: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington, amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
5: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
5: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Mariner. Amb Xavi Canalies.
9: Avui vull compartir amb vosaltres un refrany que ahir em van dir aquí al poble, que demostra que la saviesa popular pot arribar a ser matemàticament encertada.
10: Sorprèn-me.
9: Ahir va fer molt fred aquí al Ripollès. I tu saps aquell refrany que en castellà diu hasta el 40 de maio no te quites el sayo?
10: Sí.
9: Doncs en català tenim fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el puny. Oh! Ahir quin dia era... Oh! Ahir quin dia era... 10 de juny.
10: 10 de juny, que
9: avui som 11 de juny, així que avui 11 de juny ja ens podem començar a llevar la roba d'escordar.
10: Doncs vinga, a despullar-nos.
5: Matiners.
10: Vinga, va, que pràcticament en 8 minuts arribem a les 6 del matí. Avui he de dir-te que no fa gaire dia despullar-se, perquè els que sortiu ara mateix de casa veureu que han baixat les temperatures, per tant, abrigueu-vos una mica. Hi ha una mosca aquí a l'estudi avui.
11: Avui aquest estudi...
10: Aquest estudi avui està entre una cosa i l'altra.
11: Per entrar, jo us he vist actuar a Solanes, el jurado cridant gols de Corea del Sud.
10: Mica, aquí, que això no estava d'això. Bé, és igual, però és divendres, no passa res. A veure, oi, és que t'agobies també, Marta, amb els efectes de so t'agobies, amb la música t'agobies. He dormit poc, m'ha picat un mosquit. És que, Marta, que és divendres.
11: No, perquè em recorda el trauma.
10: Quin trauma?
11: El de no dormir avui.
10: Ah, bueno, però hem d'avançar. La gent tampoc no en té culpa d'això. Traieu-li a la mosca aquesta, el mosquit aquest. Repassem alguns moments de la televisió, ara que ja hem acabat amb aquest mosquit, perquè alguns veïns de la família, de la Sagrada Família encara estan de ressaca amb la visita del papa Lleó XIV. I aquesta és algunes de les coses que li van comentar a l'Helena García Melero després d'aquesta visita del papa.
12: Molt emocionant, va ser molt espectacular i és únic al món, que vull dir, estic molt, molt orgullosa de poder estar aquí.
13: Creo que esto abrió puertas a los corazones. A los corazones entre vecinos, entre ciudadanos, seamos de donde seamos, es una puerta abierta que tenemos aquí en Cataluña.
14: Va ser molt bonic. D'altra banda, clar, tens tots els problemes de carrers tallats, la gent...
15: Aquests dies no, és cada dia. Això no és d'aquí, és de fa temps ja. I ara, a partir d'ara, serà pitjor, em penso, Serà bastant pitjor. Pues ho vivim com podem, és allò que dius, perdón, passi, perdón...
10: El que és políticament correcte, de totes modes, Helena García Melero a TV3, a la part més incorrecta de Som Eva, que va voler preguntar si algunes frases que els hi proposaven a la gent que es van trobar pel carrer les havia dit Rosalia o el papa.
16: Qui ho ha dit? La Rosalia o el papa? Només Déu pot jutjar-me. Només a ell li dec obediència.
17: La Rosalia.
18: Massa religiós, no? Com vau dir la Rosalia?
17: Rosalia. Perquè Déu no jutja a ningú.
16: Correcte. Aquesta és difícil, eh? Patinaki, chicken teriyaki, tu gata quiere maki, mi gata... En Kawasaki.
17: Això és una cançó, no, de la Rosalia?
16: La resposta, evidentment, és correcta, sí, és la Rosalia. Primer estimaré el món i després estimaré a Déu.
17: Aquesta estic dubtant, eh?
16: Està ben pensada, no?
17: Sí, la Rosalia, sí, no?
18: Vaig a dir la Rosalia.
19: El món és la creació de Déu, sí, que el papa, jo crec.
16: Incorrecte, la Rosalia. Tota vida humana ha de ser reconeguda i custodiada des de la seva concepció fins al seu ocàs natural.
17: Sona del papa.
20: El papa.
16: Bàsicament està en contra de l'avortament i de l'eutanàsia. Ah, efectivament és el papa, sí, correcte.
10: I en el més enllà també a Som Eva, un dels altres temes indiscutibles d'aquesta setmana és la selectivitat. Ja sabeu que per molts estudiants la sèrie pot ser molt dura, però hi ha algunes recompenses que no fallen. Han preguntat què faran al seu temps lliure... Entre estudi i estudi.
17: Quina és la teva recompensa a l'hora d'estudiar?
19: Una palla.
17: Claríssimament.
19: Sí.
17: Cada quants temes?
19: Un parell.
17: Un parell de palles o de temes?
19: Dels dos.
17: Li dono de menjar a les meves vaques del High Day, però full, en plan, a tot. Faig totes les meves tasques i després ja em fico a estudiar un altre cop, saps?
21: Si estic amb amigues a una biblioteca, doncs sortim i parlem. Gràcies de la uni, de gent, que veiem.
17: Que aneu a fitxar.
21: Sí.
22: Jo estudio a la meva nòvia i, doncs, no estudio molt, la veritat.
17: Però entre tema i tema, quina recompensa et dones?
22: Això no puc dir.
17: Com que no pots dir?
22: No puc dir, no puc dir. falta l'altra part.
0: Però jo el que faig és que em dic, tu, fins que no t'acabis aquestes cares, no pots anar a pixar.
4: Ei?
0: Ai, o sigui, m'estic morint, potser, però dic, no, és que he d'acabar d'estudiar.
4: Ja sabeu, si voleu estudiar, anem a pixar. Ja està.
20: Quina és la teva recompensa a l'hora d'estudiar?
23: Una palla.
10: És que de veritat, la gent...
20: Seré boníssim.
10: Vosaltres també fèieu això que estava dient una d'aquestes noies? Que
20: jo feia molt,
10: molt
20: de dir,
10: que,
20: jo feia molt els reptes aquests, saps? De fins que no em sàpiga això, no faig no sé què. Sí.
10: Caramba.
20: No veneno, no? Sí. Total, o no em dutxo, eh? O sigui,
10: objectius,
20: jo crec
10: no? Objectius per acabar d'estudiar,
20: sí,
10: està bé, això.
20: Reptes.
10: 9-3-2-0-7-4-7-4, va, que estem fregant ja pràcticament les 6 del matí. D'aquí uns moments parlarem amb alguns dels matiners que a aquestes hores ja esteu desperts i que teniu ganes d'explicar-nos precisament què feu desperts a aquestes hores del matí. També acabant la setmana amb tots vosaltres, una setmana intensa, amb aquesta visita del Papa i també dels estudiants de selectivitat. Tinc per aquí el cordomí, per cert, el tinc per aquí. Eloi!
24: Sí, bon dia.
10: Què tal? Escolta'm, com has viscut tu la visita del Papa?
24: Mira, amb sorpresa, perquè la veritat és que ni fu ni fa, però a mesura que he anat veient coses, vaja, per la tele o escoltant la ràdio, tot això, he percebut una certa emoció en el sentit doncs, de veure que, ostres, un símbol de Catalunya, com és Montserrat, com és la Sagrada Família, que hagi tingut aquest ressò i aquesta projecció, m'ha emocionat, sincerament.
10: Mira, veus? No esperava menys de tu. Doncs a veure què ens explica l'Estel Anglada, per cert, aquest matí que ens ha trucat. Estel, molt bon dia.
25: Bon dia.
10: Com estàs, Estel?
25: Bueno, pues aquí, treballant.
10: Et veig una miqueta baixa de moral.
25: Bueno, és divendres i ja es nota, l'energia ja costa seguir la setmana.
10: És que aquestes hores del matí, entenc que tu et despertes aviat, Estel?
25: Sí, sí, jo vaig cap a Mercabarna a les 2 del matí.
10: A quina hora?
25: A les 2:30, surto a Mataró i estic allà... I vaig cap al Mercabarna.
10: I fins a quina hora hi som treballant, Estel?
25: Digue'm?
10: Fins a quina hora estàs treballant?
25: Fins a quina hora? Pues sobre les 2, les 3, plego. I faig una jornada guai. Sí.
10: Molt llarga la jornada. De dilluns a divendres, Estel, també o no?
25: De dimarts a dissabte.
10: Déu-n'hi-do. Clar, és que arribes a aquestes hores del matí, que dius és divendres, penúltim dia de la setmana, en aquest cas per tu, i com estaves dient, no sé si també afecta molt aquest canvi d'horari. Nosaltres ho comentem moltes vegades, que això d'anar a dormir quan encara és clar ha de ser complicat, o és complicat, no?
25: Sí, a l'estiu costa més, a l'hivern és més fàcil, però a l'estiu, jolín, encara veus les terrasses plenes, i a sol, i dius...
10: Hi ha vida, no? Hi ha vida al carrer.
25: Sí.
10: Doncs, Estel, escolta'm, t'envio quilos de cafeïna des de la ràdio. Espero que vagi molt bé aquesta jornada de feina. I res, apret una mica més, que demà ja serà dissabte i podràs descansar.
20: Ja ho tens. Sí, sí.
25: Molt bé.
10: Una abraçada, Estel, que vagi molt bé. Adéu. A veure, no sé si va amb anècdota avui l'Eloi. Avui no tenim anècdota, doncs tira'm la cançó de l'Home del Temps, que ens encanta, la tenim per aquí. Marc, ara...

0: A veure, Cordomí, està fent uns dies
1: bon dia.
0: Una fresqueta que fot aquests dies que arribem aquí a la ràdio glaçats.
2: No ens agrada.
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, no us agrada?
2: No, a mi no.
1: Mira, doncs anem per bon camí, anem per bon camí, perquè això ho solucionarem aquest cap de setmana. Bé, tornarà a pujar la temperatura. Pam!
2: Pam! Perfecte, molt bé, molt bé. Estiu.
1: Sí. De fet, mira, en aquests moments ja hi ha llocs que està pujant, perquè tenim una tramuntana una miqueta calenta, que bufa l'Empordà, llavors hi ha llocs que ja arriben als 20 graus, per tant, allà sí que ha pujat la temperatura. Però, en canvi, hi ha punts del Pirineu que no passen dels 10 graus, i a l'interior dels 12 o 13, eh? Llavors, cap de setmana de sol, i a més de calor, avui arribarem a valors ja de 30-34 graus als llocs més grans de les comarques de Ponent. A l'Empordà també s'arribarà fins als 33 per culpa d'aquesta tramuntana. A la costa no tant, 26-27. Demà també sol a tot arreu, de 30-35 graus les temperatures, fins i tot arribaran els 30 a la costa. I diumenge, potser algun ruixadet de tarda al Pirineu, els típics d'aquesta època, però temperatures encara més altes. Així que...
0: A gaudir, cap amunt.
2: Déu-n'hi-do.
0: Eloi Cordomí, bon cap de setmana, estimat, que vagi bé.
1: Igualment.
0: Una abraçada. Adéu. Lara Garcia, Marta Viana, moltes gràcies, noies.
2: Bon cap de setmana.
0: Adéu. I tinc per aquí... L'Ostrell, què fas ara, que et volia saludar? Pares l'aire. Que tens fred? Tens mal de coll? Que està refredat?
3: Ja fa una setmana, carinyo.
0: Bueno, però pensava que havies millorat.
3: Doncs, no.
0: Ara et porto alguna coseta calenteta.
3: Sí.
0: Engega el matí de...
4: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negre. Capítol 10. La casa.
1: Ara pensava que tenim un país ben bonic. A mi tot aquest tram en tren entre Figueres i Girona em sembla sublim. És la magnificència de les coses petites, que diria en Josep Pla. Voldria saber què em pensaria de mi el senyor Pla si fos viu. És clar que això és fer-se trampes al solitari, perquè cada escriptor és fruit del seu temps i ja està. El pobre home crec que no hauria pogut encaixar gens bé en els temps de la internet, els apartaments turístics, els vols de baix cost i les xarxes socials. És que no sé com no ens hem extingit abans, els humans. Tot el que toquem ens ho carreguem d'una manera o altra. Imagina't, si ara no quedés ningú en 50 anys, tota aquesta via del tren no existiria. No seria més que un munt de natura a sota de les quals hi hauria el ferro de la via. Un poc com si fos la peli aquella, la del planeta dels micos. I a dia d'avui, que amb una hora et plantes de Figueres a Barcelona, s'ha de ser molt imbècil per voler-hi anar en cotxe. No hi ha res més còmode que els trens. I si tens la sort que sigui un dels TGV antics, millor que millor. Per molt que vulgui la nova modernitat, res no podrà superar el luxe francès de fa 20 anys, quan es volia presumir de màxima comoditat en els trens. Ara tothom busca altres coses, però a mi m'encanta escarxofar-me en aquells butacons i que el temps vagi passant. A partir de Girona la cosa canvia. Hi ha una mutació del paisatge. Sí, que és veritat, però també hi ha una mutació del tipus de passatger. Aquest empresariat gironí que se'n va a la capital a fer grans negocis d'una banda i tota la patuleia d'estudiants i menestrals de l'altra, i qui diu menestrals diu professions liberals, advocats, assessors fiscals, corredors d'assegurances, professors d'universitats. Oh, jo ja m'entenc. Aquesta gent, que si fos capital com cal, no hauria de baixar a Barcelona per res, o només per plaer. I, en canvi, hi han d'anar de tant en tant per obligació, i si se'ls hi nota la cara, que per a ells això és com un mal de ventre. Jo ja els entenc, que més enllà de la selva tot canvia i s'entra en un altre món. Però ho has de dissimular una mica més. Ho has de fer els possibles per no anar-hi, collons. Arribarà un dia que seran els barcelonins els qui suplicaran poder pujar de tant en tant a Girona a fer un negoci, que és així com hauria de ser, que ens hem de fer valdre més, renoi. Ai, mira, ara em fa gràcia pensar-ho. Ja entens a mi criticant tots aquests que van per feina a Barcelona. I jo també hi baixo a treballar. Però no és culpa meva que la Vila del Llibre aquesta vegada la facin a la Rambla i que per poder pelar a qui m'interessa hi hagi d'anar necessàriament. Ai, en fi, servituds que s'han de pagar quan et dediques a pelar gent vinculada amb el món dels llibres. Ara tinc una estoneta més per acabar de repassar el pla. Ja veus, avantatges de no haver de conduir.
2: Espero que haguem encertat i que la Carmen sigui realment la nostra assassina. Ja sé que totes les proves i sospites apunten cap a ella, però sempre em queda aquest punt de dubte, aquesta necessitat de comprovació. I també tinc ganes que haguem encertat de ple i de poder posar fi a aquest malson que ja fa massa temps que dura. Necessito acabar i fer vacances.
3: Sí, aquest sempre és el moment més complicat de la nostra feina. El moment de la màxima incertesa. El de saber si estem perseguint realment la persona adequada o no. De totes maneres, jo crec que ho tenim molt ben apamat i que tot és molt segur. Ara hem d'aconseguir fer una detenció neta, que ningú no prengui mal, i tancar el cas d'una vegada. Sempre tindrem dubtes fins al final, però jo crec que ara sí que tinc clar que estem encertant i que la lletra ferida caurà avui mateix. I n'hem de parlar d'això de les vacances.
2: Doncs mira, ens queden un munt de quilòmetres fins a arribar a Barcelona. O sigui que en podem parlar, si vols.
3: Tu creus que ens les donaran els dos a la vegada o que això serà impossible?
2: Tot és una qüestió de negociar-ho bé amb l'Ares. Però suposo que si hem tancat aquest cas bé i no es complica la cosa, sí que podrem marxar els dos a la vegada.
3: Si fos així, tens pensat alguna cosa?
2: La nena encara és petita, però ja veus que no dona gaire guerra i que la platja i l'aigua li encanten. El que no sé és si a nosaltres ens encanten les platges i menys el mes d'agost, que és quan totes o gairebé totes estan plenes a vessar de gent. A mi no em desagrada el concepte platja. Em desagrada el concepte gent a la platja i em desagrada haver-m'hi de relacionar. Però això no és un problema.
3: Jo no en sóc un gran fan. De totes maneres, amb la nena només hi podem anar a les primeres hores del matí o a les de la tarda. Amb el sol que fa a l'agost i tan petita, no s'hi pot estar gaire més. I jo conec prou llocs i cales on els guiris no hi arriben. I amb la barqueta sí que hi podríem anar. Però si no tens cap proposta concreta, jo sí que en tinc una.
2: Doncs vinga, ara mateix accepto qualsevol exercici de seducció.
3: Si poguéssim fer les vacances al mes d'agost, o idealment 15 dies a l'agost i 15 al setembre, que em semblaria una gran opció, podríem anar els primers 15 dies al País Basc. I tinc una cosina molt simpàtica que estaria perfectament disposada a fer un intercanvi de casa durant 15 dies. Ella i el seu xicot a Colera i nosaltres allà. Viuen a un poble preciós, on d'Arribia, a uns 15-20 quilòmetres de Sant Sebastià i a tocar del País Basc francès. I pot ser una base perfecta per descobrir tota aquella zona i potser fins i tot hi fa una mica de fresca. I els 15 dies de setembre podem quedar-nos a Colera i fer platja. Platja, barqueta i estar més tranquils per aquí. Què me'n dius?
2: Que ara mateix ja els pots trucar i proposar-ho, això que dius. No conec gens el País Basc i sempre n'he tingut ganes. Així que fet. Ara ens queda el petit detallet d'abans tancar el cas i de tenir aquesta mossa.
4: I això que ha sonat no necessita presentació, però per si algun despistat o ens escolta aquesta canalla que encara considera que el reggaeton i el trap és música, recordar que era Sugar Sugar, la mítica cançó dels Archies del 1969. I avui, més que sucre, el que haurien de demanar és un aire condicionat gegant per a totes les barcelonines i els barcelonins, perquè són només les 10 del matí i les temperatures ja s'enfiden per sobre dels 32 graus i tenim previst arribar fins a més enllà dels 37, en una altra jornada ben calorosa, i això que només som a les beceroles de l'estiu. No vull ni pensar què passarà quan arribi la canícula. El que sí és cert és que nosaltres, aquí a l'estudi, devem estar una mica millor que la trentena llarga d'editors independents que ara mateix omplen la Rambla de Barcelona, amb motiu d'una nova edició de la Vila del Llibre. El seu director, Enric Bono, ens explicava fa uns dies que hi havia hagut alguns editors i alguns ponents que havien renunciat a participar-hi per una certa por a les amenaces proferides per l'assassí conegut com el lletraferit. Però al final s'han omplert totes les places i els amants de la lectura i dels llibres trobaran una fira única i singular al mig de la Rambla que esperem que discorri en tota normalitat. Per si de cas, fonts dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana ens han assegurat que s'ha reforçat el dispositiu de seguretat, així que ningú no dubti que, ara mateix, és una de les propostes culturals més segures que es poden fer a la ciutat i que durarà avui i demà. Nosaltres continuarem amb més música i més endavant continuarem informant sobre la Vila del Llibre. A partir de les 12 i fins a les 3 farem els nostres programes en directe des d'allà.
3: A totes les unitats, la sergent Siquier i jo mateix ja hem pres posició. Tot l'operatiu es coordinarà des del centre de comandament, que estarà situat al Palau de la Virreina, a tocar de l'escenari 2. Hem de tenir controlats tots els escenaris i les paradetes dels firaires. Sala de control, tu has de ser els nostres ulls. Per sort, a la Rambla hi ha moltes càmeres. La Guàrdia Urbana també es present en aquest dispositiu i ells controlen una part important d'aquestes càmeres. Tothom té la foto de la sospitosa. Penseu que és molt perillosa i que segurament va armada. O sigui, que tothom vagi amb la màxima cura i que ningú no actuï sol. Sempre en parelles. I sempre demanant ajuda quan la tingueu localitzada.
2: Saps que feia molt que no venia a passejar per la Rambla? Des de quan estudiava a Barcelona. Va haver-hi un temps que m'encantava aquesta ciutat. Però a poc a poc me'n vaig anar foragitant. I ara, si puc, no hi vinc.
3: A mi mai no m'han agradat les grans ciutats. Massa gent, massa anonimat. I jo sóc empordanès. Pel meu gust posaria una muralla a tota l'àrea metropolitana i no els deixaria pas sortir. No hi ha cosa que em foti més ràbia que la pixapinada. Estic molt content de no haver-hi de baixar mai. De fet, ja em molesta haver d'anar a Girona o a Figueres. I mira, a Figueres no em queda més remei per la feina. Però si algun dia obren una àrea bàsica policial a prop del poble, cap allà que me n'hi vaig sense problemes. Seria molt feliç. Un cop vaig estar a punt d'aconseguir un trasllat a Portbou, però tenia massa pocs punts i no me'l van concedir. Des de llavors sempre miro els concursos de trasllats, però no tinc sort.
2: O sigui, que això d'estar al Departament d'Investigació tampoc no és vocacional.
3: Aviam, no em malinterpretis. Sóc un professional i faig la meva feina el millor que sé. Però el nostre deure és ajudar el ciutadà en qualsevol circumstància. Si puc evitar que un veí apallissi la dona o el fill, o que faci el tarambana borratxo, si puc evitar unes quantes estirades de bossa o uns quants furs, i si puc contribuir a que els fills de puta que trafiquen amb drogues en un poble i corrompen tot de joves vagin a la garjola, ja estaré content. Potser fins i tot més satisfet que atrapant algú com la lletra ferida. Els delictes de cada dia, els petits, les drogues, les violacions, les batusses, això és el que afecta la gent al dia a dia. I si aconsegueixo que el poble que em toqui n'hi hagi menys i la gent visqui més feliç, ja hauré fet bé la meva feina. Que ara ens toca perseguir assassins? Doncs perseguim assassins. Però l'objectiu és el mateix. Estar al servei de la gent i fer que el món sigui un lloc més segur. I si tots ho féssim a la vegada tot arreu i ben coordinats, tot això tindria molt sentit. Ja ho veus, no m'importaria gens fer la feina a prop de casa i que la gent pensés que ho fem bé.
2: Però som Mossos d'Esquadra. La gent per sistema pensa que no ho fem pas bé.
3: Això no és cert. En general, la gent als pobles té molt bona opinió de nosaltres. Els joves s'emprenyen, esclar, perquè els fotem la festa en l'aire i no els deixem fumar porros als carrers. I alguna gent està en contra de nosaltres quan fotem ocupes fora. Alguns casos fem bé, i d'altres complim la llei i no fem justícia. Però, en general, ens respecten molt. Una altra cosa són les manis, on els companys de la brigada mòbil i els antiavalots de vegades tenen la mà lleugera. Però som un cos bastant eficient en moltes coses. Entre elles, en delictes contra les persones i els homicidis.
2: I avui ho hem de demostrar més que mai. Hem de detenir aquesta filla de puta, passi el que passi. Jo crec que ella ho té planificat per actuar aquest vespre.
3: En què et bases?
2: Si mirem com s'ha comportat en les dues viles del llibre anteriors en què ha actuat, sempre ha aprofitat la part de vespre per fer les seves accions. I sempre la nit del segon dia. Si pensem que ara no vol actuar contra els autors, segons ha manifestat ella mateixa, sinó que té la intenció de diversificar i primer matar algun editor, hem de pensar molt bé quin és el moment en què suposadament estan més desprotegits.
3: I suposo que ja tens una teoria al respecte.
2: Sí. Mira, el tren de la Carmen arriba a Sants i ha de venir fins aquí. Però en aquest moment la fira ja està muntada i nosaltres ja estem patrullant. A plena llum del dia i mentre hi ha vendes, és difícil fer sortir els editors de la seva parada. I si bé és cert que alguns aprofiten per anar a dinar, molts altres es queden a la parada i mengen qualsevol cosa d'una revolada. Els que sí que van a dinar ho solen fer en grups. Per tant, l'hora del migdia queda descartada. Lògicament, pot venir a identificar algun dels editors i després de la fira seguir-lo fins a casa i matar-lo. Però això queda lluny de l'escenari d'activitats. Llavors queda un moment en què els editors estan més o menys sols i cadascú va per feina. És el moment just en què desmunten la parada i porten els llibres a un magatzem que és proper, però que implica un cert trajecte. Llavors, aquí sí que tens una oportunitat. Sobretot si el que fas és esperar a l'últim editor. Perquè n'hi ha molts que van molt ràpid, o bé per poder marxar com més aviat millor cap a casa, o bé el sopar d'editorials que es fa alguna vegada, segons ens va explicar el director de Les Viles. Per tant, si jo hagués d'actuar, ho faria en aquest moment. I em carregaria el darrer editor en desmuntar la parada. Així, l'endemà, ja se'l trobarien. O molt abans, no fotem, que això és la Rambla. I ja tindries la psicosi creada i la màxima publicitat i repercussió per a la teva acció.
3: Segurament tens tota la raó. Si és així, ens esperen moltes hores d'espera i de guàrdia i no hi haurà manera de tornar d'hora a casa. I amb aquesta puta humitat em suen fins i tot els calçotets.
1: Ha estat fàcil fixar l'objectiu. M'he acostat a la fira despreocupadament i he anat fins a la parada d'un dels editors que havien rebutjat els meus originals. M'he presentat, li he explicat el cas i ell, molt amablement, m'ha posat totes les excuses habituals. Que si són una editorial petita, que fan pocs llibres a l'any i que els han de pensar molt. Que si tenen ja uns quants autors amb els quals treballen habitualment i trobar un forat al mig és complicat. I que si patatim i patatam. I jo m'he fet molt la simpàtica i li he dit que ho entenia perfectament, que no passava res, que era ben normal i que si en alguna ocasió tenia un forat i volia que en parléssim, doncs perfecte. I així és segur que la fira dura fins a les 8 i que després comencen a recollir, que porten els llibres al vestíbul de l'Art Santa Mònica, que és a uns 200 metres de la fira. Però és que es fan ben feixucs quan vas tan carregat per molt que portis carretó. I que ell, precisament ell, sempre és dels que plega més tard. Es veu que a cada vila el renyen per això. Perquè ell apura fins al final perquè li costa endreçar-ho tot amb el seu ordre i perquè té una estratègia que és la gent que passa darrere hora i que veu que, com que queda molt poca oferta, li acaba comprant algun llibre. És una estratègia que li funciona de tant en tant per a desesperació de l'organització i que, si vull passar més tard, fins a les 8 tindrà la parada muntada. Això m'ha donat un munt d'hores de marge per acabar de planificar-ho tot. Hores que no he esmerçat en rostir-me com un pollastre a la fira, sinó que m'he instal·lat a l'hotel, a la plaça Catalunya. I com que m'he gastat els quartos, tinc una habitació amb una petita piscina individual que, per descomptat, he aprofitat. He demanat una ampolla de cava i després he baixat a dinar i he fet la migdiada. I a la tarda m'he encaminat a la ganiveteria Roca, de la plaça del Pi, i allà m'he comprat un ganivet tàctic de la marca Nieto, que són molt fiables i que pesen poc. I ja ben armada he anat un altre cop a la vila del llibre. I ara ja em teniu aquí, disposada a escoltar una xerrada sobre Jaime Gil de Viedma. Per fer temps, fins a l'hora d'anar a pelar a qui hauria pogut ser el meu editor. Ja ho veus, hi ha rebutjos que et poden costar la vida.
2: Hem tingut sort que a la masia hi havia lloc i ens hem pogut entaular una estoneta. Necessitava un lavabo i beure, beure molt.
3: Sí, fot una calor horrorosa. I he de dir-te que per ser a Barcelona tampoc hem menjat tan malament. Les mandonguilles eren realment bones.
2: Sí, després et queixaràs que no et cuido. De totes maneres, com el teu poble, no es menja enlloc.
3: Només si ets del poble o vas amb gent del poble. Que els de Barcelona i els gavatxos no els hi donem lo bo. Ens ho quedem per nosaltres.
2: Com toca ser, collons. Si no ens defensem entre nosaltres mateixos, ja em diràs. Un amic de Mallorca em va explicar que fins no fa gaire hi havia un restaurant que tenia dos preus a la carta. El dels locals i el dels forans. I, francament, ho vaig trobar genial.
3: Ui, si ara ho fas aquí, et crucifiquen. Anem a fer una volta per les parades, va. Aviam quin ambient s'hi respira.
2: Però em sembla que està tot molt tranquil.
5: A totes les unitats. Aquí Bravo 14. La sospitosa es dirigeix cap a la fira. Atenció, ara tenim la certesa que va armada. L'hem seguida fins a la ganiveteria Roca, a la plaça del Pi, i ha comprat un ganivet tàctic, que pensem que és l'arma amb què intentarà cometre el següent assassinat. Continuem seguiment, però repetim, el paquet va cap a la fira i va armada.
3: Collons, tranquil·litat. No vols brou? Doncs dues tasses.
1: No sé com s'ho han fet, però el cas és que aquests molts fills de putes de Mossos han descobert que sóc la lletra ferida. Deu ser que són molt millors del que em pensava i que els tanoques només són uns quants que es baten d'anar a les manifestacions, d'anar a estomacar la gent. Crec que no hauria d'haver subestimat la parelleta enamorada, que encara no sé com han arribat fins a mi i que ara saben que sóc aquí i que he comprat el ganivet. El més senzill seria avortar tot el meu operatiu i fer-me fonedissa i esperar un altre festival per continuar amb el meu pla. Potser el de Malgrat, o el de Calafell, o el de Sitges. He tingut molta sort d'haver pogut veure al mirall aquell home que semblava tan interessat amb les navalles suïsses del mostrador i que, curiosament, ja havia vist el tren. Així és com m'acabo d'adonar que m'estan seguint. I si m'estan seguint, és que saben qui sóc. I, per tant, tinc un problema gran. I el problema principal és que no puc parar. És que he de començar a matar editors. I, per tant, canviaré el meu pla. Ja no seré selectiva. Segurament és l'última oportunitat que tinc per poder emportar-me per endavant alguns d'aquests fills de puta que es carreguen els somnis de la gent. I en el fons els faré un favor, perquè la gent farà una ullada al seu catàleg. Sí que només en quedarà la tàctica islamista. Començar a córrer i apunyalar tots els que pugui fins que em parin. Aniré ben tranquil·la fins a la Rambla. M'aproparé a la primera parada i des d'allà cap avall.
5: El paquet va cap a la Rambla. Sembla molt tranquil·la. Tot en ordre. Recordeu que va armada. Ara està arribant a la primera de les paradetes. Suposo que tothom la veu.
2: Nosaltres la tenim a 10 metres. Fem el seguiment nosaltres. Tots els altres operatius atents. Les càmeres també. Tothom atent. Pensem que no actuarà fins a la nit, quan comencin a recollir els materials. Però mai no se sap. Així que, ulls vius.
3: El paquet s'ajup. Sembla que per cordar-se la bamba. Atenció a totes les unitats. S'ha esmunyit sota els faldons de la taula i està entrant a l'interior d'una de les parades. Tothom llest per actuar.
2: Tothom a terra. Tothom a terra. Policia, autodisparo. Deixi l'arma o disparo.
1: No t'atreviràs, perquè saps que mentre mori l'acabaré degollant. I això no ho pots dur sobre la consciència. Us acabo de ben fotre i m'he carregat tres editors d'una tacada. Tots s'ho mereixien, però ella no. Ella és una idealista que ha triat la professió equivocada i ja està.
5: Totes les unitats, quietes! Algun àguila té l'objectiu a tir? Àguila 1 en posició. Tret net a 250 metres. Espero ordre.
2: Espereu tots. Carme, si creus que aquesta noia no ha fet res, deixa-la anar i entrega't. No tens escapatòria i ho saps. I només afegiràs una mort més. Possiblement inútil, i la teva també. Si la deixes anar i t'entregues, podràs explicar la teva història a tothom que la vulgui sentir. I podrem entendre per què has fet tot això. Vols morir, que tothom pensi que eres una boja que matava sense motiu?
1: Jo no sóc cap boja, saps? Jo sóc un geni i ningú ho ha entès. Tu saps què suposen escrivir un dia i un altre i acabar les teves novel·les i que ningú les llegeixi, que només et facin arribar cartes amb excuses barates dient que el teu llibre no encaixa al catàleg o a la col·lecció? No. Tu no ho pots saber pas. I al mateix temps, no es deixen de publicar llibres infames, textos fets per presentadors de programes o per youtubers o tiktokers, que han escrit autors morts de fam, disposats a renunciar a tot per uns quants calerons. No, jo no estic boja. Jo només vull fer justícia. Jo només vull que els escriptors boníssims, ben poc llegits, tinguin el seu espai. I per això els vaig matar i vaig aconseguir que els seus llibres tornessin a circular. I ara he matat uns quants editors, sense criteri, que van refusar les meves novel·les. La llàstima és no haver pogut entrar als grans despatxos de les grans editorials i carregar-me'ls a tots. Heu fet la vostra feina i massa ràpid. No m'heu donat temps a acabar d'endreçar-ho tot. Si era un risc, he comès errors. M'ha pogut la vanitat. Però ara, si no vols que aquesta mossa la palmi, m'has de deixar marxar.
2: Saps que no puc fer-ho. I creu-me que puc entendre les teves raons. Estem en un món ple de mediocritat i de capelletes i enveges i interessos, però ja has matat 6 persones. No et puc deixar anar, ja ho saps.
1: Doncs m'hauràs de matar.
2: Està bé, tu ho has volgut.
3: Hòstia! A totes les unitats, alto el foc, sospitós abatut. Repeteixo, sospitós abatut. Que entrin els equips mèdics, que ganllets. Tenim 4 possibles cadàvers. Antònia, estàs bé?
2: Sí, ja s'ha acabat. Ho he intentat fins al final, però ja no podia fer res més. Estava començant a degollar la noia.
3: No pateixis. Has fet el que calia i ho has fet molt bé. Li has donat la seva oportunitat i no ha volgut aprofitar-la. I tu has fet només el que podies. La noia està bé. Té un tall superficial.
2: I els altres editors?
3: Els serveis mèdics acaben d'entrar a valorar-ho. 2 em sembla que són morts i un altre potser se salvarà.
2: Collons, l'hem ben cagada. En algun moment s'ha adonat que la seguíem i ha canviat els plans. I ara tenim tot aquest escampall. Ha estat un desastre d'operació, ho miris com ho miris.
6: Jo no ho veig així com ho veus tu. Heu aconseguit parar una de les assassines en sèrie més sanguinàries dels últims temps a casa nostra, partint d'unes dificultats extremes. Jo crec que podeu estar orgullosos de la feina que heu fet tots dos.
2: Sabeu què és el que més em fot de tot plegat?
3: Què, Antònia?
2: Que les seves formes eren horribles. Però crec que tenia una bona part de raó en el seu discurs. M'hauria agradat llegir alguna cosa seva.
6: No pateixis. Ben aviat podràs.
2: Què vols dir?
6: Que la Carme va enviar ahir un darrer missatge als mitjans per si de casa avui l'enxampàvem o alguna cosa no sortia bé. I adjuntava la seva darrera novel·la amb el prec que es publiqués en digital i en obert per si algú la podia llegir. Demà podràs fer-ho.
2: Hòstia, i com es diu?
6: Mar Negra. He de dir que a mi també m'ha cridat la curiositat.
3: Ja se sap. Sempre llegim els autors que acaben de palmar-la.
2: Mira que de vegades n'arribes a ser d'animal.
7: Acabeu d'escoltar La caça, capítol 10 i últim de Mar Negra, de Sebastià Benassar. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol i les veus de Magda Bosch, Cris Cantal, Abel Font, Josep Palma, Ildefons Clos i Enric Frigola. Veurà la llum en format llibre la novel·la inèdita de La lletra ferida, La Mar Negra,

0: Sabies que...
1: La majoria dels gats blancs amb ulls blaus són sords, tret que tinguin un ull d'un color diferent a l'altre. O bé, tan sols estadísticament ho són. El gen de la sordesa és un gen propi dels gats blancs. Es diu al·lel. No tots els gats blancs són sords, només els que presenten aquest gen. El gen B doble fa que el gat sigui blanc encara que els seus gens diguin que és un gat negre, marró o d'un altre color. Aquest gen també té la particularitat de ser més dominant que qualsevol altre que tingui a veure amb algun dels altres colors.

0: Ramó de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels safaretjos i per fer-ho ens acompanyaran en Ricard Ramon, investigador local i interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX. En Pep Saragossa, investigador local, la Neus Esmel, poeta, en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, autor del llibre El riu de les dones, la Júlia Ramon, estudiosa de la història local de Santa Coloma de Queralt, en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local i guia de Santa Coloma de Queralt, i l'Eva Vives, autora, directora i intèrpret de l'espectacle El safareig, de la companyia Teatralitzat.
2: Rentador. Paraula derivada del mot llatí requentare, passar un líquid per alguna cosa. Safareig, de l'àrab vulgar safrik, bassal, estanyol. Un safareig és una bassa o dipòsit d'obra sense tapa on s'emmagatzema aigua que pot ser utilitzada per regar. També pot ser un dipòsit d'aigua destinat a fer-hi la bugada. Sovint està proveït d'un rentador o pla inclinat.
0: Ramó de Pedra.
3: Ramó de Pedra.
0: Ramó de Pedra.
3: Ramó de Pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Els safaretjos són molt més que una construcció. Són un espai social, un territori femení on passaven moltes coses. La seva història va unida a la vida dels pobles, de la comunitat, dels barris, de les persones, de les dones. Els convidats d'avui ens obren una porta fascinant per conèixer de primera mà com eren i què hi succeïa.
0: Ramó de Pedra.
1: En una època en què les rentadores són un electrodomèstic imprescindible, els safaretjos ja no són presents en la memòria de tothom. En Pep Saragossa n'és ben conscient.
4: Hi ha una sèrie d'elements que la gent doncs, deixa de saber el que perquè servien. No? Per exemple, una de les característiques a mi que hi ha a les síquies són els rentadors públics. Doncs, no? La gent, que nosaltres, en aquesta època, quasi que tothom ja ha nascut i ha viscut en rentadores a casa seva, però, esclar, abans tenies d'anar al lloc on hi havia aigua, i aigua, vull dir que corregués una mica perquè doncs, la sabonera i la brutícia no es quedés allí. Doncs.
1: En Pep Saragossa recorda com la seva mare anava al safareig i també n'ha fet recerca. I ens desvetlla un detall curiós entre el Catllà i la Riera de Gaià.
4: Després, una altra de les coses que també és, diguéssim, l'higiene. La gent, tenia que rentar la roba i llavors la roba anava aquí, al costat, diguéssim, dels canals i del riu. Hi ha llocs que es rentava el riu. Jo recordo la meva mare era de la Ribera de l'Ebre i me'n recordo que anaven al riu, tenien unes lloses al costat del riu i rentaven allí. Per aquí, tant aquí a la Riera, aquí les cases que tocaven a la Síquia, tots tenien el safareig, i al Catllà també hi havia el safareig, un safareig municipal baix del riu, i llavors hi havia safarejos allà on hi havia jo. Per exemple, al Catllà he fet una petita recerca i n'he trobat 44 de safarejos, no? Vull dir que tothom que podia, diguéssim, a les masies hi havia safarejos. Vull dir, hi havia una cisterna i llavors al costat hi ha un safareig, per poder rentar la roba. I els altres, el moment que passava el rec, fent una desviació i cap al molí, que hi ha una característica entre, diguéssim, el Catllà i la Riera, és que al Catllà no hi va haver mai cap inconvenient, o tant per fer una bassa per emmagatzemar aigua per poder regar després, o fer un safareig, i a la Riera estava prohibit. A la Riera no es podien fer basses, si t'hi fixes, si vas, no en veuràs cap de bassa.
5: Per què?
4: Perquè hi havia poca aigua, i llavors no hi podien fer que tu... I tenien. I llavors els únics safarejos que hi ha són els que pots fer un safareig a la Síquia, quan te passes barrer de casa teva, es fas allí. Però, per exemple, no hi ha ningú que hagi fet una derivació cap a l'altre costat de carrer per fer un safareig a l'altre costat de carrer. En canvi, el Catllà això hi és. No? El Catllà passa un rec per dintre el poble i llavors pels carrers... anaven, el rec se desviava i hi havia 5 o 6 cases que anaven, que tenien safareig dintre. Vull dir que era diferent, diguéssim, per la propietat del Catllà.
1: Un testimoni viu és la poeta Neus Esmel.
6: Preníem un gos amb la roba i una galleta amb el sabó i el que havíem de fer servir i posàvem un sac damunt de les pedres del riu i de ginolls rentàvem allí, i havíem de vigilar que l'aigua no es prengués la roba perquè també baixava furienta, molta corrent, i si s'escapava alguna peça de roba amb una canya havíem de córrer a veure si la podíem pescar.
1: Un altre testimoni és el de la Júlia Ramon, que ens ho explica als peus dels rentadors de Santa Coloma de Queralt, acompanyada d'en Galo.
7: Que ja en dèiem l'hort dels regarons, i he fet molta vida quan tenia 8, 10, 11 anys, i esclar, i tenia una parenta que venia a rentar aquí, i jo l'ajudava també. I llavors és el que diu ell, aquí dalt, aquests dos safarejos d'aquí dalt eren per rentar la roba, i aquí baix era per esbandir la roba, l'aigua era més transparent. L'aigua passava per aquestes conduccions, aquí hi havia una tapa, el que t'ha explicat el Salvador primer, tot això d'aquí. O sigui que tot això per mi és molt, molt, molt entranyable. Ens enfilàvem a darrere la peana, com se'n diu d'això, Salvador? Sí, ens enfilàvem aquí dalt, jugàvem molt. Per això et dic que aquí, pedra per pedra, me la tinc molt coneguda també. I llavors tiràvem aquí baix, que ara deurem anar a No Salvador, per aquí, sí. I llavors seguíem aquí els horts, doncs seguíem amb una amiga meva, anàvem a buscar mores per aquí baix i llavors les posàvem en un fanàs i les veníem a rentar aquí i ens menjàvem les mores. Vull dir que com a meva infància ha sigut molt, molt maca aquí baix, molt, molt.
8: I venia tota la població pràcticament aquí a rentar la...
7: No, perquè a veure, per exemple, la meva, quan no hi havia aigua corrent, jo parlo, tinc 75 anys, quan era petita, que per saber estar molt malalta i embrutava molt. La meva mare, en comptes de venir aquí, els públics, entre cometes, venia amb aquests que ha dit el Salvador aquí davant, que eren particulars, eren privats, i potser l'aigua estava una mica més cuidada, o vés a saber, aquí. I després li comentava amb ella que aquí hi havia també un safareig per rentar l'aigua dels morts, aquí al costat, que deu haver desaparegut. I esclar, nosaltres veníem per aquí i dèiem, mira, l'aigua dels safarejos dels morts, saps, aquí. I tot això d'aquí, ja t'ho dic, ho coneixíem tot molt bé, molt... I aquí, esclar, hi havia bestioles. Mira, no fa gaire, hi va haver-hi una serpeta, i vaig pensar, mira, ja està, l'aigua està bé, vaig pensar jo, perquè hi havia una serpeta. I pues, més avall, amb el Gaià, també ens anàvem a banyar, no, Salvador? Al bord de la Ferrera, els homes, les dones no hi podíem anar. I llavors, bueno, anàvem a, més avall, anàvem a Pontils, a Severit, i allà ens banyàvem, i a Santa Perpètua. Santa Perpètua i ara no va més. I tinc fotos que només veus aigua i el cap de la Júlia allà que treu el cap. Vull dir que el Gaià per a mi també és molt, molt important, sí senyor.
8: La roba, una curiositat, s'estenia també aquí? Perquè no m'imagino haver de portar la roba mullada amb el que pesava.
7: No, no, se l'enduien cap a casa, sí. Home, i potser que hi havia alguna una peça, però si aquí hi havia 12 dones rentant era impossible d'estendre tota la roba. No, no, se l'enduien al sacrifici. El meu pare, m'explicava la mama, que per venir a rentar la roba la portava ella amb el carretó, perquè el meu pare era fuster, torner, i tenia carretó, i li baixava amb el cossi, li baixava l'aigua, perquè nosaltres vivíem al cap del poble, allà on ho aparcat, i esclar, hi havia molta distància, i el pes, no, no, d'estendre aquí no es tenien, ho prenien cap a casa.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
9: Els conflictes sempre ronden l'aigua. De gran magnitud fou el que va sorgir entre l'Ajuntament del Catllà i la comunitat de regants de la Riera de Gaià. Pagesos i rentadores en crisi.
10: Hi va haver un gran conflicte, un conflicte que va originar i va provocar que intervingués el govern de la civil, el jutge d'instrucció de Tarragona. Hi va haver un conflicte entre l'Ajuntament del Catllà i la comunitat de regants de la Riera. Per què? Perquè hi va haver unes obres. I en aquell moment doncs, hem entès doncs, que hi va haver unes certes obres en aquest rentador, i quan rentaven, les dones del Catllà, eren les dones que anaven a rentar, i que els pagesos de la Riera es queixaven de que quan les dones aquí al Catllà rentaven i doncs, posaven una paradora per aixecar l'aigua, doncs que hi havia problemes perquè l'aigua no circulava o no circulava amb la pressió adequada per arribar als molins. I d'aquí que hi va haver aquesta crisi, diguem-ne, política entre la Riera i el Catllà, del Josep Maria Gavaldà, que és el pare d'un altre Gavaldà que coneixeu, que era l'alcalde en aquell moment i que va intervenir, que figura doncs, en tota la documentació, i que defensava els usuaris del Catllà contra els pagesos de la Riera. De fet, és un conflicte que jo l'hem investigat i amb el Pep hem buscat la documentació a l'Ajuntament, i al final no he arribat a aclarir com va acabar. No sé si tu tens clar com va acabar.
11: Bueno, van acabar que van entendre que l'aparadora no el que feia era aixecar l'aigua, però la quantitat d'aigua passava igual d'un costat a l'altre. El que passa que es va solucionar també perquè doncs, cap al dalt, al cap de la Catllà, va fer obrir la comporta, va tirar tota l'aigua cap al riu, i clar, va deixar de baixar, ni una gota d'aigua baixava. I llavors va ser quan es van, diguéssim, van arreglar les coses, no?
10: Vale.
11: Perquè d'aquesta manera van dir, bueno, això s'ha d'arreglar. I, bueno, tu vas arribar a entendre perquè devien dir

0: plegat ho sabrem tot seguit de la seva veu.
1: I jo estava un dia a Sèrbia, a la vall d'Unarre, molt a prop d'Esterri d'Àneu, un poble molt bonic, on a l'estiu retorna molta gent, gent descendents, etc. I estàvem en una plaça, jo no coneixia ningú, anava buscant informants, ja us podeu imaginar, un antropòleg arribant a un poble que no coneix ningú, sembla que vagis a vendre mòbils o plaques solars avui en dia, no? Doncs clar, jo sé callar i em poso a xerrar i comença doncs, a crear-se un bon ambient, no? Jo per fi puc destapar i dir qui sóc, què faig, i es crea un bon ambient, i riures, etc. Alço la vista, i al carrer, un carrer plaça, que on s'acaba el poble i comença un camí mig asfaltat que acaba sent pedregós i va parar un riuet, el carrer es deia el riu de les dones. I vaig pensar, Jordi, ja tens títol pel teu llibre. Neix d'una sensibilitat que no sabia d'on venia, i jo sempre he anat amb els que perden, sempre, ja de petit, fins i tot amb l'esport, no? I jo veia que les dones mai sortien als llibres. Quan preguntava per les coses d'abans me parlaven de l'alcalde o del poder, etc. A mi m'interessava la vida quotidiana. La vida important per mi és aquella que passa amb la, que té a veure amb la salut, amb la criança, amb les famílies, amb aquesta lluita per sobreviure. Darrere la lluita per sobreviure hi ha les dones, encara ara. I són, encara ara, les més silenciades.
2: Ramó de Pedra.
0: I és que els safaretjos eren els espais comunitaris on es trobaven les dones. Un espai molt femení on hi passaven moltes més coses de les que ens pensem. Ens ho expliquen en Jordi Sunyer i l'actriu Eva Vives, que està al capdavant de l'espectacle teatral El Safareig, que recupera la memòria històrica de les dones en aquestes construccions.
1: En un món potser petit, tancat, endogàmic, fins i tot familiar, et casaves amb un familiar proper, doncs potser aquest ambient que trobaves després rentant roba amb altres dones on podies fer bromes de qualsevol cosa, de canalla, de sexe, doncs vaja, era un espai que sí. Els homes podien anar al cafè, el cafè de Tírria, el cafè de Llavorsí o de Sort, què sé jo, però les dones es trobaven en aquests espais.
3: Anem, no?, a una infraestructura que no es conserva tot arreu, que són els rentadors, els safarejos que havien sigut públics, doncs és molt, estem molt contents perquè realment ha sigut una cosa de boca a boca, de fer safareig d'un poble a l'altre, mai millor dit, i també de molta reivindicació d'un espai molt femení. Parlaves de les infermeres, també vam tenir de vaga les llevadores, i és un espai on les dones es passaven molta informació, no?, amb aquests col·lectius que ara també molt feminitzats. I va sortir una part històrica que a mi sempre m'ha interessat, una part de creació i una part molt de parlar de les dones anònimes, no? Hi ha hagut uns anys en què s'ha recuperat una memòria de persones o de dones amb noms i cognoms, com poden ser amb carrera, amb premis, però aquestes dones anònimes, aquestes àvies, no?, més les mares biològiques, que a vegades s'han quedat una mica en silenci, també per aquesta part de record a nivell d'infraestructures i públic, que s'ha oblidat, la part pública de les dones es va perdre. I aquesta memòria cap a elles, cap al que elles vivien, cap a elles que elles somiaven, el que elles feien, també en una època en què les dones doncs, tenien una posició pública molt millor que van tenir després, també per circumstàncies històriques d'aquest país, i que s'han silenciat i que, bueno, que eren dones, no?, dones de la República, dones de primers de segle, bueno, el paral·lel de Barcelona amb les cançons que dèiem, que es van recuperar després, però que són de primers de segles, que eren dones molt potents, i aquesta memòria que a vegades ens pensem que les dones han après a llegir fa dos dies. Una època on a nivell de país doncs, les coses anaven més o menys bé, i també hi havia aquesta alegria pels carrers, i les dones doncs, cantaven i es trobaven els safarejos amb els homes també en certes hores on no es rentava, i això també està bé explicar-ho.
4: Es feien altres coses.
3: Exacte, el safareig s'hi feia moltes coses.
5: El rector, aquest sí que sap passar-s'ho bé, eh? Vindrà i fora la vicaria, si jo t'assinto. De missa cada diumenge en altres, eh?
3: Sí,
5: a veure ara.
3: Cada diumenge, eh?
2: Ramó de Pedra. Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: L'Eva Vives ens introdueix en la construcció dels safaretjos. Quina

0: revolució han tingut i les conseqüències d'aquesta.
1: Hi ha molts llocs que anaven al riu i que els hi dura molt més temps. Hi ha llocs, inclús, sabem, cap a alguna zona que es podia anar més o menys a platja. Queda així una mica a l'aire, això, eh? Algun historiador o historiadora ens hauria de posar a lloc perquè hi ha versions contradictòries. I després n'hi ha molts, aquests primers de segle que dèiem, que es construeixen a partir de 1910, per dir-te una data aproximada, 1900 i poc, i després hi torna a haver un bastant boom cap als anys 40-50-60, que hi ha una segona construcció de safrejos, que és també quan ja molts pobles comença a arribar l'aigua corrent a les cases. Es deixen d'utilitzar i també es deixa de fer una cosa, quan dèiem, de cultura popular i de socialització a les dones. Es privatitzen les dones cap a dins de casa. Hi ha un canvi generacional molt important amb aquestes dones, no?, que col·lectivament anaven a fer una cosa i que es trobaven i s'ajudaven i parlaven i es passaven coneixements, a quan es tanquen les dones a casa i el fet d'arribar a l'aigua corrent és una comoditat, però també té unes conseqüències.
0: Com eren els rentadors? Com es tenien i com portaven la roba? Tenien els safaretjos la mateixa estructura a tots els pobles?
1: Sí, majoritàriament sí, el que no tot arreu es conserva tota l'estructura. Hi ha llocs que només es conserva la font o els abeuradors, potser és el que s'ha conservat més perquè per espai era més petit. Però sí, hi ha la font, principalment, on es posava aigua, l'aigua que residualment, diguéssim, es perdia, o sigui, es feia el reciclatge de l'aigua, que tant es torna a parlar ara, anava cap a l'abeurador on bevien els animals, i després aquesta aigua seguia cap al safareig. I el safareig estava dividit en general en dos, un espai on es posaven amb sabó, diguéssim, normalment anaven amb els gibrells, amb els cabassos, i es posaven en remull, llavors aquí s'ensabonava i s'esbandia una banda i amb el sabó anava a l'altra, és a dir, un filtratge d'aigua perquè quan tu es bandeixis, diguéssim, no t'arribi el sabó que has posat abans. I després hi ha l'estructura aquesta dels malalts o els morts, lògicament no sabien moltes vegades els motius, i podia ser amb vírics o podien ser malalties de transmissió, i per tant es rentaven a banda. Hi ha llocs que el mateix safareig té un safareig a banda, i hi ha algunes poblacions que, doncs, si en tenien un de més antic, en construeixen un segon i aquell més antic queda com el dels malalts o els morts. I després el que no es conserva són els espais on es tenien roba, que normalment eren espais verds, on hi havia plantes més seques o més verdes, i deixaven el sol que es anessin assecant fins a tornar a casa, perquè també penseu, no?, que si anaves amb uns llençols grans, el pes del mullat és bastant d'orillo, llavors doncs sí que ho deixaven que es anés assecant una miqueta, o esperaven que tornessin els homes del tros per aprofitar la pujada amb el carro, amb les mules, amb el que fos. Tot i que, ja et dic, com que ens hem trobat moltes senyores que ho recorden, t'expliquen encara que es posaven els davantals llargs, ben lligats al cap, amb els cossis a sobre.
0: En Jordi Sunyer ens explica com rentaven i ens convida a descobrir i imaginar-nos com funcionaven.
2: Duien una fusta ja preparada per trencar i el posaven als genolls i portaven també una peça de fusta pels genolls i allà rentar amb la... i després estendre la roba. Vaja, que ningú s'imagini uns estenedors normals, sinó que, doncs, amb un matoll allà a penjar els llençols, per exemple, no? Per tant, feina dura, sí, sí. I a l'estiu, doncs, bé, també, perquè no sempre baixa, doncs, l'aigua que és necessària, etc. Però molts d'aquests pobles, gràcies al treball col·lectiu, van construir aquests abeuradors, aquests rentadors, que encara es conserven en molts llocs, on l'aigua, clar, ostres, nosaltres que venim de secar, l'aigua cau de la muntanya i contínuament es renova aquella aigua, és una preciositat. I per art de màgia, perquè ningú encara ha decidit què fer-ne de tots aquests espais, encara estan allà, no? I si fem turisme per allà, doncs la lectura del meu llibre el que convides a fer aquesta altra mirada, no?, una mirada humana cap a uns paisatges que sovint ens hem pensat que eren de cartró pedra.
0: Amb la veu i la recomanació d'en Jordi Sunyer, acomiadem un capítol que ens ha mostrat la part més humana, social i femenina d'unes construccions que, afortunadament, encara podem veure i viure, els safaretjos. D'essència femenina han estat testimonis de la història i de moltes històries. Si les pedres parlessin, estem segur que aquestes ens sorprendrien de valent. I els que han estat novament presents al capítol són els ocells. Heu endevinat els seus noms?
3: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
4: Colom roquer. Colomba lídia.
3: au habitual en camp obert durant tot l'any.
4: Corriol camanegre, Caradrius alexandrinus.
3: Un dels ocells més especials perquè es troba en perill, ja que nidifica a la sorra de les platges. El podem trobar d'abril a setembre.
4: Puput. Upupa epops.
3: La puput viu tot l'any als camps oberts i zones de conreu al llarg de tot el curs fluvial. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
6: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Com utilitzar la piscina per fer exercici saludable?
8: La piscina és un entorn excel·lent per fer exercici saludable, ja que l'aigua ofereix resistència natural i redueix l'impacte en les articulacions. Nedant o realitzant exercicis aquàtics es pot millorar la força muscular, la flexibilitat i la capacitat cardiovascular de manera segura i efectiva. Activitats com l'aquagym o caminar dins l'aigua són especialment beneficioses per a persones amb lesions o problemes articulars. A més, l'aigua tèbia pot ajudar a relaxar els músculs i alleujar el dolor. Incorporar la piscina a la teva rutina d'exercici és una manera divertida i refrescant de mantenir-se en forma i cuidar la salut.
6: Salut Activa.
9: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: El medi aquàtic és ideal per persones que tinguin problemes articulars o que siguin grans. Val? Aquest medi aquàtic ens ajuda a disminuir la pressió que hi ha sobre les articulacions perquè no hi ha gravetat i ens ajuda que puguem moure'ns millor sense dolor. És molt important que quan vulguem anar a la piscina no pensem només en nedar, sinó que també pensem que també hi ha unes activitats que són més dinàmiques i més divertides, com l'aquagym, caminar dins de l'aigua i fer exercicis específics que dediqui al monitor, o fins i tot fer bicicleta estàtica dins de l'aigua, que se li diu aquabike. I molt important, abans d'introduir-se dins de l'aigua, hem de trencar la temperatura que tenim externa amb la que tenim interna, és molt diferent. Llavors, hem d'habituar el cos a aquesta temperatura. Primer ens hauríem de refrescar amb una dutxa i després ja podríem començar a introduir-nos dins de la piscina per evitar aquest xoc tèrmic que podria provocar-nos un malestar general. Anar a piscina és un exercici molt complet tant per gent adulta, gent gran, com per infants, i és important que ens puguem mobilitzar allà dins i passar-nos-ho bé.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 12 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se a només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer a alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i paisatges africans. Són les 7 i 3 minuts. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadeses ha recuperat la mítica pujada al Puig Estela, que no es disputava des de l'any 2018. Rebatejada com la Puig Estela, la prova se celebrarà aquest dissabte i formarà part del calendari de la 16a Copa Catalana de Curses Verticals de la FEC. La sortida, que serà conjunta a 8:45 del matí, s'ubicarà a la plaça Dolça d'Ugassa, al costat del pavelló. Els corredors ascendiran per la Canal del Marrà per coronar un dels cims més emblemàtics de Serra Cavallera. La cursa, que és un quilòmetre vertical, tindrà dos recorreguts. El més clàssic serà pels corredors de la categoria absoluta i júnior, amb una distància de 4 quilòmetres i 1.050 metres de desnivell positiu. El traçat pels atletes infantils, cadets i juvenils serà de 2,3 quilòmetres i 630 metres de desnivell positiu. L'organització espera que vinguin entre 80 i 100 corredors. Sentim a David Rovira, de l'organització, parlant del perfil dels atletes.
2: La gran majoria que fan curses verticals és gent que ve de l'esquí de muntanya i que, bueno, està bastant acostumat a fer aquests tipus de desnivells, i gent que està bastant habituat també a utilitzar els pals, quilòmetres verticals. Abans, doncs, solia ser una cursa que acollia molta gent, i ara, doncs, cadascú ha trobat una mica les seves curses, està com especificant una mica més, i en els quilòmetres verticals sol venir gent que durant l'hivern sol fer temporada d'esquí, i com que a l'estiu, doncs, fer curses molt llargues a nivell muscular tampoc estan molt, molt adaptats, doncs les curses verticals és una cursa, doncs, que els encaixa bastant per distància, per temps, també un tema muscular, només la pujada.
1: En un principi, la idea era fer-la el dia abans de la 27a edició de la cursa del Taga de Sant Joan, que s'ha de disputar el pròxim dissabte 19 de setembre, però ho van descartar perquè era una feinada organitzativament.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'oposició de Ripoll, excepte Somi, va votar divendres en contra d'un préstec a llarg termini de 705.000 euros per finançar una quinzena d'actuacions previstes al pressupost del 2026. Els comptes impulsats per l'equip de govern d'Aliança Catalana, que fa pocs dies van aprovar-se definitivament, tot i les al·legacions presentades pel PSC, preveien inversions per una mica més d'un milió d'euros, dels quals 333.000 són subvencionats. Aquí la intenció de complementar els ingressos amb un préstec a llarg termini. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va ser molt crítica amb Junts, Esquerra, República el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP. Sentim-la.
2: No estan fent un cordó sanitari Aliança Catalana, eh? Estan fent un cordó sanitari als ripollesos, per si no se n'han assabentat. I, evidentment, els ripollesos votaran en conseqüència a les properes eleccions municipals, perquè no es pot castigar tota una comtal vila només perquè no es comprega ideològicament amb qui la governa. I el que acaben de fer avui tots els grups de l'oposició, excepció de Som i Ripoll, és un acte d'irresponsabilitat política envers els ciutadans ripollesos, que espero doncs que els retreguin oportunament, perquè no es pot jugar amb el dia a dia i la quotidianitat de la nostra població. Realment penso que algú hauria d'anar al racó de pensar després d'aquesta votació.
1: Joaquim Colomer, de Som-hi, va ser l'únic a intervenir per dir-li això.
3: Li recordaré que fa any i mig, dos anys, jo li demanava que s'endeutés per donar serveis a Ripoll, i vostè va fer mofa de que no s'endeutaria, de que vostè no volia endeutar-se, de que vostè no volia arribar aquí. Vegi com ha arribat amb aquesta situació, doncs, que se li va dir i que vostè mateixa va penjar a les xarxes socials.
1: Orriols li rebatia que només s'endeutaran pel mateix valor o inferior al que liquiden a l'anualitat. Entre les actuacions que el govern diu que perillen, hi ha 536.000 euros, 319.000 dels quals subvencionats per la reforma de la teulada del pavelló vell. El préstec també preveia cobrir 60.000 euros per millorar la teulada de la pista Esteve Badia de Sant Pere. La mateixa quantitat anava per arranjar la font i l'entorn del passeig Regull per fer un mosaic de trencadís i l'accés a la llera del riu Ter. La llista incluïa l'asfaltatge de carrers per 100.000 euros, la climatització d'una part de la biblioteca per 20.000, un estudi del POUM per engegar el polígon industrial de Can Franquesa per 48.000, millores de seguretat a la nova comissaria per 30.000, la supressió del pas a nivell del passeig Regull per 15.000 o la rehabilitació d'un dels capgrossos i els vestits de reis per 36.000.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: La Rosalía.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest pròxim dissabte, el grup fotogràfic Abadeses organitza la desena edició del Rally Fotogràfic del municipi. El president de l'entitat, Joan Pous, explica la mecànica de funcionament del rally.
2: És un concurs de fotografia que té un format una mica especial, que consisteix en que el dia que es fa el rally, a les 9 del matí, es diuen tres temes, no sé, me'ls invento, aigua, sol i ponts, i els participants, que se n'assabenten en aquell moment de quins són els temes, o sigui, no poden tenir res preparat en antelació, han de voltar pel poble buscant fotos que s'avinguin en cada un dels temes. Durant tot el dia, fins a les 7 del vespre, ells poden presentar una sola foto de cada un dels temes, la que ells escolleixin, però tan sols una. Ells en poden haver fet 50 de cada tema.
1: Hi haurà dues categories, la de majors de 15 anys i la de menors de 14 anys. En el primer cas hi haurà premi al millor tema A, B i C, a més d'un premi a la millor sèrie dels tres temes, que són 200 euros en metàl·lic, un trofeu, un lot de productes i la inscripció del nom de l'autor a la ferradura gegant. La resta de premis seran 50 euros pels guanyadors de cada tema, un trofeu i un lot de productes. En el cas dels menors de 14, només se'ls donarà el trofeu i un lot de productes. També hi haurà la categoria de socis de l'entitat, que premiarà la millor sèrie amb el llibre Ter i un lot de productes. El jurat estarà format per Laura Pesarrodona, Lali Puig i Martí Alvesa. Les fotos es descarregaran allà i el grup fotogràfic Abadeses les enviarà al jurat, que se les mirarà per establir un veredicte. El lliurament de premis es farà el pròxim 27 de juny als Jardins del Palmas. Novament, el rally tindrà un vessant solidari.
2: El grup fotogràfic, per cada participant que ve i que s'inscriu, donem un euro amb una associació diferent a cada any. Enguany, el que recauri, que és això, un euro per cada participant, més el que vulgui donar cada un dels participants, que tenim unes guardioles allà al camp base, això ho donarem als amics del clínic perquè aquests cèntims serveixin per la investigació, per lluitar contra l'endometriosi, que és la causa que aquest any en la qual ens hi solidaritzem aquest any.
1: Tornant al rally, és important recordar que no es podran utilitzar drons per fer les fotos i que s'hauran de fer dins del terme municipal de Sant Joan de les Abadeses.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peixu.
2: No, Peixu no, Peyu, con i.
1: Bien, Peixu.
2: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival 5 Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar, hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival 5 Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remis a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'escolta collen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

Farem l'amor nu sota l'aigua.

0: El sector agroalimentari forma part de l'ADN d'Osona. Genera milers de llocs de treball, sosté una part important de l'activitat industrial i també contribueix al dinamisme econòmic de la comarca. Però també és un sector controvertit per les conseqüències ambientals que genera i també per la concentració empresarial que ha viscut i pels interrogants que planteja el seu futur. Aquestes dues realitats conviuen. Osona necessita mantenir un sector que crea riquesa, però també adaptar-lo a les exigències ambientals, socials i econòmiques del segle XXI. La globalització no espera a ningú. Sectors que competeixen en costos acaben exposats a la deslocalització cap a territoris amb una mà d'obra més barata i menys exigències ambientals. Per això, la fortalesa d'Osona ha de venir del coneixement, la innovació, la tecnologia i el valor afegit. Aquesta transformació ja ha començat. Empreses del sector han fet apostes que van des de la producció de proteïna vegetal fins a la digitalització de les explotacions o la valorització de residus. Però innovar requereix múscul financer. A les grans empreses que han accelerat el pas d'un model basat en explotacions familiars a un altre de més industrialitzat, se'ls ha d'exigir una aposta per a la competitivitat. I és aquí on iniciatives com Osona Bio Circular adquireixen sentit. Més enllà dels projectes concrets, la seva principal virtut és pensar estratègicament el futur d'un motor econòmic. Per això ara és positiu explorar alternatives. El cultiu de bolets en antigues granges, els projectes de biogàs, els futurs biopolígons o el suport als petits agroproductors responen a una mateixa voluntat: diversificar, innovar i reforçar la resiliència del sector. Cap d'aquests projectes que ara es comencen a treballar substituirà la ramaderia, però poden contribuir a garantir-ne el futur. I és que el futur d'Osona no passa per renunciar a un dels seus principals actius econòmics, però sí per transformar-los. Aquest pas només serà possible si administracions, empreses, pagesos, centres de recerca i ciutadania comparteixen una mateixa mirada. No s'ha d'escollir entre economia i sostenibilitat, sinó garantir que vagin de bracet. Són dues cares de la mateixa moneda. És divendres 12 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, ja ho sabeu, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i també la xarxa Més. Avui a 9:45 a la tertúlia parlarem sobre el Cabró Rock amb l'Eudald Puig i en Pau Fàbrega, en una sisena edició que celebra avui i que prepara per acollir prop de 60.000 persones en un cap de setmana, on també s'acollirà un cartell de luxe protagonitzat pel comiat a la comarca d'Oques Grasses i també el retorn als escenaris de la Gossa Sorda, entre d'altres. Tot això ho parlarem amb en Pau i amb l'Eudald. Després d'escoltar la cançó del dia, serà a 11:15 del matí de parlar sobre música, i avui Jaume Espuny ens portarà Who's Next de Who. I a la recta final del programa, com sempre a partir de 10:45, farem un repàs dels actes del cap de setmana al nostre territori i després repassarem algunes novetats musicals. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. El final i principi de curs a les escoles i instituts està marcat per les altes temperatures dins les aules. Per denunciar i deixar constància que molts dies se superen els valors que marca la llei, la plataforma Aules que Cremen ha creat un sistema de registre al qual s'han adherit una desena de centres d'Osona. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: El termòmetre ja marcava uns 25 graus a primera hora del matí a l'aula de 6è A de l'escola Fortí Solà de Torelló. Però la temperatura, com en la resta d'aules d'Osona i el Lluçanès, en ocasions a dins de les classes frega els 30 graus, un fet que dificulta la tasca per als alumnes i mestres. Sentim el tutor de tercer de primària i coordinador de riscos laborals, Lluís Torrambó.
3: Clar, a partir dels 27 graus està comprovat que els nens no poden estudiar en condicions bones perquè la temperatura és molt alta i això afecta molt el seu rendiment. Clar, i aquí ja estem arribant a mínims d'allà de 27 en molts dies. Aquests dies, tot i que ja fa una mica més de bonança, estem arribant a 29 inclús, vull dir que tampoc estaríem dintre els marges correctes. Clar, al veure temperatures tan altes, 30 o 33, doncs va ser una alarma que l'escola va dir: ostres, hem de fer alguna cosa.
2: I per això van decidir adherir-se a la plataforma Aules que Cremen per denunciar les condicions en què es troben, com han fet ja una desena de centres de la comarca.
3: A tot arreu hi ha temperatures molt altes. Qualsevol centre d'Osona, inclús encara molt més a la zona de Lleida, així, no és la influència de l'edifici, sinó que realment fa calor, i no ens han dotat cap tipus d'aparell que puguem solucionar-ho. O sigui, no hi ha ventiladors suficients. Tot just fa dues setmanes van arribar 3 ventiladors del departament.
2: I el curs passat van demanar ventiladors al Departament d'Educació i els 3 que els han portat els han posat a les aules de cicle superior, que és on fa més calor i és on han instal·lat el sensor per registrar les temperatures a la plataforma. Tot i el ventilador que tenen en alguna aula, els alumnes se les empesquen per fer passar la calor, obrint finestres, portant ventalls o fins i tot fabricant-los en paper.
0: Les obres de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu de Codines ja tenen data d'inici. L'Ajuntament va convocar aquesta setmana els comerciants i veïnes de la zona per exposar-los als detalls tècnics d'uns treballs que arrencaran el pròxim 25 de juny, amb la delimitació del perímetre, mentre que l'entrada de la maquinària es farà efectiva el dilluns 29. Laia de Déu, una codinenca.
4: Unes obres que es preveu que tinguin una durada de 4 mesos i mig i que suposaran una afectació integral a la mobilitat del centre del municipi. El regidor d'Urbanisme, Manuel Rodríguez, detalla que l'evolució dels treballs obligarà a reobrir provisionalment el trànsit del carrer Joan Maragall per garantir l'accés als aparcaments.
5: Tenim un tema d'accés de veïns als seus aparcaments privats i a l'aparcament públic. Doncs inicialment el que es farà és reobrir el Joan Maragall. Sempre és amb l'evolució de l'obra, com al final també hem d'intervenir a la que és la part de davant de l'Ajuntament, doncs haurem de tancar Joan Maragall i obrirem el vial de la façana nord de la plaça per donar accés a veïns i a l'aparcament municipal.
4: Més enllà de la mobilitat viària, una de les principals preocupacions és com les obres afectaran el teixit comercial de la vila. Per aquest motiu, segons la regidora de Comerç, es crearà un canal de comunicació directa per anar resolent els problemes del dia a dia. La mateixa regidoria, a més, també ha anunciat una mesura de suport directe pels bars de la plaça, la bonificació de la taxa de terrasses durant l'afectació. Escoltem Anna Vilarrasa, regidora de Comerç i Turisme.
6: Ara hem creat un canal més per cada un dels grups, esperant dos canals de WhatsApps, en el qual doncs, de primera mà tindrà la informació que nosaltres com a regidors disposem, i després a nivell dels comerços, en aquí clar, el sector més perjudicat, per dir-ho d'alguna manera, són les terrasses. Es va quedar que la setmana que ve es aniria a veure terrassa per explicar quines solucions podíem trobar per tal que podíem posar les taules, i el que sí que també es va decidir per part de govern és que el que és la taxa d'ocupament de via pública en quant a terrasses, aquest any es bonificarà al 100%.
4: No obstant això, els botiguers tenen inquietuds evidents, i és que l'obertura temporal al trànsit d'un carrer peatonal com Joan Maragall exigirà un esforç d'adaptació general. El grup de comerciants codinencs posa el focus en la importància que els clients continuïn sabent com accedir als establiments i al pàrquing públic. Montserrat Amosa n'és la presidenta.
7: Doncs ens van convocar a tots els comerços que estem ubicats a la zona on s'ha de fer l'obra, i llavors ens van dir en mode informatiu els plaços que començarien a senyalitzar, que començarien les obres, el temps que estarien d'obres, com seria l'accés al pàrquing, molt important per nosaltres, perquè les obres comencen, però el comerç està aquí. I llavors és important que la gent sàpiga com accedir.
4: La decisió d'executar l'obra de forma continuada i tancant tot el perímetre en lloc de fer-ho per fases ha agafat per sorpresa molts comerciants afectats. De fet, el sector de la restauració és qui afronta el panorama amb més incertesa. Amb un calendari previst de 4 mesos i mig, les obres de la plaça Josep Umbert Ventura es converteixen en el principal repte de convivència urbana dels darrers anys.
0: I les obres per reobrir el carril tallat de l'N260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll s'allargaran fins a la tardor. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
8: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talú situat a la corba de Ribamala de la Nacional 260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll, danyat arran d'una esllavissada que es va produir el passat 6 de març i va atrapar un cotxe, resultant-ne una persona ferida. A finals de maig, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, no havia estat encara informat oficialment de la data concreta de l'acabament de les obres, que es preveien que, com a mínim, s'allargarien fins a l'agost. Els treballs, que van començar el 20 d'abril i tenen un pressupost estimat de 2 milions d'euros amb l'IVA inclòs, afecten un tram de 340 metres de longitud al costat d'aquest talús rocós natural de 60 metres d'alçada a la riba dreta. A causa de l'estretor d'aquest corredor, la plataforma viària presenta una vulnerabilitat especial davant de qualsevol incidència geotècnica que afecti el talús. La riba esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de l'esllavissada, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de boronatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll, i s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.
0: I ahir van acabar els exàmens de la selectivitat per als més de 800 alumnes d'Osona i Lluçanès que les van fer a la Universitat de Vic. Andreu.
2: Ahir a la tarda van fer les proves optatives de dibuix tècnic, història de l'art, literatura castellana, història de la música i la dansa, química o tècniques d'expressió gràfico-plàstica. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, va visitar la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic, de Universitat Central de Catalunya, on es feien alguns dels exàmens, per parlar amb la responsable del tribunal i conèixer les percepcions dels vigilants a les aules. Definia les proves d'aquest any com unes pau històriques pel que fa al nombre d'alumnes, ja que s'ha batut el rècord amb 45.000 a tot Catalunya. En total es van fer 245.000 exàmens. La consellera també valorava positivament la prova pilot mecanisme dissuasiu per evitar el mal ús de dispositius electrònics.
0: I el Consell Comarcal del Moianès ja ho té tot a punt per una nova edició de les universitats d'estiu. Els cursos d'història i de gestió emocional seran les matèries principals. Laia.
4: Aquesta dotzena edició donarà el tret de sortida el proper dilluns 15 de juny amb un acte gratuït i obert a tothom, la presentació del llibre Anatomia de l'Esperança, que anirà a càrrec del seu propi autor, el filòsof Francesc Torralba. La programació d'aquest any combina activitats gratuïtes amb dos cursos de pagament que es concentraran durant la setmana del 29 de juny al 3 de juliol. Els matins s'impartirà el curs de Patrimoni i Història, que proposa un recorregut detallat per la industrialització del Moianès, mentre que a les tardes serà el torn de les competències personals amb el monogràfic Eines de millora per a la vida emocional. La recta final de la Universitat d'Estiu oferirà dues propostes més de caràcter gratuït. El dissabte 4 de juliol es faran visites teatralitzades a la Casa Museu Prat de la Riba amb places limitades per ordre d'inscripció. I finalment, el dilluns 6 de juliol es clourà el certamen amb la jornada Indústria i Dones, una sessió que pretén reivindicar el paper fonamental de la mà d'obra femenina en el teixit fabril del territori.
0: Moltes persones van seguir l'ofici del Papa dimecres a la Sagrada Família des de casa i d'altres ho van voler fer en comunitat. Al Seminari de Vic es va instal·lar una pantalla on una vintena de feligresos van gaudir de la missa i la benedicció de la Torre de Jesús Andreu.
2: Es calcula que un total de 12,2 milions d'espectadors de tot l'estat espanyol van seguir en directe la missa del Papa d'aquest dimecres a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, des de casa a la feina o a través de les pantalles que es van instal·lar en punts com el Seminari de Vic. El bisbat i la delegació de joves van oferir l'oportunitat de seguir l'ofici del pontífex en comunitat.
9: En comunitat les alegries es multipliquen i les penes es redueixen.
10: Perquè l'Església és comunitat, per compartir entre, doncs, a més tinc molts amics i amigues aquí dins i penso que és un acte com aquest únic que s'ha de viure en comunitat, no és el mateix estar sola a casa. Jo sóc una persona de fe, però això m'està donant molta empenta.
2: La visita del Papa a Catalunya s'ha viscut amb il·lusió i expectació. Els fidels presents a l'emissió de la missa des del seminari ho han entès com un acostament a la fe.
9: Ens encanta el Papa, superfans, sobretot som fans de Jesús, i llavors vam dir, ja que és dimecres, ho podem mirar, no?, perquè mirar-ho, i després obrir-ho a tothom també, a totes les persones que volguessin de Vic, perquè vam pensar que veure-ho junts es fa viure molt millor, no?, que el sofà de casa.
11: Una mica estirada d'orelles, perquè el Papa jo crec que ens ha vingut a recordar els nostres arrels i que no les hem de perdre i que hem de tornar a la fe i viure en Jesucrist.
12: És una oportunitat per reviure la fe, per anar-la mantenint, en el meu cas, i perquè vols molta gent també es poden acostar a Déu i a l'Església.
2: També ho interpreten com una manera de transmetre el missatge de la religió a persones que, de moment, se senten allunyades. L'Alba Masnou forma part dels joves del Bisbat de Vic.
9: I que puguin tornar a confiar en els altres, en la comunitat i en l'Església, que som una mica patates, però no som dolents. Que bo, quina pau, quina alegria que és viure amb Déu.
2: Una vintena de persones van seguir la jornada des del seminari comentant els passos del Papa i pregon quan també ho feia el Pontífex.
0: I reobre l'Escriptòrium de Ripoll a les golfes de l'Església de Sant Pere, Isaac.
8: El projecte de l'Escriptòrium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del Papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El Papa estaria orgullós de veure que l'Escriptòrium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'Església de Sant Pere. L'Escriptòrium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003 l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'Arxiu Comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilardell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
13: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptòrium es quedés només com això un projecte educatiu i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes, no tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'Església de Sant Pere i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporada dins del cicle pedagògic, però per exemple el que és tardor i primavera pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
8: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriol també deia això.
14: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat el senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral, i per tant és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I en canvi el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptòrium, i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és quelcom que ens defineix.
8: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho perquè, de ser així, ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista de mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.
0: I ahir al matí a la zona esportiva de Vic ja es notaven els nervis i les ganes per un nou cap de setmana de Cabró Rock, una sisena edició que es prepara per acollir prop de 60.000 persones. Andreu.
2: L'edició més nostàlgica i alhora la més emotiva, així és com els organitzadors del Cabró Rock defineixen la sisena edició del festival de música més multitudinari del nostre territori, que entre avui i demà tornarà a omplir la zona esportiva de Vic amb grans noms de l'escena musical catalana. Emotiu perquè serà una edició de comiats amb l'últim concert a la comarca d'Osona, d'Oques Grasses, però també una de les darreres oportunitats a veure en directe La Fúmiga, ho explica el director del projecte, Marc Sureda.
15: Per nosaltres és molt especial, Oques Grasses s'acomiada i era important, crec que ho pogués fer aquí a casa seva. El creixement del Cabró no s'entén sense Oques, l'evolució que ha tingut la banda i el Cabró doncs, és espectacular.
2: Però no tots seran adeus. El festival també serà l'escenari per a noves presentacions i retorns molt esperats, com els de la Gossa Sorda i l'Ax en Bustó.
15: la meva generació no havíem tingut l'oportunitat de veure la banda original amb en Pemi, que ha tornat després de 20 anys, i també tant la meva generació com el públic més gran crec que ho disfrutarà. Però també tenim, per exemple, la gira dels 20 anys dels Amics, o els 20 anys de Bosch, que també són fites molt importants i porten espectacles nous per homenatjar una mica aquesta trajectòria. O, com deies, la Gossa Sorda, que bé, ha fet aquesta gira tan especial, que ha tornat per al moment polític també que ells creien tornar a tenir veu, per no perdre aquesta visió sobretot de la música valenciana, que ha tingut molt reivindicativa.
2: El festival ha crescut tant pel nombre d'assistents com pel que fa a l'espai, esdevenint un lloc on poder gaudir d'una experiència completa.
15: Crem aconseguit una cosa molt maca, que és que la gent, òbviament, ve pels concerts, ve per la música, pels artistes, però després, quan arriben aquí, es troben tota una experiència d'activitats que els hi oferim, que bé, que van més enllà del que trobaries a un festival normal, no? Tenim una nòria, tenim aquest any una xaranga. Bé, anem innovant i anem fent coses bogeries, com aquell qui diu, però bé, ens ho passem bé i intentem que la gent s'ho passi bé, que creiem que és l'important.
2: Per completar la programació, avui la Black Music Big Band protagonitzarà el Piro Musical. També hi haurà una actuació sorpresa, una cantada de veneres i el tradicional cremat de Ron Pujol. Un cap de setmana que convertirà Vic una vegada més en l'epicentre de la música catalana.
0: I el Tarambana ha acollit la presentació de Cuinem, el nou llibre de Pep Salsetes, i és que el cuiner i divulgador gastronòmic ha impulsat aquesta publicació amb l'objectiu d'animar petits i grans a entrar a la cuina i compartir temps amb família. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
16: Doncs sí, Ona, així és. De fet, a través de receptes, il·lustracions de Dani Soms i explicacions accessibles, el llibre vol apropar la cuina catalana a les noves generacions, en un context en què a moltes persones els costa cuinar. Escoltem en Pep Salsetes, des de Cardedeu.
17: Hi ha 29 receptes de cuina catalana, i és perquè la gent cuini i pugui cuinar en família, i doncs hi ha una petita introducció a cada recepta, una història o llegenda, que avui n'explicarem una d'elles, que és la del Congrill. I això també fa que la cuina hagi una mica d'esperit de joc i d'element de família. Està pensat per les famílies.
16: La proposta recull receptes pensades perquè la cuina en definitiva es converteixi en una activitat compartida entre tots els membres de la família, com ara escoltàvem que explicava en Pep Salsetes. El llibre, però, va més enllà de l'aspecte culinari, reivindica també el valor cultural i patrimonial de la gastronomia catalana.
17: Bueno, són les nostres arrels. Hi han dues receptes, per exemple, de cuina medieval. Penseu que som un país que tenim 5 manuscrits, millor dit, 4 manuscrits i un llibre de cuina imprès, i això hi ha pocs països que ho tinguin, de l'època doncs, del segle XI, segle XII, segle XIII, i esclar, això ens dona motiu perquè tinguem doncs, aquestes arrels tan antigues, perquè estem parlant de 800-900 anys.
16: Salsetes defensa que darrere de cada plat hi ha una història, una manera d'entendre el territori i una herència que val la pena preservar. Amb Cuinem, el llibre, l'autor proposa mantenir aquest llegat des de la pràctica quotidiana i convertir la cuina en un espai de transmissió de coneixements i tradicions entre generacions.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i anem a saber com està el temps.
18: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Pep Acosta, bon dia i bon divendres.
19: Molt bon dia. Benvinguts a Informació Meteorològica. Hi ha les portes d'un nou cap de setmana amb uns dies que són força tranquils. Tenim l'anticicló molt a prop i això és senyal d'estabilitat i d'unes temperatures que mica en mica van pujant i es va fent l'ambient més càlid. Tot i això, insisteixo en el fet que a les nits es pot dormir molt bé, no tenim cap calorada a nit, tot i l'ambient assolellat i l'anticicló, a les nits encara es pot dormir força bé. Moltes mínimes al voltant dels 15 graus i fins i tot més baixes a les zones més fredes de l'interior i del Pirineu. Per tant, no ens podem queixar de les hores nocturnes, de la temperatura que fa, perquè és això, es pot dormir molt i molt bé. Avui serà un dia molt assolellat, un divendres amb molt de sol, molt poques novetats i unes temperatures una mica més altes que les d'ahir. Molts valors, entre els 26, 27, 28 graus, fins i tot a prop ja dels 30 graus en algunes zones del peritoral i de l'interior, les zones més càlides, gairebé pot arribar als 30 graus. 4 núvols a la tarda, testimonials. Molt poca cosa, perquè serà un dia, com deia, molt i molt tranquil. I un dia gairebé igual que el de demà. Dissabte també brillarà el sol. Molt tranquil·litat. I unes temperatures demà encara una mica més altes. Demà sí que hi ha algunes ciutats i pobles assolirà els 30 graus de màxima. Un ambient una mica més càlid el dissabte. I el diumenge l'única novetat és que les nuvolades creixeran més força a la tarda i pot haver alguna petita tempesta cap a la zona del Ripollès. Molt poca cosa, si és que arriba a caure, He dit que podria haver-hi, perquè no està clar que hi hagi una tempesta diumenge a la tarda. I les temperatures estables, moltes mínimes, entre els 15, 16, 17 graus i les màximes al voltant dels 30. Per tant, resumint, hi anà molt de pressa, un cap de setmana anticiclònic, molt tranquil, amb unes temperatures més altes i amb alguna petita tempesta a la zona del Pirineu el diumenge a la tarda. Moltes gràcies, bon cap de setmana, adeu.
18: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà, fins demà no, fins dilluns, perquè òbviament demà és cap de setmana. Per tant, no haurem d'estar pendents d'altres mitjans d'aquesta previsió meteorològica. Nosaltres, a partir de 9:45, a la tertúlia parlarem sobre el Cabró Roc, que comença avui i acabarà demà aquí a la zona esportiva de Vic, i ho farem amb l'Eudald Puig i amb en Pau Fàbrega, on parlarem del Cabró, una sisena edició que es prepara per acollir prop de 60.000 persones en tot un cap de setmana, amb un cartell de luxe que estarà protagonitzat per el comiat a la comarca d'Oques Grasses. Sabem que en queden encara 4 concerts més a finals d'estiu a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I llavors també el retorn als escenaris de la Gossa Sorda, un retorn express que ara comentarem amb en Pau i l'Eudald. Després d'escoltar la cançó del dia, parlarem amb en Jaume Espuny sobre l'àlbum Who's Next de The Who. Però tot això sabeu que ho farem després de publicitat 3.

0: Territori 17.
1: Són 2:15 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, bona.
1: Doncs va, divendres, per tant, tenim una nova edició del 9-9, en aquest cas d'Osona, el Ripollès i Lluçanès, i explica'ns, Andreu, què diu la seva portada.
2: Doncs mira, avui és una portada del 9-9 de l'edició d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès, que va de... són temes relacionats amb l'educació. El titular: denuncien que escoles i instituts fan classes a gairebé 30 graus i en aquest final de curs la temperatura màxima permesa és de 27 graus i 11 centres d'Osona i el Ripollès ho registren a través d'aules que cremen.
1: És el que comentàvem avui també.
2: Correcte.
1: A les notícies.
2: I pel que fa a la imatge, doncs es veu a la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, aquest dijous a la tarda va estar visitant una aula de la UBIC durant les proves de selectivitat que s'han dut a terme, que van començar el dimarts passat i van acabar justament ahir. I bé, amb el que també llegim a sota d'aquesta imatge és una selectivitat blindada contra la intel·ligència artificial. Uh-huh. Que ha estat la protagonista, aquests detectors d'aparells
1: dispositius
2: electrònics.
1: D'aparells dispositius.
2: És el mateix, sí, és un sinònim.
1: De dispositius electrònics.
2: I aparells, també.
1: I aparells, sí.
2: Un aparell
1: que... Ho hem volgut fer tot, eh?
2: Un aparell que busca aparells electrònics. Sí, està ben dit. Està. No?
1: Sí, sí, totalment, totalment. Esperem que els hagin anat bé a tots els estudiants d'aquestes Pau.
2: Ja ho sabrem. I ara que disfrutin.
1: Exacte, i ara gaudi de l'estiu, que és el que els toca. Andreu, seguim ara per l'edició del Vallès Oriental del 9-9.
2: Que el titular és: la DGT fa a Granollers un 25% més d'exàmens teòrics amb la incorporació d'ordinadors. En uns 3 mesos s'ha passat de 3.000 tests fets a mà a 4.000 d'informàtics. I pel que fa a la imatge, doncs, són els protagonistes de la Troca, de Granollers, que celebra 20 anys com una de les cases de les entitats de la cultura tradicional, i es veu membres, doncs, de la desena d'entitats que conformen la Troca, reunits a la sala de l'Aplegador. Mm. Una portada dedicada a la cultura popular, que sempre va bé remarcar-la i que és molt important en el nostre territori.
1: Totalment, Andreu. Obrim la mirada i seguim per les portades dels diaris de catalans. Començarem, Andreu, per la portada de La Vanguardia.
2: Sí, que aquí hi ha avui dos temes a destacar. El primer, el papa amb la seva visita a les Illes Canàries. El papa reprèn amb duresa cap a Europa per al tractament amb els immigrants. Lleó XIV insta des de Canàries a no acostumbrar-se a que el Mediterrani i l'Atlàntic siguin cementiris. I la imatge, doncs, acompanyada es veu el papa amb un dels migrants al port de Arkingegin. Uh-huh. I la imatge destacada, doncs, ahir va començar l'esdeveniment esportiu més important d'allà, que és el Mundial de Futbol, les dades així ho demostren. I bé, doncs, la imatge es veu l'apertura que es va fer a l'Azteca, a Ciutat de Mèxic, on es veu tota aquesta preparació amb la cerimònia d'inauguració que es va dur a terme ahir. I bé, el partit, en aspectes futbolístics, a Mèxic es va imposar a Sud-àfrica per 2-0.
1: Mm-hmm. Per quin seguim ara, Andreu?
2: Avui no tenim la portada del diari ara, malauradament.
1: Per tant, seguirem per al periòdico.
2: Anem al periòdico.
1: Perfecte, endavant.
2: Que avui
1: doncs
2: el periòdico, el titular és: Salut també expedienta al Vall d'Hebron per el bebè maltractat. La consellera inclou a les sancions, a més de Sant Pau i Sant Joan de Déu, a l'hospital, que va activar el protocol per violència infantil. La multa serà de 6.000 euros per cada centre. I la imatge destacada, doncs, es veu a Shakira ahir en el moment de la inauguració del Mundial, on el que hi hagi més, Mèxic obre la festa del futbol. Aquí ja veiem que del papa ja no es dissol Francesc XIV.
1: Totalment. I seguim i acabem el repàs de portades dels diaris catalans per la del Punt avui.
2: Que igual, avui ja tampoc parlem del papa, ara que el tenim ja a les Canàries. Llegim: a la base de la cultura, entitats que reivindiquen una major participació ciutadana en la cultura en denuncien la precarietat que dificulta fer créixer els projectes.
1: Mm-hmm. Doncs, Andreu, obrim la mirada i seguim per les portades dels diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la del País.
2: El Pèrit valora entorn dels 1,3 milions les joies de Zapatero. La policia entrega al jutge l'informe i les peces inacautades a l'expresident del govern. L'estimació ha estat realitzada per una joieria en col·laboració amb l'Institut Gemològic. Bé, això fa referència, doncs, a l'escorcoll que es va dur a terme al despatx a Zapatero, on van trobar totes aquestes joies que han estat valorades segons el Perit per aquest preu, que és el que ens explica avui la portada del País, i a la imatge en gran d'avui d'aquest mitjà, doncs també una imatge de l'estadi Azteca durant la inauguració del Mundial, i bé, on destacant això, Mèxic estrena el Mundial més ambiciós.
1: Doncs Andreu, seguim ara per la portada del Mundo.
2: El Banc Central Europeu alerta de l'asfíxia de les famílies per l'energia i els aliments. Puja el tipus d'interès per intentar contenir la inflació i baixa la previsió de creixement. Creu que els preus seguiran més alts i més temps del previst. Per tant, no són males notícies, que tot continuï tan car. I la imatge, doncs, aquí no parla de futbol, sinó que també del Papa, és la mateixa, és una de les imatges similars a la que utilitza La Vanguardia, però es veu el Papa com beneint a un jove immigrant que ha arribat a... va arribar a Espanya a través, doncs, d'una patera, i a la imatge es veu el Papa, doncs, inclinant-se davant els oblidats, com ho qualifica el Mundo. I bé, el que també destaquen són les declaracions del Papa: els migrants no són xifres, són persones amb somnis.
1: Seguim, Andreu, per la portada de La Razón.
2: La Razón, que avui obre el diari amb 75 aniversari del Premi Planeta. Una societat que llegeix és una societat millor. El grup editorial va reunir ahir a Madrid escriptors i representants de tots els àmbits de la societat en una gala amb 600 convidats. I la imatge, doncs, es veu a Isabel Díaz Ayuso, a Almeida, a Urtasun, també estava a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, Feijó, és a dir, diferents personalitats polítiques que no es van voler perdre aquest acte.
1: I acabarem, Andreu, com sempre, a repassar les portades amb la portada del diari de l'ABC,
2: que és la mateixa imatge que la del Mundo, però en un format més gran, la que es veu avui en el seu pamflet, i amb titulars: Leire Díez es va reunir diverses vegades amb Ábalos per evitar que, doncs, fes mal a Pedro Sánchez, que la seva imatge quedés damnificada. Les cites van ser en reservat de Madrid, quan l'exministre va ser imputat i la lampista es va presentar com a portaveu de Cerdán.
1: Doncs, Andreu, aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
2: Fins ara, una.
0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 7 minuts de 2:15, per tant, és moment de tertúlia.

0: país, del nostre territori. Durant dos dies, Vic es converteix en l'epicentre de la música en català, reunint a desenes de milers de persones i alguns dels noms més destacats de l'escena actual. I avui, òbviament, en parlarem aquí a la tertúlia del Territori 17 i ho farem de la mà de l'Eudald Puig i en Pau Fàbrega, que ja estan a punt. Què tal, com esteu?
1: Bon dia al dematí. Què tal?
0: Molt bé, molt bé. No sé si us ha animat aquesta cançó de la gossa sorda. Us està preparant per la festa d'avui a la nit.
1: Bueno, la gossa sorda sona demà, eh? Amiga meva.
0: És cert, és ben cert, és ben cert. Eudald, no sé si et podem sentir.
1: És que ja anava a dir que jo que no sentia la meravellosa veu de l'Eudald.
0: No sé si el tenim a punt, a l'Eudald. Eudald, no et podem sentir. A veure si podem solucionar aquests problemes tècnics pel que fa al so. De mentres, Pau, és cert que demà toca la gossa sorda. Avui tenim, i és una de les coses que parlarem avui a la tertúlia, comiat d'oques grasses a Osona, és a dir, en principi, tot el que s'està pronosticant, oques grasses ho deixa. I, per tant, avui podrem veure l'últim concert a casa seva, perquè després, òbviament, al setembre podrem veure'ls en quatre concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Suposo que també hi vas, no? Al setembre.
1: Doncs he tingut la meravellosa sort de a la compra-venta d'entrades que hi havia a no sé quina pàgina web, doncs tenir la sort de que em van aconseguir entrades, perquè o sigui, jo mateix no vaig ser capaç, que va haver-hi tot aquell boom, que era molt complicat comprar entrades, que no sé si fins i tot hi havia bots o el que sigui comprant-ne, però per sort tinc amigues meravelloses que me'n van aconseguir una.
0: També és veritat que es van esgotar aquestes quatre entrades per bueno, quatre entrades no, les entrades per aquests quatre concerts a l'estadi també s'han esgotat per el primer dia del Cabró Rock. També hi vas, oi, Pau?
1: També, aquesta nit hi serem. Que també et dic, no és algo com poc habitual que les entrades o almenys l'opció de poder veure oques grasses s'esgoti tan ràpid. O sigui, jo crec que qualsevol ocasió que hi hagi, ja sigui Vic, sigui a Barcelona o sigui a qualsevol poble dels Països Catalans, les entrades per veure oques grasses volaran completament.
0: I qui també és un gran fan d'oques grasses, i tothom ho sap, és l'Eudald, a veure si et podem sentir ara.
2: Bon dia, ara em sentiu o no?
0: Molt bé,
1: ostres,
0: et sentim
1: quina
0: superbé.
1: Quina veu, meravellosa veu, Eudald.
2: Està bé això, està bé.
0: Eudald, estàs emocionat per aquesta nit?
2: Estic emocionat i a la vegada amb un cert punt de pena, perquè al final, vaja, és l'últim concert d'Oques Grasses a casa, a Osona. I també s'acomiaden una mica s'acomiaden definitivament del seu públic, de la seva comarca, i al final aquí és on va començar tot per ells. Estic emocionat, sí, em ve molt de gust veure Oques, evidentment també la resta d'artistes que avui actuen, però avui amb un punt especial d'Oques Grasses, la veritat que sí.
1: Però fins a quin punt això és una moda? O sigui, perquè estem veient molts grups que ho deixen, com per exemple la gossa sorda, i al cap d'uns anys tornen. O sigui, tu, per exemple, Eudald, creus que Oques Grasses podria tornar en uns anys? Perquè jo crec, o sigui, jo considero perfectament que això podria arribar a passar, que òbviament m'entristeix el fet de que ho hagin anunciat de que pleguen, però no sé, dins meu, tot i aquesta tristesa, hi ha un cert punt d'esperança de que aquí uns anys els tornarem a veure.
0: Jo estic amb tu, Pau, 100%. Tinc aquest sentiment. Sí,
2: sempre hi haurà aquest punt d'esperança, però també aquest punt d'incògnita de que pot no passar, per exemple. Si ens hi fixem, per exemple, en els últims anys, en el cas, per exemple, de Zoo, també la Fúmiga, que aquest any també el veurem aquí al Cabró Rock amb la seva gira de despedida, sempre ho estan deixant en aquest moment àlgid, no?, de la seva carrera. Zoo només va treure 3 discos, però estava en el moment més dolç, pràcticament, del moment de la carrera musical d'aquesta banda valenciana. Oques Grasses els està passant el mateix, i de fet ells ho deien en el seu post de comiat a l'Instagram i a les xarxes socials. Ho deixem aquí perquè no volem que s'espatlli aquest moment o la manera en què s'està explicant la història d'Oques Grasses. Pot passar que tornin, com també pot passar que no tornin. Hem tingut sorpreses magnífiques, com la Raïf també, per exemple, l'any passat. Segurament molts no s'esperaven que la Raïf tornés, i a més els vam poder gaudir des de casa. Bueno, pot passar i no pot passar, però ara, per exemple, allò típic, no? També el mantra típic de gaudim el moment, doncs aquest és, aquesta nit serà el moment de gaudir l'últim concert de Casgrasses i a més amb aquest punt especial de que sigui a casa.
0: Mm. Penso el mateix. La cosa és que, ostres, per les persones que seguim aquests grups, al final és com ens estan traient un trosset de nosaltres en el sentit de és un moment, és el moment més dolç de les seves carreres. Per què ho deixeu? No és com aquest, això de la tírria aquesta, no? També ho puc arribar a entendre perquè al final doncs, bueno, és un boom, però ostres, també fa com aquesta certa ràbia de dir i per què ara, no? Però és veritat que jo tinc aquesta esperança que en algun moment, potser són d'aquí 5 anys o d'aquí 10, tornaran amb algun concert especial, com per exemple ho ha fet La Gossa Sorda o ho ha fet per exemple Teràpia de Xoc, no? Que els vam veure per primera vegada després de 10 anys al Cabra Roc de la Castanyada, que també és allò de com tornar a reconnectar amb aquell moment on tu els escoltaves, no? Però si és com aquesta ràbia de dir per què ho heu de fer ara, no? Quan estem tots a tope amb vosaltres, no sé.
1: També jo penso que aquests grups, sobretot per la manera de veure-ho, que jo crec que estimen molt la música i en certa manera és com molt complicat que ells perdin aquesta emoció per la música, que és una branca cultural que tantes coses els hi han donat. O sigui, des del meu punt de vista, potser estan molt cansats i ara, però al final, com passa amb molta gent, per exemple, amb el món del futbol, que arriba un moment que et cremes, però al final hi ha una cosa dins teu que es desviu per aquella cosa. Llavors, de certa manera, i segurament que el Montero, per molt que ho deixi, seguirà fent música perquè és una que li omple, i estic 100% segur que si no és amb el cas és sol, tard o d'hora tornarem a escoltar nova música seva, i amb els músics en certa manera s'acaba Oques, però per exemple Valldaneu està també, però vull dir d'Oques en Valldaneu està tocant a Diversiones, hi ha d'altres membres que tenen altres projectes musicals, llavors potser els perdem com a Oques en si, però en el món de la música aquesta gent hi seguirà formant part, jo crec que durant tota la seva vida.
2: Sí, sí.
1: També penso que és que anava a dir que crec que també, perquè els vaig veure fa res en el concert de 150 anys d'Estrella d'Am, que em va donar la sensació que també ells estan cansats. Jo vaig notar una mica de desgast, no sé si en certa manera mostraven una imatge com molt de tornada, d'estem fent aquests concerts perquè toquen i és una mica pilot automàtic. Em va donar aquesta lleugera sensació i ho vaig comentar amb la resta de gent i és com, fins i tot sembla que els hi doni igual. No? Llavors, o potser és com obstacles que es troben fins als seus últims concerts al Montjuïc, però ja ho veurem avui, però ja et dic jo que l'últim que vaig veure semblava que també ells necessiten descansar com a grup en conjunt.
2: Jo en aquest concert, Pau, que deies d'Estrella d'Am, que també hi era, vaig veure el Casgrasses, jo no diria que estiguessin cansats. Jo crec que al final, també per una raó de que al final pràcticament van fer el mateix format, literalment calcat pràcticament de l'última gira que van fer, no van introduir grans canvis, potser alguna cosa sí que se'ns escapava, algun detallet minúscul sí que van fer d'innovació, però jo no et diria cansat, jo crec que en tot cas es senten còmodes ja a l'escenari i ja ho fan com una cosa habitual. Potser sí que amb aquesta consciència de que es va acabant, però potser no li donen massa bombo, més enllà de fer-ho a l'estadi, saps? Quan sigui l'estadi, jo crec que sí que, a banda de que sigui un espectacle, jo crec que serà espectacular, perquè si ens van sorprendre quan van fer-ho al Palau Sant Jordi el 23, jo crec que l'Estadi Olímpic serà el triple, vaja, serà un espectacle en majúscules. No sé, i a més aquest concert d'Estrella d'Am, el primer que van fer d'aquesta gira de comiat, a banda de ser el mateix format, també van tenir una duració

0: Crec que estarà literalment el mateix format. Llavors és també, almenys per mi, és com, ostres, em fa molta il·lusió, no ho negaré, veure Oques Grasses, perquè és això, és l'essència, però veure el concert que més o menys em sé de memòria, sé com començaran, que començaran amb les caputxes, s'obrirà allò, no sé, també és allò de dir, podríeu com canviar una miqueta, potser sí que canvien coses, però són detalls insignificants, no sé, no sé si canviaran el format per aquesta nit.
1: En qualsevol cas, tot seran especulacions i idees que ens agradarien. Bueno, potser fan alguna cosa diferent, com tant pot ser que ho mantinguin tot igual. Jo només el que diria, en tot cas, no tancant tema del Casares, però sí que amb aquest vídeo d'esperança és de gaudir molt fort del concert d'avui, tenint en compte també que segurament molts de nosaltres, més enllà dels quatre concerts al Palau Sant Jordi, que estem, també estem veritat, que estem parlant de quatre concerts a l'Estadi Olímpic, com qui no res. És una bogeria.
0: És quatre, molt boig, quatre... sí, sí, sí.
2: I ara som més que el Bad Bunny,
1: Oh, no.
0: Sí, sí.
1: Poca broma.
0: Sí, sí.
1: Doncs jo crec que més enllà d'això, el que diria és això de gaudir-lo i de tenir en compte de que fan parada a Osona amb un festival que coneixen de sobres, d'aquesta sisena edició n'han estat a més de la meitat, a cinc, si no m'equivoco. Per tant, escolta, és un privilegi, en tot cas, també tenir Oques Grasses, que els puguem gaudir i que els puguem dir adéu, com Déu mana, aquí a casa.
0: També m'agradaria comentar amb vosaltres el tema del cartell, perquè amb en Pau sí que és veritat que off the record ho vam comentar una mica. No sé què opineu al cartell d'aquest any del Cabró. Tinc la sensació, almenys, que ha canviat bastant respecte a l'any passat, en el sentit que s'introdueixen molts grups, diguéssim, dels nostres pares, és a dir, grups de rock català de tota la vida, que per exemple, almenys, o sigui, l'Exambusto és un grup que encara no havíem pogut gaudir nosaltres amb tots els integrants del grup complet que actuaven abans, no? Llavors, per exemple, no sé, no tinc la sensació de que sé que és un cartell diferent, però tampoc és tan diferent a la resta de festivals que podem trobar al nostre territori. No sé què opineu vosaltres, Pau?
2: Des del meu punt de vista, crec que es podrien haver superat una miqueta més amb el tema del cartell. Hi ha molts artistes que no tenen propostes noves i que veiem que repeteixen el show any rere any, com per exemple Tallets o Figaflaues, que vull dir, són molt divertits i tenen una molt bona actuació.
1: Perdó, Figaflaues, avui, que actuen, estrenen la nova gira. Oh. Per tant, Figaflaues, en principi... Però,
0: demà és demà.
2: Clar, o sigui, jo això ho he vist al dalt, però no tenen nova música. Llavors, vull dir, les cançons són les mateixes. Potser la proposta és diferent, però seguirem escoltant la mateixa música. I aquí vull arribar que, per exemple, tenim a la Ludwig Band, que ha tret nou disc, Dan Peralbo i el Cumnoi, que també són de la comarca, que han tret nou disc, 30 UFAM també té nou disc, no sé, o sigui, és que hi ha molts grups i fins i tot també artistes femenines. Hi ha la Muixca, perquè ha parat, però té la Greta, que està traient música... No sé, que al final hi ha artistes també consolidats, que ja no són emergents dins de l'escena catalana, que tenen noves propostes i no els programen i veiem... I ja no només aquests grups, vull dir, també hi ha Hipnosi, que té una proposta diferent. O sigui, certament es podria innovar i no anar veient els mateixos grups que veiem cada any, que funcionen molt bé i que saps que així t'assegures la venda d'entrades, perquè, vull dir, anunciant Tallets, Oques i Figaflaues, saps, compliràs el festival, però crec que també s'interessen en aquests llocs conèixer nous artistes, potser gent que ve de tot Catalunya, que no ha conegut Dan Peralbo i el Comboi, els descobriria i els hi fliparia, perquè tenen un directe i en Dan és un frontman espectacular, de la mateixa manera que també ho és en Quim Carandell per la Ludwig Band. No sé, o sigui, al final crec que es podria mirar de donar-li una volta al que tenim any rere any amb aquests artistes que cada vegada estan més presents dins l'escena catalana.
1: I jo en el cas, per exemple, d'aquestes dos artistes, no? D'aquests dos grups, per exemple, que comentaves, la Ludwig i Dan Peralbo, hagués estat perfectament... O sigui, són dos grups, dos artistes que perfectament podrien encabir-se al Cabró Rock, però si penses després en els darrers mesos, si els han programat o no en sales o en concerts aquí a la comarca, la Ludwig va tocar a principis de gira amb el nou disc a la Cabra. També va actuar a Música Adam Peralbo també ha anat fent algunes actuacions aquí a la comarca. Per tant, jo crec que també és una mena d'estratègia, en tot cas, de guardar-se aquesta carta per a pròximes edicions i també precisament per no cremar el públic d'Osona, que crec que això també és un plus i amb el que tenen molt en compte l'organització del Cabaret Rock. Tu, on abans també comentaves el tema d'artistes, no? L'Axambusto, Teràpia de Xoc.

0: artistes que potser són més adults, no? Per un públic no tan jove. Jo crec que també és una cosa que han fet sempre l'organització, pensar en un públic molt intergeneracional i amb el que tothom s'hi pugui sentir identificat. Si mirem edicions anteriors, aquí han portat els Pets, i han portat a Sopa de Cabra. L'any passat van portar, fa 2 anys, ara no recordo exactament, a Love of Lesbian. Ostres, són grups que tenen cites potser selectes o potser no tant com d'altres, però sí que pensa, no?, amb aquesta mirada àmplia de poder que tothom s'hi senti acollit i que tothom tingui aquesta referència en aquest sentit de poder tenir la persona que està a l'escenari de que li pugui arribar molt al fons. Jo crec que sí que és veritat, però també és un debat que podríem estendre, que els cartells dels festivals de Catalunya s'assemblen tots, o que un és exactament igual que l'altre. Això també és una cosa que podríem debatre. Però, ostres, jo crec que no ens podem queixar amb el tros de cartell que tenim, més enllà d'artistes que ja són habituals i que ens podem saber el seu setlist o el seu espectacle de cap a peus, eh? Digue-li vos, digue-li tiets o digue-li el que vulguis. Però vaja, jo crec que tenim un cartell com el que tenim aquí i jo crec que no ens podem queixar.
1: No, jo no em queixo, eh? O sigui, amb el punt que vull arribar, vull dir, crec que el programa aquest cartell té un mèrit increïble, vull dir, tens els millors grups i els millors artistes dels Països Catalans, perquè inclous La Fúmiga, inclous
2: La
1: Oques,
2: Bossa.
1: vull dir, o sigui, programar aquest cartell, o sigui, té un mèrit espectacular. O sigui, són els millors noms de la història catalana que ara mateix estiguin en actiu. Crec que això no li treu ningú. El que em refereixo és una mica de cares noves, de frescor i d'escoltar nous grups que potser tenint un públic tan intergeneracional que arribi a tota aquesta gent.
2: Jo crec, jo estic amb tu, Pau, també. O sigui, realment penso igual que vosaltres dos. També estaria bé això que deies tu, Pau, no? Arriscar una mica, de dir, va, provem a veure aquest com funciona. Per exemple, jo penso sobretot amb Dan Peralbo, és que crec que encaixaria perfecte, a més tenint en compte que és un grup 100% osonenc. Llavors, ostres, crec que és perfecte, doncs, per dir, comencem a programar aquestes noves propostes, potser també és com el que diu l'Eudald, eh? Es guarden aquesta carta per més endavant i llavors l'afegiran en properes edicions. Però sí que és
1: Sí, jo
2: veritat
1: aquest
2: que
1: punt
2: faltaria
1: l'entenc,
2: res.
1: però és que
2: Sí.
1: pots...
2: Sí.
1: O sigui, pots afegir molts grups, pots afegir Fetus, pots afegir Remei de Calafresca, fins i tot pots apostar per Sidoní, que ara han tret un disc en català. O sigui, jo entenc el punt aquest de guardar-t'ho per les properes edicions, però crec que algun ja pot anar entrant any rere any.
2: Clar, sí que
1: I perdona que t'he tallat.
2: veiem, per exemple, Clima, Oineta, Maria Jaume, no?, que són aquests grups artistes, no?, que potser, doncs, bueno, és que també el cartell també ho fa, perquè es programen al principi, a les primeres hores de la tarda. També entenc que es puguin arriscar amb això, però tampoc veig cap canvi, perquè, per exemple, Maria Jaume i Oineta, no sé si és el primer any que actua al Cabró,
1: Diria que
2: però
1: sí. Però és que la Weneta et ve de tocar el Primavera Sound i la fots a
2: exacte.
1: primera hora de la tarda, o sigui...
0: Bueno, però també el Primavera també va obrir el Primavera, és a dir, per tant, ja és una aposta de dir, ei, si ha funcionat el Primavera, un festival immens com és el Primavera a Barcelona, aquí al Cabró Roc també segurament serà una aposta clara.
2: També volia obrir un meló, si em deixeu, queden pocs minuts, però m'agradaria obrir un meló, que és el tema, òbviament, i és un tema que és així, les poques dones que apareixen als cartells, en aquest cas a la programació del Cabró, és un tema que sempre és el mateix. Per exemple, en aquest cas tenim, doncs, Oineta, Su, Maria Jaume,
0: Les
2: les que faltaven, i DJ Trapella.
0: Trapella.
2: Clar, això és un altre tema. Vull dir, de dones que actuïn i de dones músiques, i existeixen, i grups de músiques formats íntegrament per dones existeixen. Per exemple, doncs, amb el cap al·lèrgiques al pol·len. No sé, és un tema que també penso que, ostres, sempre és el mateix. Bé, al final, doncs, acabem programant sempre les mateixes persones. Ja, doncs també intentem afegir a dones que són vàlides per actuar en grans cartells com serien el Cabró Rock.
1: És que justament al Primavera hi havia la Paula Jornet o per exemple, hi havia Arnaldo i Clara també. És que és com festivals de la magnitud del Primavera et programen i tenen una intenció d'artistes emergents, en certa manera emergents, vull dir, Arnaldo i Clara fa anys que els escoltem, però tenen més intenció de programar artistes que no sonen tant en això, vull dir, el Primavera Sound i no el Cabra Rock.
0: Sí, jo aquí més enllà d'això també diria que al final també és un punt crític o un deure pendent de la indústria musical. Tampoc hi podem fer res perquè és una indústria molt forta, molt potent, i ostres, també és anar contracorrent o intentar lluitar contra un monstre, però també al final la indústria a vegades sembla que prioritzi alguns que més que d'altres, i per molt que estiguis al capdavant d'un projecte que tira. Bueno, també seria una aposta en aquest sentit, i al final també qui ho acaba sent un dels representants o una de les mostres d'això són els cartells dels festivals, perquè al final les discogràfiques o els managements que porten X artistes els hi donen una carta, un menú per triar, i també unes apostes de dir, ei, això és el que ens interessa tirar endavant per nosaltres, per negoci, per tant endavant, i llavors... Bueno, crec que és un tema pendent, però per part de tots, tant de l'organització com de ràdios musicals, com també de l'aposta de les discogràfiques. O sigui, una cosa en general que hi hem de lluitar fins i tot.
2: Perquè, per exemple, l'any passat al Canet... em sembla que en tota la programació hi havia només dues artistes noies. Vull dir, és una cosa que, ostres, és que sembla que sigui un tema molt pesat i ai, sempre el mateix tema, no? Falten dones a programant. Però és que és així, és que és així. Vull dir, això sí que és, vull dir, jo sóc una dona, llavors això ho pateixo perquè sap greu, perquè al final també, per exemple, hi han moltes nenes que és com, ostres, a mi m'agradaria potser formar part de la indústria de la música, però no m'atreveixo perquè tampoc veig referents dels escenaris. Bueno, és aquest tema, no?, que potser és com, diguéssim, és sempre el mateix tema de sempre, ja, doncs, estaria com bé, però també estic d'acord amb tu, Odal, que és una cosa que no és només dels programadors, sinó que també és dels consumidors, d'escollir també propostes que també doncs hi hagi aquesta oferta més femenina en els escenaris.
0: Jo no diria tant els consumidors, eh? Jo crec que l'audiència ja escolta perfectament artistes en femení i escolta molta música en femení. L'únic
2: sí,
0: que després el
2: problema... Em refereixo més al tema d'apostar per festivals o microfestivals, sí. que sigui doncs un cartell majoritari, no majoritàriament femení, però que hi hagi paritat, saps?
0: Sí, això. Sí, això és una tasca de tots, d'intentar procurar-ho, que al final, si els grans festivals que no programen moltes dones veuen que no hi ha gaire resposta, potser és aquí on també tenim la responsabilitat del públic i l'audiència que hi assistim. Sí, és totalment aquest punt també. És en tot cas la carta que l'audiència hi podem jugar, tant com sí.
2: Podem comentar algun altre tema més? M'agradaria preguntar-vos, sí. A part de... Digues, Eudald, digues.
0: No, jo tenia un tema que sí que en tot cas és un debat que tampoc hi podem fer res, però que crec que està bé plantejar. Aquest any una de les novetats és primerament l'ampliació del recinte, però l'ampliació del recinte té el perquè de l'ampliament també de l'aforament. Seran 60.000 persones pràcticament al llarg dels dos dies, i això és una cosa que jo ja vaig plantejar l'any passat en una crònica que vaig fer pel 9-9, de dir, ei, ens està venint en dos dies pràcticament el mateix volum de gent que hi ha a la ciutat de Vic. També és un punt de reflexionar, de dir, està molt bé que tinguem aquest punt de referència de festival dintre de la Catalunya central i un dels festivals de referència dintre del panorama festiu català, sobretot a principis de l'estiu, on tothom té les piles carregades, però, ostres, han ampliat 16.000 persones, l'any passat van venir entre els dos dies 44.000 persones, seran 16.000 persones més, és, per fer-nos la idea, Torelló, sencer, pràcticament, a la ciutat de Vic, més. O sigui, ens vindrà Vic i Torelló a la vegada amb tot el mateix volum de gent que hi ha de Vic. O sigui, que és una bogeria. És, en tot cas, plantejar-ho, de si realment és el que volem o no, o si és el que ens interessa. Al final, és un negoci, també, el festival, el Cabra Rock, això també és una cosa super, super legítima, però, bueno, també reflexionar, que al final també acaba sent un impacte econòmic per a la ciutat i per a la comarca. Però vaja, a mi sempre m'ha... No un rebuig, però sí que m'ha fet reflexionar sempre tots aquests volums de gent, perquè si bé ens queixem després de Barcelona de que ens venen 3 o 4 creuers diaris amb 5, 4, 8.000 persones a bord cada creuer, i tot el model de turisme que significa, crec que també en una comarca rural o en una comarca com és de les nostres, de característiques, com és la comarca d'Osona, crec que també no està de menys plantejar-nos aquest debat.
2: Pau?
1: Jo crec que és o sigui, trobo que és molt bon debat, però sí que realment, si ho compares amb altres contextos, per exemple, a la Costa Brava, que entenem que hi ha una massificació de gent en el cas d'estiu, i els locals i turisme, i, o sigui, servei de turisme va desbordat, crec que tot i així el fet de que vinguin en el Cabró Roc és un context diferent, perquè al final on s'ocupa més gent és durant la nit, durant el dia potser o bé dormen o bé descansen. És que realment, si, jo l'he passat el dissabte a mitja tarda a passejar per Vic i tampoc és la gent que hi havia voltant per la ciutat. Òbviament s'agraeix per de cara als comerços que hi hagi gent, perquè doncs això els hi va bé pel seu negoci. No sé ara 20 i 60.000 persones si realment es notarà la ciutat, però és el que et dic, que al final la massificació de gent es troba durant la nit. Crec que no afecta tan directament a la ciutat, sinó potser més als voltants, i que aquí sí crec que s'hauria de tenir cura i s'ha d'enviar un missatge de siguem respectuosos, no embrutem l'entorn, no l'aliem. Això crec que sí, perquè al final, però ja, vull dir, personalment, crec que hi ha d'haver cura per part d'un mateix i intentar, doncs, desgastar el mínim possible la ciutat. Però pel que fa al fet de caminar per Vic en si, crec que no hi ha un efecte tan directe com realment ens podríem arribar a pensar, o realment hi ha en comparació a la Costa Brava, que al final sí que vas al poble directament, en aquest cas doncs estàs apartat, estàs a un festival, i de la mateixa manera que a Barcelona, doncs amb el Primavera estàs al Fòrum i potser al barri de les Corts no ho nota tant. No sé, crec que al final la cura s'ha de tenir pel que fa a l'entorn del festival i intentar doncs, que la zona de l'estadi quedi neta i no hi hagi desperfectes.
2: Sí, jo em quedaria amb el missatge d'en Pau, bàsicament doncs, fer una crida al civisme de totes les persones que vinguin a Vic, de respectar l'entorn, i també és veritat que al final a la zona esportiva de Vic trobo que és un bon lloc per fer un festival com de les dimensions del Cabró. Trobo que l'organització, amb els anys, òbviament, es van millorant coses, però, per exemple, un apunt final i per tancar ja, s'ha ampliat el que serien les places d'aparcament, s'ha fet un aparcament especial per a caravanes, furgonetes, vull dir que també, a poc a poc, doncs, amb les experiències d'altres anys, es van millorant coses perquè sigui doncs, una experiència que sigui còmoda per tots, tant per a les persones que no aniran al Cabró i són veïnes i veïns de Vic, com per a les persones que van al Cabró per poder doncs, gaudir d'un bon cap de setmana. Eudal i Pau, moltes gràcies per participar avui a la tertúlia. Esperem que ens trobarem aquesta nit al Cabró i que vagi molt bé.
1: I a vosaltres per convidar-nos.
0: Exacte. A gaudir del Cabró i amb seny.
2: Exacte. Que vagi bé.
1: Seny i rauxa, les dues.
2: Bon tot dia sempre. I bona hora.
0: Adéu, vagi bé.
2: Adéu.
3: Territori 17.
2: I és el moment ara d'escoltar la cançó del dia.

és Ventiladors de Zoo, i és que avui és l'aniversari de Toni Sánchez, més conegut com a Pancho. El cantant i compositor del grup valencià avui fa 44 anys. Tot i començar la seva trajectòria com a raper, Pancho el 2014 va formar Zoo després de revolucionar les xarxes amb la cançó Estiu. A partir d'aquí van començar a gravar i publicar cançons on destaquen, per exemple, Tobogán, Corbelles, Llapolies o Ventiladors, que és la que estem sentint ara mateix.

0: De seguida seguirem amb més música, en aquest cas amb Who's Next de The Who. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I el pavelló de Cardedeu ha acollit la segona edició del torneig solidari Ivet Parera de bàsquet 3x3. Una jornada organitzada amb la col·laboració de l'associació esportiva Pompeu Fabra, que enguany ha incorporat novetats com una caminada popular de la mà de Salut Yoguini. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
1: Així és, Ona, i és que ha estat una trobada que ha reunit esportistes, famílies i veïnes amb l'objectiu de compartir una jornada de convivència, esport i solidaritat i recordar, sobretot, a la Ivet Parera. Escoltem a Isabel Sallés de l'organització.
2: Aquest any, l'any passat només va fer un torneig de bàsquet de 3x3. Aquest any, veient l'èxit de l'any passat, vam considerar que podíem incloure alguna altra activitat. La Ivet era una persona que feia molt d'esport i era igual quin. I llavors una de les coses que feia els últims anys era caminar molt i vam decidir incloure fer una caminada.
1: Més enllà de la competició, la jornada manté l'essència amb què va néixer recordar la figura de l'Ivet Parera i convertir l'esport en un espai de trobada, un record que continua molt present entre les persones que la van conèixer i que impulsa any rere any la celebració d'aquest torneig. Escoltem a Jaume Pinyol, també un dels organitzadors.
3: Per la importància que era ella com a persona, pel que mostrava la gent, pel record que tenia cadascú entre ells i sobretot perquè ella, a través de l'esport, era com la seva forma de viure. Llavors, a través d'un torneig de bàsquet, ajudava a mantenir aquest record viu.
1: El torneig, que ha estat un èxit de participació, ha fet també una recaptació solidària de diners que es destinaran a l'Hospital Clínic de Barcelona per poder investigar sobre el càncer de mama.
0: I reobre l'escriptòrium de Ripoll a les golfes de l'església de Sant Pere, Isaac Muntades.
4: El projecte de l'Escriptòrium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptòrium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptòrium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003 l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'Arxiu Comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilar d'ell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
5: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'escriptòrium es quedés només com això, un projecte educatiu, i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes, no tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa, perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere, i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporada temporades dins del cicle pedagògic, però per exemple el que és tardor i primavera pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
4: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència.
0: Les obres de la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu de Codines ja tenen data d'inici. Laia de Déu.
6: Unes obres que es preveu que tinguin una durada de 4 mesos i mig i que suposaran una afectació integral a la mobilitat del centre del municipi. El regidor d'Urbanisme, Manel Rodríguez, detalla que l'evolució dels treballs obligarà a reobrir provisionalment el trànsit del carrer Joan Maragall per garantir l'accés als aparcaments.
7: Tenim un tema d'accés de veïns als seus aparcaments privats i a l'aparcament públic. Doncs inicialment el que es farà és reobrir el Joan Maragall. És amb l'evolució de l'obra, com al final també hem d'intervenir a aquesta part de davant de l'Ajuntament, doncs haurem de tancar Joan Maragall i obrirem el vial de la façana nord de la plaça per donar accés a veïns i a l'aparcament municipal.
6: Més enllà de la mobilitat viària, una de les principals preocupacions és com les obres afectaran el teixit comercial de la vila. Per aquest motiu, segons la regidora de Comerç, es crea un canal de comunicació directa per anar resolent els problemes del dia a dia. La mateixa regidoria, a més, també ha anunciat una mesura de suport directe pels bars de la plaça: la bonificació de la taxa de terrasses durant l'afectació. No obstant això, els botiguers tenen inquietuds evidents, i és que l'obertura temporal al trànsit d'un carrer peatonal com Joan Maragall exigirà un esforç d'adaptació general. El grup de comerciants codinencs posa el focus en la importància que els clients continuïn sabent com accedir als establiments i al pàrquing públic. I amb un calendari previst de 4 mesos i mig, les obres de la plaça Josep Humbert Ventura, que començaran el proper 25 de juny, es converteixen en el principal repte de convivència urbana dels darrers anys.
0: Doncs ara sí, és el moment dels clàssics musicals amb Jaume Espuny.

0: Bon dia, Jaume, què tal? Com estàs?
1: Bé,
0: et vam trobar a faltar divendres passat.
1: Sí.
0: No sé si vas sentir quina secció vam fer amb l'Andreu.
1: No.
0: Vam comentar el disc Bed and Breakfast dels Amics de les Arts.
1: Ah, molt bé.
0: Ja després te l'ensenyo.
1: Sí, és més modern que el meu, que els meus, sí.
0: Què ens portes avui, Jaume?
1: Avui, els Who, amb el disc Who Next. I amb aquest començament d'aquesta cançó, que és un dels començaments que m'agrada més de tots els discos. Els Who són encara, perquè encara van durant. Es van formar l'any 1964, i el disc és el sisè, i és de l'any 71. I eren famosos per la potència de la guitarra, bateria, baix i veu. Vull dir, tres coses. Però molt soroll, eh? Aquí, però, a més, hi ha sintetitzador que toca Pete Tonsworth, ho fan sense molestar, perquè a vegades els sintetitzadors molesten, i queda la mar de bé. I aquesta veu preciosa de Roger Daltrey, el Pete Tonsworth és el líder, és el guitarrista i el compositor de les cançons. I continua més o menys actiu, excepte el bateria Kate Moon, que va morir l'any 78, d'un Delirium Tremens, i el John Eswitt als principis de segle. Escoltem ara una altra cançó que es titula Love Ain't For Keeping. Més o menys vol dir l'amor no es pot mantenir.

0: Podríem...
1: Aquesta és més country, eh?
0: Eh?
1: Aquesta és més country, de
0: més country.
1: Cançó.
0: Bueno, no. Però fa soroll. Podríem, no sé si pot ensenyar la portada del disc.
1: Sí, ara l'ensenyem. Sí. És una portada que és...
0: És famosa, la portada.
1: És molt famosa, és una imatge xula i és curiosa.
0: Sí. Si veu els quatre components del grup pujant-se les cremalleres de la bragueta, perquè acaben de fer pipí. I on han fet el pipí? Doncs, tot el que no s'ha dit mai oficialment, és el monòlit de la pel·lícula 2001, Una odissea de l'espai, una pel·lícula que, per cert, he vist 6 o 7 vegades, jo.
1: Ostres!
0: De l'Stanley Kubrick. I, bueno, no sé si ho feien per fer conya o què, però... bueno, una gràcia dels Who. No sé si s'es veu, suposo.
1: S'està veient, sí. I també la gent, si la vol veure, doncs que la pot buscar, perquè és una portada xula, la veritat, eh?
0: Sí, Who's Next.
1: Who's Next.
0: Que vol dir...
1: Qui és el pròxim, exacte.
0: També hi ha alguna balada, eh? El disc, com aquesta que sentirem ara, que es titula Behind Blue Eyes, darrere dels ulls blaus.

0: aquí més lents, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Els Who també eren famosos perquè els concerts, al final, gairebé sempre, no sempre, Peter Sweat, el guitarrista, destruïa la guitarra picant cops a terra, contra els altaveus, etc. En alguns concerts, per exemple, el festival de Woodstock, que és tan famós.
1: Ah, Woodstock, sí.
0: Sí, que va ser, ells van ser un dels grans triomfadors, doncs, trencant la guitarra allà, i mentrestant el cantant fent volar el micròfon, el bateria...
1: Es deixaven anar als concerts, eh?
0: Exacte. Sí, sí, una cosa raríssima, eh? Devies tenir molts cèntims.
1: Exacte, per comprar-se cada cop una guitarra nova.
0: També són famosos perquè són autors de dues òperes rock. La primera òpera rock que existeix, més o menys, Tommy. I al cap de 6 anys van fer Quadrofènia. Totes dues tenen versió en pel·lícula, que treballen a tira d'actors bons. I per acabar una mica, si em demanen el meu bateria preferit, com m'ho demanen, dic Keith Moon, d'aquí als Who. I ara, per acomiadar-nos, sentirem l'última cançó, que és una altra joia, és tan bona com la primera, que si tu l'heu... Un jet full again.
1: Que és, significa?
0: No ens tornaran a enganyar.
1: Que ens tornaran a enganyar, doncs que no ens tornin a enganyar. Jaume, ens acomiadem aquí, bon cap de setmana, ens veiem divendres que ve, amb més música, com sempre, aquí a Territori 17. Oh.

0: el cap de setmana. Per tant, moment de repassar què s'hi farà aquest cap de setmana, aquest dissabte i diumenge, a les nostres comarques, al Vallès Oriental, al Ripollès, al Moianès, a Osona i al Lluçanès. I començarem per l'Enric, des de Ràdio Televisió de Cardedeu. Enric, explica'ns què faràs o què fareu, a Cardedeu aquest cap de setmana.
1: Doncs mira, molta, molta cosa abans, però et faré una breu repassada dels esports, que en queda una sola cosa. Així que tenim el partit de tornada de la promoció d'ascens a Primera Catalana entre la Molletense i el Futbol Club Cardedeu, que jugarà dissabte a les 6 de la tarda. L'enfrontament, de fet, tindrà lloc a les, durà a terme al municipal de la zona sud de Mollet del Vallès. Aquest duel és el desenllaç decisiu de l'eliminatòria després de que el partit d'anada acabés amb un empat 2-2 al camp del Cardedeu. Així que tot està obert. I mira, aquest cap de setmana, sabem que tenim el Cabra Roc i a mi m'hi veureu per allà, però avui us parlarem ara de Cardedeu, i és que comencem per aquí a la vila i comencem per diumenge. I és que després de 10 anys i amb la periodista Clara Martínez Clavella al capdavant, s'acomiaden els vermuts literaris al Tarambana, amb una traca final que no només significa el vermut número 100, alerta, sinó que anirà acompanyat d'una vintena d'autors i autores al país. I ara anem, com sempre, cap aquí al costat, cap a Llinars del Vallès, i és que al llarg d'aquest cap de setmana el casal cívic i comunitari del poble s'inaugurarà l'exposició anomenada L'art no només es veu, es sent. I si girem la vista cap a Santa Maria de Palautordera, ja que demà dissabte de 9 a 2:15 tindrem a la plaça Miquel Martí i Pol el 25è recital de poesia, on els i les rapsodes estaran acompanyats pels músics Joan Miquel Vila, Jan Bergadà, Narel i Diana Broncano, i a la mitja part hi haurà l'actuació musical del cantautor Joan Peiró. I ara, si ens fixem en avui mateix divendres, aquí a Cànoves, al costat, al casal de la gent gran, al Galliner, s'hi farà el taller monogràfic pràctic anomenat Plats d'estiu, idees senzilles i refrescants. És una proposta que està adreçada a totes aquelles persones interessades en la cuina saludable i creativa, tant si volen ampliar el receptari com si busquen alternatives ràpides i lleugeres per als àpats d'estiu. I ara sí, acabem amb el poble del Montseny i amb una fira molt especial, la Fira de les Esquelles, on, entre d'altres activitats, s'hi farà una ruta circular per al municipi del Montseny i la xerrada també d'Ernest Sitges, pastor de la Pobla de Lillet, i molt més al llarg de tots aquests dies. Així que ja ho veieu, estem distrets aquí, tot i així. A mi em veureu per algunes d'aquestes, però també ens saludarem tots plegats els companys del T17 pel Cabra Roc, segur.
0: Exacte, Enric, ens veiem aquesta tarda vespre per la zona esportiva, eh? Que vagi molt bé.
1: Exacte.
0: Agafem pilos. I seguirem nosaltres, ens anirem cap a Sant Feliu de Codines amb la Laia de Déu, que també està a punt per explicar-nos què passarà aquest cap de setmana per al seu territori. Laia.
2: Doncs bé, començo per Sant Feliu de Codines, i és que avui divendres a 5:45 a la Biblioteca Joan Petit i Aguilar hi ha un taller anomenat Un camp de flors, l'univers de la Yayoi Kusama, un taller on us podreu endinsar en l'univers d'aquesta persona, que és una artista japonesa contemporània que treballa amb una gran varietat de llenguatges artístics. Tota la seva obra es basa en la repetició de motius i patrons, principalment en el punt. I ja diumenge a la plaça Josep Umbert Ventura, de 10 del matí a 2 del migdia, hi ha un mercat de segona mà. I ara anem cap a Caldes de Montbui, perquè avui divendres a 5:45 de la tarda, en el marc de la setmana internacional dels arxius, a la Biblioteca de la Vila Termal es durà a terme una taula rodona per celebrar els 50 anys de la revista La Tortuga. Ja dissabte a les 6 de la tarda al Centre Ateneu Democràtic podreu gaudir del film Estrany Riu, i a més durant tot el cap de setmana, per aquells fanàtics del Tour de França, al Museu Termàlia podreu veure el trofeu del Tour de França d'enguany. I per acabar amb aquestes agendes, al Tour del Moianès, anem cap a Calders, perquè la biblioteca acull aquesta tarda a 6:45 una trobada de clubs de lectura del Moianès, on es farà tertúlia sobre el llibre de Terra Dura amb la seva autora, Anna Ponsoda. I a Santa Maria d'Oló aquest dissabte s'estrena la pel·lícula Corredora, de la Laura García Alonso, un film català guardonat com a millor òpera prima al Festival de Màlaga 2026, i ja diumenge hi haurà concert dels clubs instrumental, els Combos, de l'aula de música d'Olor, i ja estaria. Molta enveja que aneu al Cabra Roc, gaudiu molt.
0: Laia, et trobarem a faltar, perquè sé que t'ho passaries molt bé, però pots esperar per al Cabra Roc Castanyada. No sé si et podries acostar, i ens anirem cap a les terres de l'Enric, eh? Cap a Montmeló.
2: A veure si hi ha sort.
0: Exacte. Doncs Laia, que tinguis molt bon cap de setmana.
2: Igualment, Ona.
0: I nosaltres agafem el bus, el cotxe o el que sigui, la bicicleta, si fa falta. Per exemple, a l'Isaac li agrada molt anar amb bicicleta, doncs cap al Ripollès, perquè ens expliqui doncs què hi passarà al seu territori. Isaac Muntades.
3: Bon dia. Doncs mireu, hi ha moltes activitats aquest cap de setmana. Per exemple, avui mateix a les 7 de la tarda hi haurà la presentació de la Casa de l'Esllavissada de Salvador Vergés, a càrrec de Montseguix, a la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll. Això serà a les 7 de la tarda. I a Sant Joan de les Abadeses tindrem música amb un concert de Ferran Capdevila al Jardí del Palmas, que també serà a la mateixa hora, a les 7 de la tarda. Pel que fa dissabte, Can Dànol es farà una visita guiada a l'exposició dels mestres de la República, al casino, a les 6 de la tarda, però abans, al matí, hi haurà hagut la desena edició del Rally Fotogràfic de Sant Joan, que ja sabeu que té premis a la millor sèrie fotogràfica, els millors temes A, B i C, premi local i també les millors fotos de cadascun dels temes en la categoria de menys de 14 anys. Serà durant tot el dia i només es podran fer fotos dins del terme municipal de Sant Joan de les Abadeses. No marxem de Sant Joan perquè se celebrarà la Diada de Sant Antoni amb missa i cant dels gots i es beneirà el nou altar i capella dedicats a Sant Marc. A la sortida hi haurà un obsequi de tots els assistents amb un refrigeri a l'ermita de Sant Antoni a les 11 del matí i diumenge a l'aplec de Sant Antoni a partir de, també de les 11 amb sardanes amb la cobla o Foment del Montgrí. Després hi haurà la benedicció del terme, la missa i el cant dels gots a la una i dinar popular a l'hotel Abatissa. També a la tarda sardanes. Dir-vos, per exemple, també que a la tarda a Sant Joan hi haurà la cantada de corrandes, garrotins i cançons de pandero amb la participació de Cristian Simelio i Laia Pedrol i Marc Serrats a la guitarra al bar Clavé a 8:45 de la nit. A Camprodon també se celebrarà la festa de Sant Antoni amb una missa, processó i benedicció del terme i l'ermita al migdia i després hi haurà dinar popular, sardanes a la tarda amb la cobla Bisbal Jove al carrer Sant Antoni i a la mitja part tindrem un pica-pica popular i el tradicional sorteig del tortell cedit per Joan del Masot i l'endemà a les 12 del migdia a la festa de Sant Antoni amb la missa dels Mollonecs. A les 9 de la nit de dissabte, tornant perquè no marxem de Camprodon, hi haurà l'exhibició nocturna de modelisme naval. I a Ripoll també és el dia de teixir al carrer i això es farà a la plaça de la Lira d'11 a 1 del matí i després a les 5 de la tarda el Teatre Comtal acollirà el festival de final de curs de l'Escola Municipal de Dansa de Ripoll que presenta anades i tornades. Pel que fa a diumenge, a Can Dànol hi haurà la inauguració del portal d'itineraris mitològics a través de l'art, Camí de l'Aigua, amb la presència dels autors, l'escultor Abadalí Adam, l'antropòleg Toni Llagostera i també l'escultor Càndido Granada, que serà, acompanyat per les cançons tot plegat de Jordi Ballesteros amb Cançons de la Terra. Això serà la Font del Tòtil, el passeig Mestre Antònia Puig. A Camprodon, quarta edició del Cycling Day amb cronociclo indoor, amb inscripcions a l'Espai d'Octubre. Hi haurà sessions a les 10, 11 i 12 del matí i a més continuarà aquesta trobada de modelisme naval de vaixells teledirigits al Parc de la Mare de la Font a les 10 del matí. Dos coses per acabar. A Ribes de Freser hi haurà la Diada de Sant Antoni a les 5 de la tarda, amb mitja ballada amb la Cobla Orquestra Salvatana a la plaça del Mercat i a les 7 el concert amb la Cobla també Orquestra Salvatana al Pavelló. I a Ripoll, a les 11 del matí, hi haurà el 62è concurs de colles sardanistes territorial de Girona a la plaça de Sant Eudald. I pel que fa als esports, només dir-vos que aquest cap de setmana hi haurà la Puigestela App, organitzada per la Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadeses, que consistirà a pujar al Puigestela a partir de 8:45 del matí des de la plaça del Sadugassa, curses verticals de 4 quilòmetres i 1.050 metres de desnivell positiu per les categories absoluta i júnior i una altra de 2,3 quilòmetres i 630 metres de desnivell positiu per la infantil cadet i juvenil. És una prova puntuable per la Copa Catalana de Curses Verticals de la FEC.
0: Doncs, Isaac Muntades, que tinguis molt bon cap de setmana i nosaltres acabarem el repàs de l'agenda des de l'emissora del 9FM amb l'Andreu Jiménez, que ens farà un breu repàs dels actes esportius d'aquest cap de setmana. Andreu?
4: Que ja s'acaben, I doncs començarem pel darrer partit de futbol que hi ha aquest cap de setmana a Osona, que sigui oficial, que és la promoció d'ascens a tercera catalana dels equips de quarta catalana. Pel que fa al Sant Barem, que contra el Sant Vicenç jugaran dissabte a les 6 de la tarda en el derbi, el Sant Vicenç va guanyar l'anada, per tant els de Sant Pere de Torelló han de capgirar l'eliminatòria si volen ser equip de tercera catalana. I pel que fa a l'altre grup de la tercera catalana on juguen equips osonencs, es desplaçaran al Vallès Oriental per jugar en el camp del Vigues, serà Vigues-Centelles dissabte a 6:45. El Centelles va amb un avantatge d'un gol, per tant, doncs, a veure si els osonencs poden mantenir aquesta diferència. I aquest cap de setmana, si a la zona esportiva de Vic doncs estarà molt remoguda amb el Cabra Roc, també ho estarà encara més amb el Mic Futbol Femení, que això ens ho podria explicar molt bé l'estroma dels tuits, en Guillem Sánchez, que forma part de l'organització. I bé, destacar doncs, que dissabte es disputarà les fases de grups, Manlleu també acollirà la categoria U19, Corbitona la U16, l'Estadi Torres i Bages de Vic la U14 i U10, l'Hipòlit Planàs de Vic la U12 i U10, i diumenge es disputarà la fase final. Mm-hmm. Per tant, destacar això.
0: Perfecte.
4: Tenim Mic Futbol Femení aquest cap de setmana a Osona.
0: Doncs Andreu, moltes gràcies, que tinguis molt bon cap de setmana.
4: Igualment.
0: i nosaltres acabarem l'agenda des d'aquí també amb en Jordi Vilarrudà i en Miquel R, que ja estan a punt per explicar-nos què passarà aquest cap de setmana al nostre territori. Jordi.
5: Bé, doncs, em sembla que, esclar, és obligat començar per dir que aquí a casa nostra passarà una cosa que es diu Cabró Rock, que és una cosa molt grossa. Per què? Perquè, doncs, esclar, hi haurà aquest any rècord d'espectadors, ens situarem entre 55 i 60 mil persones, potser costant-nos més cap a les 60, perquè són faves comptades, o sigui, avui divendres està tot venut, per tant, 30 mil, pam, ja aquests ja hi són, demà ja no queden abonaments pels dos dies, queden entrades soltes per demà, per qui vulgui venir només a la jornada de dissabte, i per tant això es pot situar entre 57 i 58 mil espectadors fins a arribar al límit dels 60. Això és el que serà amb xifres Cabró Rock. Amb música, què serà? Doncs esclar, aquest any és obvi que tothom qui pugui anar doncs no es perdrà el concert que faran aproximadament a dos quarts d'una de la nit d'aquesta nit als Soques Grasses, aquest concert que va sortir just quan havien venut ja aquells quatre famosos estadis olímpics compliran l'octubre, doncs ja hi havia aquell rum-rum, hi haurà una Vic, hi haurà una Vic, hi haurà, va, finalment, pam, concert al Cabró Rock, que és un festival que ells han estat vinculats des del primer dia, des del primer any, que és el 2021, excepte un any que no van estar de gira, i han estat cada any en el cartell, l'any passat, per exemple, amb aquest muntatge que porten ara. Llavors, clar, serà l'ocasió de dir adéu o que es gràcies a casa i, per tant, un moment emotiu del festival del Cabró Rock. És un festival que té unes coincidències, que ara és una mica el que direm així, repassant molt alt per alt, de comiats, també, perquè també hi ha la gossa sorda i la fúmiga, que serà les últimes oportunitats per veure'ls, o sigui, els de la fúmiga estan acabant l'últim abraç, que és la gira aquesta que estan fent, que eren només uns concerts al Sant Jordi Club aquí al Principat i després els que faran el Roig Arena de València, i per la seva part els de la gossa sorda, que van tornar una mica dient, bé, és un moment que creiem que hem de tornar, però amb una gira molt limitada també, última ocasió per veure'ls també a Catalunya, només tenen ara un concert més després el juliol a la Plec dels Ports a Castelló, i ja està, o sigui, la gossa sorda ha tornat, però ha tornat amb un horitzó diguem limitat, i això s'acaba. Per tant, comiats també, són comiats. Novetats o commemoracions, també, perquè també hi ha commemoracions. Hi ha els 40 anys a l'Axambusto, que s'han reunificat sense material nou, sense cançons noves, però amb en Pep i en Fortuny altra vegada, i celebren els 40 anys de la creació de la banda. Els 20 dels Amics de les Arts i de Búhos i de Teràpia de Xoc, que seran tots tres en el cartell en diferents dies, que també estan fent gires commemoratives, en el cas de Teràpia de Xoc, que s'han tornat a juntar també per una gira molt puntual. Novetats, entre les novetats segur que crida molt l'atenció en Joan Dausà, perquè ara és un fenomen de massa, recordem que va omplir aquell pavelló Madrid i tot, quan va acabar la gira de l'últim disc, i en Joan Dausà actuarà el dissabte presentant el disc nou que acaba de fer, Immortals, que només l'ha presentat a Girona, a les trenes. Podríem continuar, però la Maria Jaume. Hem de destacar la Maria Jaume també, perquè, clar, si només parlem dels que ja fa temps que hi són, doncs malament, o sigui, aquí hem de destacar també doncs els que van pujant, i el cas de la Maria Jaume ja no és que sigui de fa quatre dies, ja és una persona molt consolidada, i amb disc nou hi ha els Tiets, a Figa Flaues i a la Su, etcètera, etcètera, etcètera.
0: Això, un llarg etcètera. De...
5: Pels que hi pugueu anar, pels que hi pugueu anar. Molt bé, doncs després, a més d'això, altres propostes que hi ha de cultura pel cap de setmana, pel que no tingui entrades pel Cabró Rock o no vulgui anar-hi. Avui mateix, a la seu de Cardan Cultura, que és l'antiga fàbrica de Can Grau, a les Masies de Rodes, presenta el projecte La Memòria de Can Grau, que recull la memòria, precisament, de la gent que havia treballat en aquesta antiga fàbrica de filatura, que va tancar ja fa anys, i que ara és seu d'un projecte cultural. A partir de les 6 de la tarda hi haurà coses diverses, des d'exposicions fins a un espectacle, fins a un documental que s'ha fet, que ha dirigit en Xef Vila, sobre la vida antiga d'aquesta fàbrica de filatura, ara fàbrica de cultura. Tenim altres coses, aquest cap de setmana, en l'àmbit dels espectacles també poca coseta, perquè és clar, la setmana del Cabró Rock tampoc ningú s'afanya a fer gaires propostes. més aviat relacionades amb la música clàssica. Per exemple, a Manlleu tenim diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Municipal un concert d'Amics de la Música, que ara faran una pausa a l'estiu, però van fent concerts cada mes, ja ho sabeu. En aquest cas, en homenatge a la soprano Conxita Badia, que l'any passat va fer 50 anys a la seva mort, recital de piano i també de veu de soprano, que és la Montserrat Cero. El local de Pianomet de Vic, que és el carrer Raval Cortines, hi ha concert de violí i piano. Aquest serà el dissabte i en aquest cas serà a càrrec del violinista Alberto Reguera i el pianista Marc Piqué. I després el Festival Singular de Malla, que és un festival així petit però que va programant coses originals, que és interessant, va començar el mes de maig, anirà fent coses doncs també a la tardor, aquest diumenge a les 12 del migdia a l'Espai Museu Prat de Saba. Hi haurà l'actuació del saxofonista Albert Sirena, música de jazz, improvisació, etc, etc. I això seria una mica el que tenim des del punt de vista d'arts escèniques, deixant de banda el Cabró, que també que esclar,
0: Eclipse aquest cap de setmana a la comarca.
5: Eclipse tot, eclipse tot. Aquesta tarda començarem a veure la moguda ja.
0: Exacte. Doncs moltes gràcies, Jordi, i ara acabarem aquest repàs amb en Miquel R. Miquel, hi ha coses aquest cap de setmana?
6: Doncs ho eclipsa tant tot que jo també us porto molt poca cosa, però una significativa, i és que a partir d'ara i les properes setmanes, cada setmana ja parlarem de festes majors. Estem apurant encara els últims dies de primavera astronòmica, però aquest cap de setmana ja tenim la que es considera una mica la primera gran festa major d'estiu, a Sant Quirze de Besora. Això, de fet, la festa major ja va començar amb el pregó aquest dijous i acabarà dimarts de la setmana que ve, perquè el dia de festa local és dimarts. En total una trentena de propostes, sempre totes gratuïtes, que és una de les marques de la casa, amb un caràcter així molt, molt intergeneracional. Coses per destacar, per exemple, aquest divendres, la clàssica, el clàssic seguici que tenen, o el rodabars, no?, que tenen cada poble, ells també en diuen els Reis Mag seguint l'estrella, que organitza el col·lectiu Anem Tard, o a la nit, a Can Guixà, la clàssica nit de gats, també, després del sopar de gats, amb actuacions fins a la matinada. Diumenge torna, per exemple, ara parlo pels més petits, el tobogant d'aigua, un tobogant de 75 metres de longitud que s'instal·la al carrer de Pau Casals, o la tarda i vespre amb el doble format, una de les orquestres grans del país, la Salvador.

0: a la tarda a la fàbrica, una exhibició de dansa de la fàbrica d'arts, i al vespre un dels plats forts d'aquest any, que és una actuació del Peyu, que hi portarà el seu espectacle La Niña Bonita. El que dèiem, dilluns i dimarts continuen, per tant tenim dies si ens volem acostar a Sant Quirze per viure una mica de gresca de festa major ja.
1: Doncs Miquel, que vagi molt bé, bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana.
1: I ens veiem la setmana que ve amb més propostes culturals. Que vagi bé. Com sabeu, els divendres dediquem aquest espai a ensenyar-vos algunes de les novetats musicals d'avui o que han anat sortint al llarg d'aquesta setmana. Nosaltres avui començarem per aquesta.

Doncs ja està aquí el tercer àlbum d'estudi d'Olivia Rodrigo. Estem sentint You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, amb el que l'Olivia Rodrigo dona, fa un pas més a la seva carrera i ens explica la seva primera relació adulta de principi a fi. I ho ha fet demostrant que es tracta d'una muntanya russa d'emocions, amb els seus moments bons i amb els seus moments dolents. S'inspira en el pop rock dels 90. Nosaltres ara seguirem per aquesta.

L'esperada col·laboració de l'estiu ha aterrat avui a totes les plataformes digitals amb un dels sons més estiuencs i més referents del pop espanyol. És Ana Mena i Lola d'Índigo, ho estem sentint amb la cançó de Petito. Aquestes dues artistes s'uneixen per una col·laboració que segurament sonarà a totes les guinguetes a les platges del nostre territori, i aquesta cançó parla de deixar-se portar per a sentiments que té cap a una persona que estimes.

I estem sentint Papi, posa-la al disc, una col·laboració inesperada de l'artista Joan Dausà i Mamaduixa. Joan Dausà, que avui el podrem sentir al Cabró Rock aquest vespre. Perdoneu, crec que no és avui, diria que és demà. En fi, una col·laboració inesperada que reuneixen dues de les veus més destacades de l'escena catalana actual. En Papi, posa-la al disc, que és una cançó fresca, desenfadada i amb un esperit festiu que s'amaga dins del disc Immortals, de l'últim treball d'estudi de Joan Dausà que va publicar el passat mes d'abril. I apunta a convertir-se en una de les bandes sonores d'aquest estiu. I nosaltres acabarem aquestes novetats musicals amb la cançó de l'Alfred García, Vine'm a buscar.

Doncs estem sentint Vine a buscar d'Alfred Garcia, que fa un pas més cap a un so més expansiu i contemporani, amb guitarres elèctriques, amb un tema i una producció que fa vibrar tant el cos com l'ànima. Nosaltres acabarem el Territori 17 aquí i tornarem dilluns a les 9 del matí, com sempre. I com que comença l'estiu, comença aquesta època de festivals, acabarem el programa amb una cançó que fa referència a l'anunci d'Estrella Damm, que es va estrenar ahir. Malauradament no hi ha cançó d'Estrella Damm, però sí que hi ha una mítica com la que sentirem ara. Que tingueu molt bon cap de setmana.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès en 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. Xavier Torrents és el director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB i ha parlat avui a la xarxa.
2: Doncs això s'ha de combatre. En primer lloc, ja fer de la manera més ràpid possible, ja sabem que l'aprovació de canvis legislatius costen i triguen molt, és això, endurir dos àmbits. Endurir la producció de drogues, sobretot de la marihuana, i endurir la tinença d'armes il·legal.
1: L'Ajuntament de Barcelona també se suma a aquesta demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap en plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països de tercers. I un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu després que s'hagi produït una fuita de gas i un incendi que ha afectat la zona. Els bombers s'hi han desplaçat amb 5 dotacions i també s'han mobilitzat 4 unitats del SEM que han traslladat l'home a l'Hospital Vall d'Hebron. La fuita ja ha quedat controlada. I també els equips d'emergència continuen la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb el centre de comandament ara a Pals, després que la moto aparegués a la platja de la localitat. La recerca es manté per mar, terra i aire, amb salvament marítim, bombers i la UME, que utilitzen embarcacions, drons i també unitats especialitzades. I en mobilitat, a la C12 a Flix hi ha retencions per un accident amb pas alternatiu i també a l'AP2 a l'altura de l'Albi, un carril queda tallat per en aquest cas una avaria que genera circulació intensa en aquest punt.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talús situat a la corba de Ribamala de la Nacional 260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll. Danyat arran d'una esllavissada que es va produir el passat 6 de març i va atrapar un cotxe, resultant-ne una persona ferida. A finals de maig, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, no havia estat encara informat oficialment de la data concreta de l'acabament de les obres, que es preveien que, com a mínim, s'allargarien fins a l'agost. Els treballs, que van començar el 20 d'abril i tenen un pressupost estimat de 2 milions d'euros amb l'IVA inclòs, afecten un tram de 340 metres de longitud al costat d'aquest talús rocós natural de 60 metres d'alçada a la riba dreta. A causa de l'estretor d'aquest corredor, la plataforma viària presenta una vulnerabilitat especial davant de qualsevol incidència geotècnica que afecti el talús. La riba esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de l'esllavissada, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat, amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de bolonatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll, i s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata Diawara. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte de l'Escriptòrium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptòrium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptòrium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003, l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'Arxiu Comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilardell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
2: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptòrium es quedés només com això un projecte educatiu i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes. No tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporada dins del cicle pedagògic, però per exemple el que és tardor i primavera pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
1: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriols també deia això.
3: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat el senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral, i per tant és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I en canvi el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptòrium i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és quelcom que ens defineix.
1: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho, perquè de ser així ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista de mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona trobada aquest matí a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. Per saber tots els detalls d'aquesta informació, connectem ara amb el nostre company Jaume Inglés, que en sabem de tot plegat. Bon dia.
2: Bon dia, doncs així és. La víctima, un home, s'ha localitzat a la platja de la Farola de Vilanova i la Geltrú cap a les 8 del matí. Segons fonts policials, ha estat un banyista qui ha trucat al 112 per alertar que hi havia una persona sense vida. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i al lloc dels fets hi ha estat treballant la policia científica per esclarir les circumstàncies d'aquesta mort. La víctima s'ha localitzat a la sorra, tocada a les roques, que hi ha just al costat del torrent de la Pastera que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part d'aquesta platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha acordonat i tancat al públic aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a la platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
1: Gràcies, Jaume. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I els equips d'emergència també continuen la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i l'Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb un centre de comandament que s'ha habilitat també a Pals després que la moto aparegués a la platja d'aquesta localitat. La recerca es manté per mar, terra i aire amb salvament marítim, bombers i la UME, que utilitzen embarcacions, drons i també unitats especialitzades. I un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu després que s'hagi produït una fuita de gas i hagi provocat un incendi que ha afectat a la zona. Els bombers s'hi han desplaçat amb 5 dotacions i també s'han mobilitzat 4 unitats del SEM que han traslladat l'home a l'Hospital Vall d'Hebron. La fuita ja ha quedat controlada prop de les 10 del matí. I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1% segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu també ha pujat el tipus d'interès en el 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja s'han registrat 6 aquest any. Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició de doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: A València, el País Valencià, per segar el blat, un fals, etc., fan servir una eina que es diu corbella. Fins aquí l'explicació. Ara parlem de la cançó. Una de les primeres cançons que vaig fer i una de les darreres que he cantat. La samarreta.

manubrio que de una cortina bella, una samarreta en feria vermella. Densa, per aquesta samarreta no he pogut caminar ja per la dreta. He hagut d'anar contracorrent, perquè jo no sé què passa, que tothom que el ve de cara porta el cap topant de terra. Densa, per aquesta samarreta no he pogut sortir al carrer ni treballar el meu ofici, fer de ferrera.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'oposició de Ripoll, excepte Somi, va votar divendres en contra d'un préstec a llarg termini de 705.000 euros per finançar una quinzena d'actuacions previstes al pressupost del 2026. Els comptes impulsats per l'equip de govern d'Aliança Catalana, que fa pocs dies van aprovar-se definitivament, tot i les al·legacions presentades pel PSC, preveien inversions per una mica més d'un milió d'euros, dels quals 333.000 són subvencionats. Aquí la intenció de complementar els ingressos amb un préstec a llarg termini. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va ser molt crítica amb Junts, Esquerra Republicana, el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP. Sentim-la.
2: No estan fent un cordó sanitari, Aliança Catalana, eh? Estan fent un cordó sanitari els ripollesos, per si no se n'han assabentat. I, evidentment, els ripollesos votaran en conseqüència a les properes eleccions municipals, perquè no es pot castigar tota una comtal vila només perquè no es comprega ideològicament amb qui la governa. I el que acaben de fer avui tots els grups de l'oposició, a excepció de Som i Ripoll, és un acte d'irresponsabilitat política envers els ciutadans ripollesos, que espero doncs, que els retreguin oportunament, perquè no es pot jugar amb el dia a dia i la quotidianitat de la nostra població. Realment penso que algú hauria d'anar al racó de pensar després d'aquesta votació.
1: Joaquim Colomer, de Som-hi, va ser l'únic en intervenir per dir-li això.
3: Li recordaré que fa any i mig, dos anys, jo li demanava que s'endeutés per donar serveis a Ripoll, i vostè va fer mofa de que no s'endeutaria, de que vostè no volia endeutar-se, de que vostè no volia arribar aquí. Vegi com ha arribat amb aquesta situació doncs, que se li va dir i que vostè mateixa va penjar a les xarxes socials.
1: Orriols li rebatia que només s'endeutaran pel mateix valor o inferior al que liquiden a l'anualitat. Entre les actuacions que el govern diu que perillen, hi ha 536.000 euros, 319.000 dels quals subvencionats per la reforma de la teulada del pavelló vell. El préstec també preveia cobrir 60.000 euros per millorar la teulada de la pista Esteve Badia de Sant Pere. La mateixa quantitat anava per arranjar la font i l'entorn del passeig Regull per fer un mosaic de trencadís i l'accés a la llera del riu Ter. La llista incluïa l'asfaltatge de carrers per 100.000 euros, la climatització d'una part de la biblioteca per 20.000, un estudi del POUM per engegar el polígon industrial de Can Franquesa per 48.000, millores de seguretat a la nova comissaria per 30.000, la supressió del a nivell del passeig Regull per 15.000 o la rehabilitació d'un dels capgrossos i els vestits de reis per 36.000.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata Diawara. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Cada any, el diumenge més proper al 13 de juny, se celebra l'aplec popular a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadeses. Dissabte, que és la Diada del Sant, ja es farà una benedicció del nou altar i capella dedicats a Sant Marc. L'ermita data de l'any 1635, però el retaule principal del Sant és del 1712, tot i que va ser cremat en una de les guerres carlines i no es va reconstruir, juntament amb els laterals, fins al 1858 per Josep Pagès. Sentim a un dels organitzadors de l'aplec, Josep Illa, parlant de la novetat principal d'enguany.
2: I els laterals hi ha uns altars a l'esquerra. N'hi ha un dedicat a Sant Marc i a la dreta a la, dedicat a la Mare de Déu del Roser. L'altar de Sant Marc doncs va arribar a un punt de degradació que llavors ens vam plantejar que es havia de fer una actuació sèria i tal, no? Primer vam pensar que amb alguna petita reparació de conservació n'hi hauria prou, potser pintant, però llavors es va veure que estava tan degradat que realment s'estava desfent. I aleshores es va prendre la decisió, doncs, de que s'havia de substituir.
1: Amb els diners acumulats d'altres aplecs, van parlar amb un fuster i un pintor per poder restituir-lo. En retirar l'altar, també es van adonar que la paret del darrere estava en un estat molt pitjor.
2: S'ha hagut de refer, doncs, tot el revestiment de la paret. Això sí que ens ha fotut els números en l'aire, no? Podríem dir-ho d'alguna manera, però bueno, és igual. Aquestes coses, doncs, no pots pas deixar-ho mitges. Vol dir que doncs, primer, doncs, independentment que el fuster anava donant forma al nou altar, doncs bé, es va fer venir els paletes i es va procedir a repicar tot el revestiment de la paret que estava caient i aleshores a revestir-lo amb uns revestiments nous de morter de calç principalment, perquè la calç és un material que la humitat l'expulsa.
1: Diumenge hi haurà el tradicional aplec amb fins a 3 tandes de sardanes amb la cobla Foment del Montgrí, la benedicció del terme amb la missa i el cant dels goig, el dinar popular al restaurant de l'hotel Abatissa, el sorteig de la rifa del xai i berenar per a tothom. Les entrades es poden comprar a l'oficina de turisme fins aquest divendres.

0: una reina.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona trobada aquest matí a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. Diversos veïns han localitzat el cos a la sorra cap a les 8 del matí i han avisat els serveis d'emergència. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius de la policia científica i també de la Divisió d'Investigació Criminal, que han obert diligències per esclarir les causes de la mort, que de moment no presentaria signes evidents de violència. A l'espera de l'aixecament del cadàver, la investigació continua oberta. I almenys una persona ha resultat ferida en el robatori violent d'una joieria ubicada a la plaça Artús de Barcelona, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Els Mossos han detingut 5 persones relacionades amb aquest succés que ha tingut lloc prop de les 11 del matí. La Divisió d'Investigació Criminal, també dels Mossos, s'ha fet càrrec d'aquest cas. I els equips d'emergència continuen també la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava amb moto d'aigua entre l'Escala i l'Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb un centre de comandament que s'ha traslladat a Pals després que la moto aparegués a la platja d'aquesta localitat. I també en successos, un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu aquest matí després que s'hagi produït una fuita de gas ja controlada i s'hagi produït també un petit incendi que ha afectat a la zona. I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. Ens ho explica Albert Ferrer, que és el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya.
2: Aquesta contenció en el nivell agregat de preus s'explica fonamentalment per les mesures antiinflacionistes desplegades pel govern central, que, tot i no ser segurament aquelles mesures més eficients per a aquest tipus d'inflació, el cert és que han aconseguit controlar el nivell de preus.
1: A més, el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès en 0,25 punts, que suposen fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any, interior es relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I en mobilitat, un accident a l'AP7 a Castellbisbal deixa un carrer tallat direcció Tarragona. Un altre accident a la C12 a Flix continua deixant pas alternatiu i finalment una avaria a la P2 a Albi i una altra a la C25 a Estaràs també deixen un carril tallat en ambdós punts.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadeses ha recuperat la mítica pujada al Puig Estela, que no es disputava des de l'any 2018. Rebatejada com la Puig Estela, la prova se celebrarà aquest dissabte i formarà part del calendari de la 16a Copa Catalana de Curses Verticals de la FEC. La sortida, que serà conjunta a 8:45 del matí, s'ubicarà a la plaça Dolça d'Ugassa, al costat del pavelló. Els corredors ascendiran per la Canal del Marrà per coronar un dels cims més emblemàtics de Serra Cavallera. La cursa, que és un quilòmetre vertical, tindrà dos recorreguts. El més clàssic serà pels corredors de la categoria absoluta i júnior, amb una distància de 4 quilòmetres i 1.050 metres de desnivell positiu. El traçat pels atletes infantils, cadets i juvenils serà de 2,3 quilòmetres i 630 metres de desnivell positiu. L'organització espera que vinguin entre 80 i 100 corredors. Sentim a David Rovira, de l'organització, parlant del perfil dels atletes.
2: La gran majoria que fan curses verticals és gent que ve de l'esquí de muntanya i que, bueno, està bastant acostumat a fer aquests tipus de desnivells, i gent que està bastant habituat també a utilitzar els pals, quilòmetres verticals. Abans, doncs, solia ser una cursa que acollia molta gent, i ara, doncs, cadascú ha trobat una mica les seves curses, està com especificant una mica més, i en els quilòmetres verticals sol venir gent que durant l'hivern sol fer temporada d'esquí, i com que a l'estiu, doncs, fer curses molt llargues a nivell muscular tampoc estan molt, molt adaptats, doncs les curses verticals és una cursa, doncs, que els encaixa bastant per distància, per temps, també un tema muscular, només la pujada.
1: En un principi, la idea era fer-la el dia abans de la 27a edició de la cursa del Taga de Sant Joan, que s'ha de disputar el pròxim dissabte 19 de setembre, però ho van descartar perquè era una feinada organitzativament.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'oposició de Ripoll, excepte Somi, va votar divendres en contra d'un préstec a llarg termini de 705.000 euros per finançar una quinzena d'actuacions previstes al pressupost del 2026. Els comptes impulsats per l'equip de govern d'Aliança Catalana, que fa pocs dies van aprovar-se definitivament, tot i les al·legacions presentades pel PSC, preveien inversions per una mica més d'un milió d'euros, dels quals 333.000 són subvencionats. Aquí la intenció de complementar els ingressos amb un préstec a llarg termini. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va ser molt crítica amb Junts, Esquerra, República el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP. Sentim-la.
2: No estan fent un cordó sanitari a Aliança Catalana, eh? Estan fent un cordó sanitari als ripollesos, per si no se n'han assabentat. I, evidentment, els ripollesos votaran en conseqüència a les properes eleccions municipals, perquè no es pot castigar tota una comtal vila només perquè no es comprega ideològicament amb qui la governa. I el que acaben de fer avui tots els grups de l'oposició, a excepció de Som i Ripoll, és un acte d'irresponsabilitat política envers els ciutadans ripollesos, que espero doncs, que els retreguin oportunament, perquè no es pot jugar amb el dia a dia i la quotidianitat de la nostra població. Realment penso que algú hauria d'anar al racó de pensar després d'aquesta votació.
1: Joaquim Colomer, de Som-hi, va ser l'únic a intervenir per dir-li això.
3: Li recordaré que fa any i mig, dos anys, jo li demanava que s'endeutés per donar serveis a Ripoll, i vostè va fer mofa de que no s'endeutaria, de que vostè no volia endeutar-se, de que vostè no volia arribar aquí. Vegui com ha arribat amb aquesta situació doncs, que se li va dir i que vostè mateixa va penjar a les xarxes socials.
1: Orriols li rebatia que només s'endeutaran pel mateix valor o inferior al que liquiden a l'anualitat. Entre les actuacions que el govern diu que perillen, hi ha 536.000 euros, 319.000 dels quals subvencionats per la reforma de la teulada del pavelló vell. El préstec també preveia cobrir 60.000 euros per millorar la teulada de la pista Esteve Badia de Sant Pere. La mateixa quantitat anava per arranjar la font i l'entorn del passeig Regull per fer-hi un mosaic de trencadís i l'accés a la llera del riu Ter. La llista incluïa l'asfaltatge de carrers per 100.000 euros, la climatització d'una part de la biblioteca per 20.000, un estudi del POUM per engegar el polígon industrial de Can Franquesa per 48.000, millores de seguretat a la nova comissaria per 30.000, la supressió del pas a nivell del passeig Regull per 15.000 o la rehabilitació d'un dels capgrossos i els vestits de reis per 36.000.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, alerta també de l'increment de risc de suïcidi.
2: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
1: És divendres 12 de juny de 2026 i tenim més titulars. Robatori i violent a una joieria de Barcelona amb un ferit i 5 detinguts, Sònia Kerr.
3: Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la proposta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
4: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
1: El Papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries.
3: El pontífex també ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
1: El jutge amplia la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals.
3: Tot plegat per les joies trobades al seu despatx, que tenen un valor d'€1.300.000, 26 vegades superior del que deia el seu portaveu.
1: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur durant el 50è aniversari de la institució.
3: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família.
1: Als esports, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després. Joan Barberà.
5: Els igualadins juguen a 8:45 del vespre el primer partit de la final a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner somia en guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser l'any 1997.
1: I cop d'ull al temps de cara avui al cap de setmana. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Quatre de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe que UNICEF ha presentat avui a Barcelona. I d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats en almenys una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital a les xarxes i d'altres riscos. A més, fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i a les indústries tecnològiques perquè actuïn amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
2: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
7: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
1: Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen a tota la societat a participar en la manifestació per tal d'instar el govern a resoldre el conflicte educatiu. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
9: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
10: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
8: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
0: Notícies en xarxa.
1: Robatori i violent aquest matí a una joieria de Barcelona. Almenys una persona ha resultat ferida i els Mossos han detingut 5 persones més relacionades amb el succés.
3: La víctima és el propietari d'una joieria ubicada al passatge Senillosa de Barcelona, a qui els atracadors han causat diverses ferides al cap. Els fets han passat poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria i han agredit el propietari. Agents de paisà dels Mossos d'Esquadra, que es trobaven a la zona, han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta d'implicats.
1: Un succés que arriba enmig de la preocupació per l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a Barcelona. En aquest sentit, l'alcalde celebra la proposta que fa el govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
3: Jaume Collboni aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
4: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
3: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% al primer trimestre d'aquest any.
1: Aquesta petició de la Generalitat i de l'Ajuntament, els experts també consideren que és imprescindible si no es vol arribar a una situació encara més impredictible.
3: Xavier Torrents, director del Màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB, ha remarcat el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça d'un escenari pitjor és real.
11: De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només diguem-ne, es matin entre ells.
3: Per Torrents, l'augment del crim organitzat a casa nostra té una causa principal, ja que assegura que Catalunya s'ha convertit en un dels grans productors de marihuana de tota Europa.
1: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat al 112. Ara el cas està sota secret de sumari. Canal Blau, Jaume Inglés.
12: La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera, que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic, que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
1: Mentrestant, continua la recerca del jove desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, quan anava fent una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
3: Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha presentat les motos de l'empresa que va llogar la de la jove.
1: Un treballador ha resultat ferit aquest matí per l'explosió d'una canonada de gas al port de Mataró. L'home ha patit cremades de segon grau i ja hauria rebut l'alta, segons informa el port. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
13: L'incident s'ha produït cap a quarts de nou, quan el treballador, que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron, estava fent tasques de soldadura amb un bufador al recinte portuari i ha impactat amb una canonada de gas. Joan Carles Romero és el cap del Parc de Bombers de Mataró.
14: Hem estat alertats per una fuita de gas inflamada que era aquí a l'entrada del port. Hem vist això, que hi havia una persona ferida i que estava fent unes tasques de manteniment a prop de l'escomesa del gas.
13: Arran de l'incident s'ha activat el protocol de seguretat al port de Mataró en fase d'emergència i s'ha tallat l'accés a l'avinguda del port i a l'interior de la infraestructura, tot i que a hores d'ara ja s'ha reobert la circulació.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com a oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries. A més, ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin. El Pontífex considera que tothom és migrant, fent camí cap al cel, i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
16: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
15: El Papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
17: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañen familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
15: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
1: Justament avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
3: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
18: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
3: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
1: L'índex de preus al consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció del preu de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista a causa de l'impacte que té el conflicte a l'Orient Mitjà.
3: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i fins i tot les hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
19: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
3: Per demarcacions, l'IPC repunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que l'aprovació dels pressupostos aportarà estabilitat per a Catalunya en un context global incert. Illa ha analitzat la situació actual a la segona i última jornada de la trobada empresarial al Pirineu, a la Seu d'Urgell. Anem fins allà. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
20: Entre d'altres aspectes, Salvador Illa assenyalà quatre grans eixos per tal que Catalunya superi l'actual incertesa: estabilitat institucional, confiança en el potencial del país, cohesió social i esperança en el futur. Alhora ha reivindicat un reforç de la unitat europea per fer front al que considera com una triple amenaça pel continent: la militar de Rússia, la política dels Estats Units i l'econòmica de la Xina.
21: Ajudar des de la nostra posició modesta, però rellevant també, a la construcció europea, per encertar les qüestions de fons i estar en els sectors necessaris i per no deixar ningú enrere en aquesta decisió, tenint presents els nostres valors, hi ha quatre requisits. No puc fer això. Quatre requisits. El primer, l'estabilitat.
20: A escala més local, Illa ha celebrat la imminent aprovació dels pressupostos i pel que fa al Pirineu n'ha destacat les partides previstes pel futur hospital i la residència de la Seu d'Urgell, les millores als eixos pirinenc de Comiols i del Llobregat i les noves actuacions d'extensió de la fibra òptica.
1: A tot això, la patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Carina Bellver, bon dia.
22: Bon dia. Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una hiperregulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
23: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballant la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
22: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
1: I encara un apunt judicial en relació al cas Plus Ultra, centrat, recordem, en la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals que investiga l'expresident Zapatero. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acordat avui investigar-lo per delictes fiscals i de contraband de joies per les que s'han trobat al seu despatx. Avui s'ha sabut que tenen un valor d'1,3 milions d'euros, és a dir, 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
3: Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de la UDEF van localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero, al carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. El jutge ha obert una peça separada del cas Plus Ultra i ha citat Zapatero a declarar pels nous delictes el 17 i 18 de juny, els mateixos dies que ho farà per suposats delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Notícies en xarxa.
1: Després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros, que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
5: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
2: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
1: No deixem encara la capital catalana perquè els 4 aspirants a liderar el grup municipal de Junts a Barcelona ja han reunit el 20% dels avals necessaris.
3: Es tracta de Jordi Martí Galvis, Pilar Calpo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries comença demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el 20 i 21 de juny.
1: Canviem de comarques. Aquest matí s'ha presentat a Palamós el desplegament del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític de la regió sanitària de Girona. Permetrà reduir trasllats innecessaris de pacients que no necessiten cures intensives i atendre'ls més a prop de casa seva. Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
6: Durant l'últim any, l'Hospital Comarcal de Palamós ha fet una prova pilot i des d'aquest mes de juny ja hi funciona una unitat de semicrítics amb 8 llits connectada en temps real amb els hospitals de referència en aquesta matèria, que són la unitat formada pel Josep Trueta i el Santa Caterina, tot plegat amb el suport d'una nova plataforma tecnològica en el marc del projecte crític.cat. Jaume Heredia, gerent de la Regió Sanitària de Girona.
7: No caldrà traslladar-lo, serà un pacient que es quedarà aquí, que estarà monitoritzat, que haurà tingut, li haurem acostat l'intensivista al seu llit a l'Hospital Comarcal, cosa que abans no passava, i per tant aquest pacient pot acabar el seu procés aquí d'una manera amb molta més seguretat.
6: El nou model, que s'anirà desplegant a la resta d'hospitals comarcals de la Regió Sanitària de Girona, permetrà incrementar notablement el nombre de llits de pacients crítics i semicrítics al territori.
1: I és moment per a la cultura. La pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució. Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família i que recuperarà una obra que fa 2 temporades ja va triomfar a la sala Fabià Puigcerver, L'herència. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució, amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre, tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
25: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
24: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga masculina 22 anys després.
26: Bon dia, Marta. Els igualadins juguen a 8:45 del vespre. El primer partit de la final, el millor de 5, a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar en les semifinals el Barça, el vigent campió i gran favorit. Ara, el club de la noia somia en guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última, recordem, va ser l'any 1997. Escoltem el president del club, Manel Burón.
27: La fem molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut
26: També és notícia, gran notícia esportiva, l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals de la final a 4 contra el Ferencváros hongarès als penals. Escoltem el porter de l'equip català, Unai Aguirre.
4: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
26: En canvi, a la Champions femenina no hi haurà participació catalana a la final. El Mataró i el Sant Andreu es veuran les cares en la final de consolació pel tercer lloc avui a partir de les 7 de la tarda. En bàsquet, el Joventut de Badalona s'enfronta avui al València, a les 8 al Roig Arena, en el segon partit de les semifinals contra el conjunt del València, contra l'equip valencià. De moment perden l'eliminatòria a la sèrie per 1-0. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de Naima García fins al 2027. La davantera continuarà defensant la samarreta blanquiblava.
8: Sí, estoy muy contenta y muy feliz por seguir formando parte del Espanyol, de seguir formando parte de la familia Perica, y bueno, también muy contenta por la confianza que me han dado.
26: El Real Madrid ja ha fet oficial que José Mourinho torna a la banqueta del Club Blanc, i a segona divisió el Girona ha anunciat l'arribada del primer fitxatge per al nou curs. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur.
9: Estic molt content de fitxar pel Girona. Tot és nou i estic desitjant que comencin els entrenaments. És un gran club amb molta història i amb jugadors de molta qualitat. Aquest és un pas important per la meva carrera. Soc davanter i vull marcar molts gols. Tinc un estil similar a Erling Haaland.
26: En futbol, al Mundial, en el partit inaugural, Mèxic es va imposar Sud-àfrica per 2-0 i Corea del Sud va guanyar contra Txèquia per 2-1. Avui, Canadà, Bòsnia-Herzegovina i Estats Units, Paraguai. Demà, el Centre d'Esports Sabadell s'enfronta al Zamora a domicili, partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió A. El conjunt arlequinat es desplaça hores d'ara cap a terres castellanes. El partit de tornada, recordem, es jugarà el divendres 19 a Sabadell.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El Sol podria xocar amb una altra estrella? Les estrelles estan molt, molt separades entre si. De fet, ho estan tant que gairebé amb tota seguretat els nostres cervells no ho poden entendre. Posarem un exemple. L'any 2015 va arribar a Plutó la sonda New Horizons. Havia estat llançada l'any 2006 de la Terra i va trigar gairebé 10 anys en arribar al planeta nan. I perquè només trigués 10 anys, aquesta sonda es va haver d'accelerar moltíssim. És una de les naus més ràpides que han fet els humans. Viatja a 60.000 km hora. I diem viatge perquè encara està viatjant. Va passar pel costat de Plutó, va fer moltes fotografies i segueix viatjant a tota velocitat. D'aquí uns anys sortirà del sistema solar i si anés en direcció de l'estrella més propera, la veïna del Sol, Pròxima Centauri, trigaria en arribar-hi 80.000 anys. Si parlem en quilòmetres, Pròxima Centauri està a més de 40 bilions de quilòmetres. Com que són números intractables, els astrònoms han inventat una nova unitat de longitud, l'any llum. Un any llum no és una unitat de temps, encara que el seu nom ho sembli, sinó que és una unitat de longitud. És la distància que recorre la llum en un any. Cal pensar que la llum és la cosa més ràpida de l'univers. En un segon recorre gairebé 300.000 quilòmetres. Doncs imagineu quina distància tan gran que és un any llum. És més de 9 bilions de quilòmetres. Per tant, si fem la conversió, Pròxima Centauri està a 4.246 anys-llum. El Sol té una mida important, de gairebé 1,4 milions de quilòmetres. Tot i així, és tan gran la distància del Sol a Pròxima Centauri que si poséssim tot de sols en fila, un al costat de l'altre, n'hi cabrien 29 milions. Per tant, com es pot veure, és gairebé impossible que el Sol xoqui amb un cap altra estrella.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, avisa també de l'increment del risc de suïcidi.
7: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
5: És divendres 12 de juny de 2026 i tenim més titulars. Robatori violent a una joieria de Barcelona amb un ferit Cris 5 detinguts. Sònia Kerr.
8: Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la proposta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
9: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
5: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment en el seu últim acte a les Canàries.
8: El pontífex també ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
5: El jutge amplia la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals.
8: Tot plegat per les joies trobades al seu despatx, que tenen un valor d'1.300.000 euros. Això és 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
5: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
8: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família.
5: Als esports, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després, Joan Barberà.
10: Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre el primer partit de la gran final a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner somia amb guanyar la seva 6a Lliga de la història. L'última va ser el 1997.
5: I cop d'ull al temps, de cara avui i al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud del Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
5: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Quatre de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe d'UNICEF. I d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital de les xarxes i fa una crida tant a famílies com a sistema educatiu, governants i indústries tecnològiques per actuar amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
7: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida, puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
13: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
5: Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en la manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte educatiu. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
15: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació, per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
16: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
14: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
12: Notícies en xarxa.
5: Robatori violent en una joieria de Barcelona. Almenys una persona ha resultat ferida i els Mossos han detingut fins a 5 persones que estarien relacionades amb el robatori.
8: La víctima és el propietari d'una joieria ubicada al passatge Senillosa de Barcelona, a qui els atracadors han causat diverses ferides al cap. Els fets han passat poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria i han agredit el propietari. Agents de paisà dels Mossos que es trobaven a la zona han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta dels implicats.
5: Un succés que arriba enmig de la preocupació per l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a la ciutat. En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona celebra la proposta que fa el govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de les grans màfies vinculades al narcotràfic que hi ha a Catalunya.
8: Jaume Collboni aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
9: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
8: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% al primer trimestre d'aquest any.
5: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat el 112. Ara el cas està sota secret de les actuacions. Canal Blau, Jaume Inglés.
17: La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera, que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic, que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
5: Mentrestant, continua la recerca del noi de 16 anys desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
8: Efectius del cos continuen repassant per terra la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha precintat les motos de l'empresa que va organitzar l'excursió.
5: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries i també ha ordenat les màfies que deixin de traficar en persones i es converteixin. El pontífex considera que tothom és migrant, fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. A més, ha reconegut la feina del govern espanyol, de les entitats i les organitzacions en l'atenció dels refugiats. Montcarvajal, bon dia.
18: Bon dia. El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
19: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
18: El papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
20: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañen familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
18: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
5: Tot plegat en el dia que entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
8: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació al reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, que és responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
1: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
8: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat aquest acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: L'índex de preus al consum, l'IPC, creix una dècima el mes de maig a Catalunya i se situa en el 3,1%. La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
8: De fet, l'últim mes els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
21: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
8: Per demarcacions, l'IPC repunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
5: La patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una per regulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
23: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballant la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
22: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
5: Són 3:15 i tenim novetats en relació al cas Plus Ultra, centrat, recordem, en la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals que investiga l'expresident Rodríguez Zapatero. Doncs bé, avui el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calamà, ha acordat investigar-lo també per delictes fiscals i de contraband per les joies trobades al seu despatx. S'ha sabut avui, a més, que tenen un valor d'1,3 milions d'euros, que és 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
8: Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de l'UDEF van localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero, al carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. El jutge ha obert una peça separada del cas Plus Ultra i ha citat Zapatero a declarar pels nous delictes el 17 i el 18 de juny, els mateixos dies que ho farà per suposats delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal en el marc del rescat de l'aerolínia.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: El nou polígon de Montblanc encara a la recta final i el govern calcula que estarà operatiu abans d'acabar l'any. Compta amb diverses parcel·les, però la més gran és la que té bon preu per implantar-hi el seu nou centre logístic.
8: Ha de donar cobertura al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent, i la previsió és que acabi generant 900 llocs de treball.
5: Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
0: Són 395.000 metres quadrats de parcel·les amb una inversió total en aquesta primera fase de 33 milions d'euros. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest divendres les obres del polígon logístic i ha posat aquest Logis Montblanc com a exemple de model a seguir a tot el país.
2: El Logis Montblanc el podem posar d'exemple com un dels espais logístics més importants i com a referent a Catalunya i que ens permet, sobretot, a part d'aquesta millora en la descarbonització de transport de mercaderies, a part dels punts que he assenyalat de connectivitat, és poder créixer, generar oportunitats i llocs de treball qualificats.
0: Paral·lelament, Bonpreu començarà entre juliol i agost les obres per implantar el seu centre logístic a Montblanc. L'Ajuntament acabarà la tramitació de la reparcel·lació del polígon a principis del mes de juliol, moment en què ja podran donar la llicència d'obres a la cadena de supermercats. El Logis Montblanc també preveu la instal·lació d'una futura terminal ferroviària en una parcel·la de 8 hectàrees, que suposarà una inversió de 21 milions d'euros.
5: El Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat han presentat avui a Martorell la campanya Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta. La iniciativa vol fomentar un model de turisme sostenible i de proximitat, aprofitant la línia Llobregat-Anoia per tal de descobrir els principals atractius patrimonials, culturals, naturals i gastronòmics que té la comarca. Ràdio Martorell, Irene Jurado.
3: La campanya té com a lema 10 parades, 10 experiències i connecta una desena de municipis del Baix Llobregat. La campanya convida a recórrer la comarca, estació a estació, i descobrir espais emblemàtics com la Colònia Güell, el Pont del Diable de Martorell, les Termes Romanes de Sant Boi o els parcs fluvials del riu Llobregat i l'Anoia. L'objectiu és potenciar la mobilitat sostenible i convertir les estacions de ferrocarrils en portes d'entrada al territori. Així ho ha explicat el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz.
4: Aquest projecte connecta totalment. Nosaltres, els tres elements principals que guien la nostra acció són el territori, el transport sostenible i el patrimoni. Per tant, estem tocant de 100 a 100 amb el que és el nostre tarannà com a companyia.
3: La campanya posa a disposició dels visitants tota la informació al web baixalbaix.com.
5: A Barcelona, després d'anys aparcat, l'Ajuntament ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Jordi Casino, bon dia.
24: Bon dia, Marta. Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
25: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
24: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
5: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Constantí Ràdio i Ràdio Sant Fruitós.
26: A Constantí, els edificis del grup Sencelles comptaran pròximament amb fissuròmetres per controlar l'evolució de les esquerdes i moviments estructurals. És una de les mesures anunciades en la nova reunió de treball entre Ajuntament, tècnics de la Generalitat i representants veïnals. Virgínia Bautista és regidora d'Acció Social de l'Ajuntament de Constantí.

0: adquirirà els drets i serà l'encarregat de gestionar els habitatges amb les mateixes condicions.
1: És moment per a la cultura. La pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució. Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigserver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució, amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre. Tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
3: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
2: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia. Sexy like you,
1: just want the sky. Una mica de música abans dels esports, perquè el Cabró Rock engega aquest vespre la seva edició més multitudinària amb un cartell de primer nivell. Oques Grasses, aquí escoltem, també Joan Dausà o De Tiet, són només alguns dels noms destacats. Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
4: El Cabró Rock està preparat per viure l'edició més multitudinària de la seva història. Aquest cap de setmana reuniran més de 55.000 persones en un festival que fregarà el ple absolut i que es consolida com una de les grans cites de la música en català. El cartell torna a reunir alguns dels noms més destacats del panorama musical dels Països Catalans, amb artistes com Oques Grasses, Joan Dausà, La Cosa Sorda, L'Axe Busto, Figa Flowers o Els Tiets. El cap de comunicació del festival, Oriol Planeses, destaca que aquesta serà una edició de rècord.
5: Molt contents d'aquesta edició de rècord. Nosaltres des del festival sempre intentem no només formar un cartell que tingui un valor amb els grups més importants del panorama musical català o dels Països Catalans, sinó també que els concerts siguin especials.
4: Amb el recinte ja enllestit, el Cabró Rock enceta una nova edició amb l'objectiu de convertir Osona en la capital de la música en català.
1: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga Masculina 22 anys després.
6: Bon dia, Marta. Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre a la pista del Liceu, en el primer partit de la final al millor de 5. Escoltem el president del Club de la Noia, Manel Borón.
7: La fem molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
6: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per disputar la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van eliminar el Ferencváros hongarès als penals. Unai Aguirre, porter de l'equip català.
8: Doncs mira, jo... Bé, si... és el que et dic. Si jo crec que quan hem arribat als penals l'equip ha dit, hòstia, la final l'hem fet. Això és una lloteria i ja està. I bé, m'he reunit amb el Bruno i hem decidit que potser anàvem a fixar una miqueta i estava clar que el Fequete llançaria que... intentaria ficar peladilla o llançaria cap a dalt, perquè sempre ha llançat així els últims penals i res més.
6: En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de Naima García i el centre d'esport Sabadell viatja cap a Zamora, on demà juga el partit d'anada de les semifinals de la final per pujar a la segona divisió. A Ferran Costes, el tècnic del conjunt arlequinat.
9: Penso que els millors moments estan per arribar. Amb aquesta mentalitat vam arribar dilluns, com sempre fem, a zero, amb tot per endavant, per construir-ho pas a pas durant la setmana, amb molta dedicació, amb molt bona mentalitat, ajudant-nos entre tots, amb una setmana de treball molt bona, un altre cop de l'equip, i preparant-nos pel que tenim per endavant, que és il·lusionant, que és estimulant, i pel que sentim que arribem preparats.
6: I en tenis taula, el català Josep Madurell s'ha proclamat subcampió del món de Masters més 85, un nou gran èxit internacional del palista de l'agrupació Congrés.
10: Doncs molt satisfet.

0: Primer lloc perquè no es pot guanyar sempre, i en segon lloc perquè el xinès que m'ha guanyat pues, m'ha dominat tot el partit, ha sigut superior, i bé, pues, estic content, o sigui que he lluitat i ell m'ha dominat, però això ja, pues bé, content per haver quedat, per haver arribat a la final.
1: I en handbol, demà el Barça juga a les semifinals de la final a 4 de la Champions masculina, que un any més es juga a Colònia. El rival per ser la gran final és l'Alborg suec.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
1: Ja saps, posa't al dia sobre el Món Digital cada setmana a la teva emissora local.
3: Continguts en xarxa.
4: Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El dia de la revelació.
5: Oye, ¿tú qué has hecho todo este año?
6: Trabajar por ahí de temporero.
5: Yo es que nunca me he ido de aquí.
6: Ya, es muy fuerte eso.
4: Ivan i Hadum, Biznaga de Plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
7: Los embajadores han enterado lo de la auditoría. Intenta conseguir que solamente echen al 10%, pero tú no tienes que ayudar.
8: Sí, señora.
9: El váter pierde agua. Les daré $100 más.
10: ¿Qué dice?
8: Que si le arreglamos el váter.
10: Somos afinadores. Arreglamos pianos.
9: 200.
10: 500 y hablamos.
4: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
11: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
12: ¿Qué has robado?
13: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
4: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat és revelada a 7.000 milions de persones.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys a una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, alerta també de l'increment del risc de suïcidi.
3: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
2: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que les pròximes setmanes posarà en marxa un equip de treball per analitzar el futur de 5 infraestructures clau per la Catalunya del segle XXI. Es tracta de què cal fer amb la R1, el desdoblament de la R3 fins a Puigcerdà, el futur del túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal ferroviari. I el Papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries i ordena a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin al pontífex. Considera que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions que fan atenció als immigrants. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove desaparegut de Roses a l'Alt Empordà, quan anava amb una moto d'aigua, ha perdut l'armilla i s'hauria enfonsat. Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés precisament del que va passar amb la moto d'aigua que portava. Per cert, que la Guàrdia Civil ha presentat les motos de l'empresa que va llogar-li al jove. I la Fiscalia s'oposa a la retirada de les mesures cautelars imposades a Jonathan Andic per la mort del seu pare, Isaac Andic a Collbató, el desembre de 2024. El jutjat va imposar una fiança d'1 milió d'euros, li va retirar el passaport, li va prohibir viatjar a l'estranger i l'obligar a presentar-se personalment al jutjat cada setmana. La defensa va demanar retirar-les. La Fiscalia s'oposa basant-se en el fet que hi havia indicis que apunten a una mala relació entre pare i fill, els informes sobre la caiguda i el risc de fugida del fill de l'empresari.
1: Notícies en xarxa. Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Abatissa patrocina aquest espai.
4: Me dices tu nombre, por favor.
5: Mi nombre, Peyu.
4: De acuerdo, Peyu.
5: No, Peyu no, Peyu, con i.
4: Bien, Peyu, Peyu.
5: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
4: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
5: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és divendres, de cognom 12 de juny de 2026. I un dia com avui de 1982, Joan Baez i molts altres músics, entre els quals Jackson Browne, Peter, Paul and Mary, James Taylor o Bruce Springsteen, tocaven davant de més d'un milió de persones al Central Park de Nova York per exigir la fi de l'escalada armamentística de la Guerra Freda, entre discursos de la que va ser la més gran manifestació política de la història de Nord-Amèrica fins ara. Joan Baez ja era llavors la màxima figura de la cançó protesta, sorgida en els anys 1960, motiu de la Guerra del Vietnam, va aconseguir un èxit immediat amb els seus tres primers àlbums en solitari, que van ser tots tres discos d'or. Tot i ser també compositora, la majoria dels temes que ha interpretat al llarg de la seva extensa carrera són d'altres compositors, entre els quals The Band, Woody Guthrie o Violeta Parra, entre moltíssims altres. Amb un fort compromís polític i social, Baez ha donat suport i ha estat implicada de manera molt activa i constant en diverses causes i moviments al llarg de la seva vida, entre les quals la no violència, els drets civils, els drets humans, els drets de gais i lesbianes, el medi ambient, contra la pena de mort i tantíssims moviments més. Va ser una pionera en el món de la música, utilitzar la seva popularitat com a vehicle de protesta social i des del principi va participar en moltes de les manifestacions del moviment pels drets civils i va denunciar la guerra del Vietnam. A banda de mostrar el seu desacord i encoratjar la resistència al reclutament obligatori en els seus concerts, va avalar públicament l'objecció fiscal i va cofundar l'Institut per a l'Estudi de la No Violència. El 28 de juliol de 2019, després de fer gira arreu d'Europa, Joan Baez va fer el seu darrer concert al Teatro Real de Madrid. Obrim el magazín avui amb la versió que va fer d'aquest tema de Pete Seeger al principi de la seva carrera i que ens agrada especialment. Where have all the flowers gone?

0: Avui parlem amb el Sant Joan Guifré Miquel, membre del Cor Tessàlia, que hi va ser un dels cantaires presents a la Sagrada Família durant la benedicció de la Torre de Jesús per part del papa Lleó XIV. L'acte va tenir una gran càrrega simbòlica perquè combinava una de les parts més destacades del temple projectat per Antoni Gaudí i convertia la Sagrada Família en l'església més alta de la cristiandat. Però la celebració també va acabar marcada per la polèmica després que prop de 600 cantaires fossin apartats de la cerimònia arran de la detecció d'estelades entre les partitures i de la possible intenció de cantar els segadors al final de l'acte. Hola, Guifré.
1: Hola, què tal?
0: Bones. Abans de començar, cal dir que has volgut deixar clar que ets membre del Cor Tessàlia, però que avui parles a títol personal, perquè dins de la coral també hi ha opinions diverses i sensibilitats diverses del que va passar, no?
1: Sí, evidentment, vull dir que tots els grups humans, no, i els cors tenen la seva, no, tenen una manera de pensar una mica comuna, però al final tots som persones i evidentment no tothom ho veu de la mateixa manera, i més una cosa d'aquestes que es pot veure des de molts prismes. Vull dir que això és un fet, la condició humana ho porta, això.
0: Primer de tot, explica'ns què hi feies exactament ahir a la Sagrada Família. Quin era el paper dels cantaires dins d'aquesta cerimònia?
1: Doncs mira, ahir teníem dos grans moments, diguéssim. Un era, sobretot, era cantar durant la celebració de la missa, diguéssim. O sigui, era cantar pròpiament els cants propis de la missa. Això era la primera part, que es feia a l'interior de l'església. De fet, a dalt hi ha unes cantories, la Sagrada Família té, i allà dalt doncs hi érem unes 600 persones de, no sé, potser érem 10 corals de diferents llocs de Catalunya. I un cop s'acabava aquest acte, un cop s'acabava la missa, diguéssim, es cantava el Virolai, i després teníem uns 5 minuts per baixar de pressa per aquestes escalinates de cargol tan típiques de la Sagrada Família, i havíem de sortir a fora, i així és com molta gent va veure que cantava un d'Escolans, no? La imatge que va sortir, que ha sortit avui a tots els mitjans també, doncs allà a totes les escalinates doncs hi havia tota la gent amb aquest fanal que havien donat, i acabava de fer l'espectacle lluminós. Vull dir que ha sortit a tots els llocs i ha sigut molt maco, però és que havia de ser bastant més espectacular encara amb tot el munt de gent i
0: per tant que
1: tota la llum.
0: En aquest trajecte és quan va passar l'incident, no? I quan us van retindre, eh?
1: Sí, bé, o sigui, això ja venia d'abans, fins i tot jo et diria que això venia ja del principi de la missa, perquè just abans, diguéssim, com que hi havia moviment, jo crec que allà es va generar que algú va veure aquestes estelades amagades, diguéssim, i és quan va començar a aparèixer policia i més policia, i de fet la missa la vam cantar com escortats i amb policies mirant, molt, molt, molt incòmode, vull dir que... I tot plegat. I després sí que és veritat que al final, just quan es cantava el Virolai, ja ens van fer començar a baixar molt precipitadament, el director també el van apartar, però bueno, ja era segons el pla. S'acabava la missa i havíem de baixar a baix, passàvem just per la nau central i sortíem a fora. Però al final aquella escalinata ens van fer continuar més avall d'on havíem de sortir. És que més avall ja hi havia, diguéssim, diguem el magatzem o el que sigui, però que ja dona, diguéssim, a l'exterior. I allà, directament, ja sabem ser fora. I a partir d'allà sí que la policia, diguéssim, allà, diguéssim, van entrar els Mossos, que són els que els hi tocava, jo crec, que fora de l'edifici, si és com a dintre de l'edifici, que era més nacional, a fora eren Mossos, i ja, diguéssim, que ens van anar encapsulant i ens van deixar allà, no sé, em sembla que era Sicília, allò que era Sicília, i doncs 20 minuts allà sense poder-nos moure fins que s'acabés l'acte. O sigui, vam sentir els focs i tot plegat, però que no ho vam veure perquè tampoc no vèiem, o sigui, que no vam veure el que anàvem a fer, diguéssim.
0: I allà ja teníeu informació de què estava passant o no?
1: No, en cap moment. No, o sigui, en cap moment ningú ens va dir per què ens estaven fent allò i això. Home, evidentment es podia intuir, no? Sí que hi va haver un moment al principi que, bueno, va haver un moment en què alguna coral, de fet un parell de corals que teníem nosaltres precisament al costat nostre, Dèiem de que quan s'acabi el Virolai pues, començar a cantar
0: Els Segadors.
1: Els Segadors. Sí, bueno, sí, és una cosa més espontània, perquè és el moment també que havíem de baixar, vull dir que hauria estat una cosa molt fluida baixar l'escala. I, bueno, pues, no sé, pues mira si és aquelles coses que s'influeixin. Però després sí que és veritat que després van començar a... I això el dic dos o tres persones, vull dir que només, no et puc dir. És que va ser un cor que... No, això va ser dos o tres persones que van començar a passar uns papers, que eren unes partitures, però que quan a l'envers, diguéssim, de la partitura, allà hi havia una estelada, que era una estelada, però, o sigui, era un foli. Era quatre, no et penseu ara que estic parlant aquí d'una bandera i una cosa, vull dir, que era un foli d'una casa que bàsicament era tot el que es podia entrellar. Vull dir que l'efecte visual també hauria estat... tenint en compte les dimensions de la sala de família, hagués necessitat zoom de càmera, que evidentment no t'haurien fet. Però bueno, a part de tot això, sí, vull dir que va ser una cosa que va ser d'un petit grup de gent, doncs, que es va escampant així. Després, a títol individual, doncs, agafaves o no agafaves, i després faria servir o no faria servir.
0: Exacte.
1: També depèn del moment i de tot plegat. Vull dir que també ja tots som grandets per saber després què fas i què deixes de fer, evidentment.
0: Per tant, que això va ser com curar-se en salut, detectar que passava això i...
1: Sí, exacte. Sí, després es va començar un plan de seguretat. A més, jo crec que anava ampliant una mica el nivell de seguretat, perquè primer eren molts, diguéssim, aquests segurates més de baix perfil i no sé què, miraven, i cada cop venia més uniformat i, bueno, amb molta més sensació de policia i que t'estic controlant i estic mirant tot el que fas. I de fet hi va haver el grup, diguéssim, on es va generar tot allà, sí que fins i tot miraven a dintre les carpetes i... Una mica molt, molt, molt violent, la veritat, molt violent.
0: De fet, això, alguns cantaires, i que tu corrobores ara, han denunciat que es van sentir intimidats, envoltats per personal de seguretat, per policies de paisà, fins i tot.
1: Sí, a veure, al final estàs cantant una, no? En aquest cas, doncs, ens cans d'una missa, però era molt incòmode, perquè al final estàs cantant amb un paio que t'està mirant i saps que no mira de bones maneres i saps que està pendent de cada moviment. Si t'ajups a veure una mica d'aigua, a veure què estàs fent, saps què vull dir? I és molt incòmode, la veritat. Vull dir que va ser molt desagradable, una cosa que havia de ser una festa i una cosa, un moment històric. Bueno, va ser un moment històric, però per l'altra banda, diguéssim, per la porta que no es veu, vaja.
0: De fet, això, vau passar de ser participants d'un acte musical i religiós a un possible problema d'ordre públic, no? I això, alguns potser, això, vull dir, com comentaves, sense saber què estava passant, havent rebut aquests papers, pensant que era una bona idea o no, o volent-ho fer o no, eh? Vull dir que de les 600 persones, en aquell moment era impossible saber què hagués passat, tampoc.
1: Sí. No, bueno, vull dir que a nivell de seguretat, evidentment, vull dir que no sé quins protocols segueixen i, evidentment, no podien controlar-ho tot i devíem, no sé, jo crec que era la por aquesta de que un cop sortíem a fora, com que havíem de passar per allà al mig, que allà, jo què sé, que sortissin més coses o com que havíem de sortir a fora. Sí que és veritat que anàvem sense papers, vull dir que només portàvem el fanal, vull dir que era com una cosa molt impossible i cap consigna tampoc es podia cridar, perquè de fet a fora la música era la música era enllaunada i evidentment estava tot pregravat, vull dir que allò era un playback a la part de fora, perquè evidentment tu ja pots cantar fort que no se't sent amb la megafonia com estava d'alta, per tant, vull dir que allà que s'hi pogut fer els senyors que t'asseguro jo que ningú hauria sentit, vull dir que
0: no, és a dir, si algú va fer amb la intenció de pagar una manifestació catalana o independentista, si els hagués deixat fer, potser tampoc no hagués passat res,
1: sí,
0: no?
1: Exacte, no, és aquelles coses que, bueno, que a vegades és més la por o no sé, pensar que qui sap què hi haurà o què sap què poden fer, però la veritat és que estava... Podíem entrar amb tan poques coses, vull dir que no podies entrar ni bosses, vull dir, havíem d'anar amb la partitura justa i les claus i el mòbil, i no podies fer més, i per tant, el marge per entrar coses era mínim, a més amb tots els controls de seguretat que hi havia, vull dir que em pots imaginar. En fi, bé, sí que és veritat que hi havia vull dir, polítics de primera vell, evidentment, el papa i tot plegat, doncs suposo que se devien mirar més amb l'UPA que normalment, i van tenir 2 hores de missa per comprovar, suposo, i per organitzar també tot l'aparell de seguretat.
0: Com per curiositat, dius que el que hi havia fora està gravat. De fet, he llegit en alguna notícia que es va haver d'emetre això que estava, o sigui, música enllaunada. Entenc que això, que hi ha ara la idea també, per un tema de volum i tot. I ho havíeu gravat vosaltres? Vull dir, d'alguna forma la vostra veu va sortir també a part de l'espectacle o no?
1: Me quedaria molt bé que digués que sí, no?
0: Però va ser que no, eh?
1: No. Però és que no, això sí que... Això, jo crec que va ser una contribució d'última hora. Nosaltres havíem de participar, em sembla que només al principi d'interior ja, van anar modificant, i aquesta obra final que durava 7 minuts era una cosa molt èpica, molt de pel·lícula, doncs, sí, era una... No sé exactament qui s'havia gravat, però era d'estudi, vull dir que estava molt ben fet.
0: Hem de confessar que m'ha dit que necessitaves un temps per assimilar-ho. Ara, mirant-ho amb hores de distància, no sé amb què et quedes d'ahir, si amb la música, amb l'atenció, amb la reivindicació, amb el tracte rebut...
1: Mira, no ho sé, és una suma de dies, perquè sí que és veritat que, per exemple, dilluns ja hi vam començar a anar, i dilluns vam entrar, em sembla que era a les 5 de la tarda, i vam sortir a les 11, i tota aquesta part de... Potser vam estar 4 hores assajant tota aquesta part externa, perquè, clar, moure 600 persones des de dalt fins a baix, baixava les escalinates, tots els grups, com s'havien de distribuir les escales, ara ens hi havia... et pots imaginar moure tot això i el temps que suposava, vull dir que van ser hores, i a mi em va agradar viure una mica, no?, com es gestiona, no?, un espectacle aquest de tanta, tanta, tanta gent. Això va ser interessant. La missa, la veritat, i la celebració en si, evidentment jo hi anava amb ganes de, no?, quan vas a viure una cosa que sembla històrica, doncs mira, tot a la menys és amb patates, perquè és que fins i tot ni la pròpia celebració amb policies allà. De fet, jo diria, després ho vaig pensar, és que jo no vaig veure ni el papa, perquè estàvem tan penjats amb tantes columnes que jo no podria dir que l'he vist.
0: Si ho va veure millor la gent que estava a casa.
1: No, això seguríssim, ja t'asseguro, perquè sí que és veritat que allà dalt... A veure, al final està penjat allà dalt a les cantories i veure l'espectacle de la Sagrada Família, que entra just el llum just per allà del vitrall de dalt, també això no té preu, saps què vull dir? Al final, mira, també et quedes amb l'experiència d'haver viscut una cosa així i, també s'ha de mirar... Vull dir que de tot se'n pot treure bones lliçons.
0: No devia ser l'únic Sant Joni, no?, amb 300-600 persones. Em sembla que, a més al cor, ja n'hi ha un altre, no?
1: Sí, tinc el meu company, el Ferran Hernández, que cantem junts, i per tant no érem els únics. Érem els únics Sant Joni, no?
0: En tot cas, això, ara... Això és potser això, un moment de passar pàgina, també entenc, i vosaltres ho teniu molt fàcil perquè em sembla que teniu una activitat també molt interessant, no?
1: Sí, doncs mira, sí, no tenim massa temps de processar-ho, perquè sí que és veritat que avui hi ha molts debats interns en temes dels cors, del FSEC, em sembla que avui hi ha una trobada, fins i tot ara he vist que hi ha una mobilització per anar a cantar la Sagrada Família als Segadors, aquestes coses evidentment que generen. Però a nivell intern del cor és molt interessant, perquè ara precisament ja demà marxem cap a Praga, i de fet anem a fer una actuació internacional molt xula, perquè anem a inaugurar l'orgue de la catedral de Praga. És un fet que esperen des d'ells, allà s'espera des de fa molts i molts temps, perquè fa molts anys que no en tenien, i també serà un esdeveniment de primera magnitud, amb també tota la política nacional, diguéssim, del país, ve la Filharmonia de l'Orquestra Filarmònica de Txecoslovàquia, de Txèquia. Bueno, i també és un dia especial pels donants, perquè és una construcció que s'ha fet a base també de donacions, i els top, diguéssim, seran els que aquell dia podran assistir-hi. I mira, nosaltres tenim la sort que hem estat convidats. Bueno, l'orgue és un instrument que està fet aquí a Catalunya, i per tant hi tenim un vincle, i hem pogut anar allà. I sí que és veritat que allò sí que és, diguéssim, que és un concert, un senyor concert amb unes peces, diguéssim, difícils, i que necessita molt de treball, diguem, i fa temps que treballem. Així és com, per exemple, ahir Sagrada Família, doncs era a nivell coral, podríem dir-ho, perquè ens entenguem, era una cosa molt senzilla, de, bueno, vull dir, uns cants de missa i el playback de fora, imagina't, no tenia interès coral molt poquet, diguéssim, podem dir-ho d'aquesta manera. Però en canvi aquesta missa d'aquest cap de setmana, de dilluns concretament, sí que és un Dvořák, no?, que és el gran autor txec, i per tant serà un esdeveniment que ens ocuparà tot el cap de setmana, i que pot ser, la veritat, una experiència molt, molt xula, perquè a més és, no?, una cosa internacional, i, bueno, a veure com va.
0: I això, hi ha gaires corals catalanes que hi vagin? Sou l'única? Allà hi haurà altres corals d'arreu del món?
1: No, nosaltres som l'única coral catalana, i de fet em sembla que hi ha poca gent, que són 120 persones, nosaltres haurem ser doncs una quinzena, una vintena, que som els que ens hem pogut desplaçar, i el grup, diguéssim, gran són corals pròpiament de Praga, de la ciutat. Bueno, haurem de veure, suposo que el dissabte i el diumenge tenim assajos, a veure com ho consumirem tot plegat. És aquelles coses de quan ajuntes formacions que no ens coneixem, però sempre, bueno, s'ha d'ajustar.
0: I per últim, has dit que havia estat construït a Catalunya, per curiositat.
1: Sí, és un orgue construït per un constructor que viu aquí a Catalunya, que té es diu Gerard Grenzing, i té el taller al Papiol. És un orgue que, bueno, vull dir que si el busqueu, si feu una mica de cerca per internet, això, el Catedral de Praga, veureu que és un monstre, però és gegant i és espectacular. És una cosa que ja fa molta il·lusió veure'l, perquè no és el típic organet de paret, és que és no sé pas quants mil tubs té, vull dir que serà una cosa digna de veure, sí.
0: 3 tonelades, em sembla que he llegit.
1: Bueno, imagina't.
0: Sí. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquest viatge, que us ha ajudat també a treure el regust amarg d'ahir.
1: Exacte, no? Treure una mica l'espina, cada sí que la tenim una mica clavadeta des d'ahir, sí.
0: Doncs res, això, aquest viatge segur que ho arregla. Moltíssimes gràcies, Guifré.
1: Molt bé, doncs molt bé, gràcies, Joan, a vosaltres.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Doncs estem aquí a la plaça Major, tenim davant les pancartes que han aparegut aquesta setmana i que han col·locat un grup de veïns que, doncs, estan descontents i tristos perquè, doncs, no es puguin fer coses a la plaça. La situació ja la saben els veïns, no?, que l'Ajuntament diu que la casa Blanxart està en mal estat i que és perillós, i el bisbat no hi està d'acord i tampoc no s'arregla o no es ven o no es fa el que s'hagi de fer perquè, doncs, tot això tiri endavant. Un d'aquests veïns que ha tingut aquesta iniciativa és en Nando Gil, que tenim amb nosaltres. Hola, Nando.
2: Hola, bon dia.
0: Mira, parles tu, però ja
2: jo parlo en nom de tots,
0: no? Parles en nom de tots, explica una mica qui sou.
2: Sí, som una colla que havíem sigut membres de l'Associació de Veïns de la Vila Vella. El que passa que nosaltres ens vàrem fer grans i, esclar, vàrem arribar a plegar i ho vàrem traspassar amb una altra gent. I nosaltres, clar, aquí a la plaça, quan vàrem veure que passava això, és que es tancava i tot, però, ostres, ens va saber una mica de greu, no? I ens vam reunir entre el 4 o 5 i vàrem començar a tirar-ho endavant. I sí, vam començar amb una recollida de signatures, llavors vàrem fer unes pancartes, perquè nosaltres el que volem és tornar a donar vida a la plaça, no? Perquè amb aquesta situació ens trobem, per exemple, la setmana passada, hi va haver la tipa de tapes i ja no es va poder fer aquí la plaça, sinó que es va haver de fer el passeig. I com aquestes n'hi haurà moltes. Ara ve la Revetlla de Sant Joan, i tampoc la podrem fer aquí, no?
0: Clar, sou gent que ja heu viscut moltes coses aquí a la plaça,
2: moltíssimes.
0: No?
2: Aquí hem arribat a fer la revetlla de Sant Joan, es va fer els sopars medievals, inclús fèiem un sopar de pícnic que cada veí es portava el menjar, es disfressaven aquí, es feien festes, vull dir, hem arribat a fer veneres aquí sota, però moltes festes. Hi havia una activitat, i una d'això és que ara ja ho entenc que no hi hagi tant, perquè entre que el mercat ja no hi és, vull dir, les botigues que han anat tancant i tot això, és clar, cada vegada aquesta plaça té menys vida, no? I ara hi havia unes festes populars, com és, per exemple, tot això que he explicat, la tipa de tapes, la revetlla i moltes coses, doncs, és clar, això ja no es pot fer, no? S'ha de buscar uns altres llocs. Bueno, i arribarà la festa major i tindrem pel mig les pavordes, alguns dies les sardanes i tot això, no sé com s'acabarà. I nosaltres el que volem és que s'arribi a prendre una solució de part de qui sigui, però que és que això no pot continuar així. Jo crec que s'hauria de prendre una solució. L'Ajuntament, per exemple, ja es veu que ho tenen, varen fer un estudi de tota aquesta història, els hi van presentar amb el bisbat ho va rebutjar perquè deien que ho volien, bueno, les seves històries, que jo ja no hi vull ni entrar-hi, però, clar, està tot parat i això es continua i cada vegada es va degradant més, no? I no sé com s'acabarà.
0: És un símbol, la plaça, també de lo que havia ser la Vila Vella, no? I entenc que a nivell personal, és a dir, a més a més del fet de no poder fer activitats aquí, a nivell personal, pels que sou veïns de la Vila Vella...
2: Sí, hòstia, ens sap molt greu, per això ens van moure, no? Aquests veïns que havíem sigut de l'associació de la Vila Vella. Clar, a nosaltres ens sap molt greu quan veus la plaça tancada, no veus a baixar gent pel carrer Major, que al tanto que això és, parlem de la Vila Vella perquè és la plaça del poble de Sant Joan, és la plaça Major. Quan es fan festes ve tothom de tot arreu, del veïn, dels barris de dalt, vull dir que, ostres, i a nosaltres ens sap molt greu que cada vegada anem minvant el puesto, i cada vegada és més petit això, i no sé com s'acabarà.
0: Tu te'n recordes de quan estava la botiga oberta? On hi havia la...
2: I tant, me'n recordo quan hi havia encara l'altre ajuntament, que hi havia hagut la ràdio era sota l'Ajuntament, al costat hi havia encara Genoveva, la botiga d'en Blanchard, aquí davant del Fort, vull dir, que la Carmelita, la carnisseria, bueno, hi havia una vida i la gent pujava i baixava pel carrer Major, hi havia també Cal Esteve, que donava molta vida, hi havia un moviment, no?, i és molt trist haver arribat amb aquests extrems. És clar que la vida va canviant, els negocis funcionen o no funcionen, es van tancant i ja no s'obren més, no? Però, ostri, la vida de la plaça sí que hauria de continuar, siguem viva, perquè si no ens acabarem de carregar tot el...
0: Ara entrarem en la campanya i en el que heu fet i en el que penseu fer, però abans deixem també demanar-te, tu creus que si, per exemple, Can Blanchard hi hagués un hotel o cases o un negoci, el que sigui, que també justament ajudaria a donar més ambient a aquesta plaça. També estem ara sota l'ombra de l'edifici de just de davant d'on hi havia el Font Roma, que també està buit. Tu creus que recuperar aquests edificis també ajudaria?
2: Home, jo crec que si, per exemple, davant de Can Blanchard, que és de la que estem parlant, si fes alguna cosa, pues sempre donaria alguna cosa més de moviment aquí. I el principal seria que una vegada es hagués arreglat això d'una manera o d'una altra, ja es podrien tornar efectivitats, i si no, aquesta que estem parlant, que estem a sota, allà al Fons Roma, doncs, bueno, si també servés a arreglar en un altre dia, doncs sempre hi donaries una mica més de vida, no? I la gent, doncs, baixaria pel carrer Major, que és el que passava abans, no? Hosti, hi havia una vida i ara és molt trist haver de veure-ho així. I les actuacions, doncs, bueno, Joan, les actuacions que hem fet ha sigut... Primer van començar a fer una recollida de signatures i fins nosaltres vam quedar sorpresos, no?, perquè la gent hi estan, però molt, molt, molt d'acord. Llavors van dir, hòstia, hem d'anar més endavant, fem una penjada de pancartes. Varen fer unes pancartes que ens anem responsabilitat nosaltres, vull dir, que, clar, som 5 o 6 que estem aquí dintre del meollo, que tot això ens costarà uns calés a nosaltres. Espero que hi hagi algú que ens doni un cop de mà, econòmicament també, per anar-ho tirant endavant. Perquè a partir d'ara, d'això de les pancartes, també volem fer una enganxada de cartells reivindicant el tema de la plaça, que els penjarem per tot Sant Joan, no? I tenim previst fer diverses actuacions més, però que encara s'han d'acabar de confirmar. Bueno, és sortir a tots els medis. Volem intentar anar al RAC1, estem fent uns escrits per anar al RAC1, estem fent uns altres històries per anar a TV3, vull dir que hem de fer el màxim de rebombori perquè li hem de tornar a donar la vida que tenia la plaça, no?
0: Clar, la veritat és que això, deies que hi ha molta gent que s'ha sumat. Segurament si comencem a demanar què és el que s'hauria de fer, sí que hi haurà doncs,
3: opinions,
0: no? Perquè aquests dies ho hem sentit. Evidentment, nosaltres, per exemple, creiem que és un element patrimonial, però també hem sentit gent que diu que ho tinguin a terra. Però sí que...
2: És més complicat del que sembla. Això de tirar-ho a terra i no, bueno, vull dir, t'ho dic perquè aquí l'Ajuntament, ja ho he dit abans, va fer un projecte, tot això, i després ho van enviar amb aquesta gent, inclús la casa aquesta ja està a una licitació, inclús ja hi ha l'empresa per tirar-ho a terra i tot. El que passa que aquesta gent del bisbat van dir que allò no era vinculant i tota la història, i ho van tirar enrere. I esclar, i això està parat. I a l'estar parat, bueno, això es poden passar anys i anys i anys, i podem estar pues, sempre més així. Que això vol dir que ens haurem matat la plaça. Mm. Perquè si ara comences a portar-te les festes que es feien aquí cap al passeig, a l'altra plaça i no sé què, i s'acabarà tot això. I és molt trist, eh?
0: En tot cas, això, perquè la gent ho sàpiga, que en el cas que encara que s'enderroqui, quan es torni a construir, s'han de guardar les pedres sí. I s'ha de tornar a fer tot
2: sí.
0: Perquè tingui la mateixa fesonomia, està amb protegit.
2: És veritat, això, per exemple, encara que s'arribés a fer l'enroducament, el tirar-ho a terra, per exemple, s'ha pues de conservar aquesta façana, les voltes i tot això, però això ja està contemplat a dintre del projecte aquest, no?
0: Molt bé, doncs escolta, anirem seguint les vostres activitats. Ara esteu recollint signatures.
2: Sí, ara estem recollint signatures i entre avui i demà farem aquesta plantada de cartells, que això de les signatures, ja t'ho dic, a mi m'ha sorprès, eh? Perquè, hosti, no es tracta anar ni a favor ni en contra d'un, sinó simplement és donar l'opinió de dir, escolta, tu, allò de la plaça no pot estar així, no? I he quedat sorprès de la quantitat de gent que està signant, eh? I a tothom que els hi dius, vull dir, no tenen cap problema, eh?
0: Molt bé, doncs gràcies per atendre'ns, eh?
2: Gràcies a vosaltres.

0: I demà dissabte, 8:45 de la nit, el Bar Clavé ens convida a participar en una cantada de corrandes, garrotins i cançons de pandero. Hi participaran el Cristian Simelio, qui escoltàvem, a la Laia Pedrol i en Marc Serrats a la guitarra, però com passen aquestes trobades, la protagonista és la improvisació i les ganes de passar-s'ho bé cantant. Per parlar-ne, li han donat a l'Elvira, la responsable del Bar Clavé, que és on es farà doncs, aquesta cantada de corrandes, com diem, aquest dissabte a 8:45, que ens contestés unes quantes preguntes. Per exemple, pels que no sabem com funciona una cantada de corrandes, què és exactament això d'una corranda?
1: Hola, Joan. Doncs bé, a la pregunta què és una corranda o com explicaríem què és una corranda o garrotí, la cosa és que, així de manera planera, una corranda o garrotí és una cançó rimada. Llavors, manera més tècnica, ha de tindre, o sigui, ha d'anar al so de la cançó d'una melodia que tingui quatre passos i després has d'anar enganxant una amb una altra. Això de les corrandes acaba sent com una competició entre uns i uns altres i normalment va de coses derivades de coses populars que han passat als pobles, aquests piques entre un poble i un altre, o bé perquè surt una paraula i arran d'aquella paraula s'han d'anar fent cançons i rimes sonants, assonants o el que sigui, per tal de que quedi dins de la melodia que la guitarra, el piano o a capella es vagi cantant. Aquí a la zona del Ripollès hi va haver una recopilació de corrandes per part de l'Amadeu Rosell, que cantava o explicava tot aquest tema de entre aquests piques de Camprodon, Sant Joan, Ripoll. Hi ha una que diu que si les noies de Rocabruna totes van a pixar al riu i llavors les noies de Baget diuen que té gust de lleixiu. Llavors, per l'altra banda, que és, els garrotins, és més típic de la zona de Lleida, d'on sóc jo. I aquí és on també em fan molt ressò, o em feien en aquest cas, un grup d'allà que es diu els Pastorets Rock, i van cantant. Però els garrotins està considerat com una cançó típica de com la rumba catalana dels gitanos en aquell temps. Data de molt, o sigui, molt aviat, o sigui, el 1910, 1920, i bueno, arran d'això s'han anat fent diferents recopilacions.
0: I d'on va sorgir? D'on va sorgir la idea?
1: La idea dels garrotins i corrandes, va sorgir un dia que en David i jo vam anar a dinar a Montagut i Oix, i allà em fan sovint i és força important, i vam veure el cartell i vam dir, ai, mira, a nivell cultural seria una cosa bona de provar, a veure què tal, quins cantants tenim per Sant Joan o voltants, a veure si s'animen a cantar corrandes. I ens vam ficar d'acord amb un noi que es diu Marc, que ens acompanyarà a la guitarra aquest dissabte, i vam dir, escolta, per què no fem un acte cultural popular de cantar cançons corrandes i garrotins, o cançons de pandero, com diu ell. I vam dir, va, provem-ho. I vam decidir doncs, que el 13 de juny faríem aquesta cantada de corrandes i garrotins. Tothom està convidat a vindre i provar. I arran del que surti, doncs llavors farem el que convingui.
0: És la primera activitat que feu com a bar?
1: Des del Bar Clavé sempre ens agrada fer cosetes. Vam començar la primera festa que vam fer, va ser un Oktoberfest, i vam dir provem també. Aquest any hem provat també la fèria d'abril, que la vam fer el mes de maig. Llavors també tenim Sant Patrick, fem Halloween, fem la castanyada, fem Carnestoltes, i aquest juny ens estrenem amb les corrandes i garrotins. Esperem fer més cosetes, no ens desagrada, sempre pensant que s'amolli una mica a tothom i que tothom li pugui agradar i que es trobi còmode. Llavors, a l'estiu volem fer alguna coseta també, algun tipus d'espectacle, alguna festa popular, ja sigui del nostre país o d'un altre, I anem una mica segons la marxa que es diu. Si ens surt bé, repetim. Si potser no té ressò, doncs desistim. Però nosaltres anem provant.
0: Qui hi haurà aquest dissabte?
1: Doncs aquest dissabte ens acompanyaran dos cantants de Garrotins i de Corrandes que es diuen Cristian i Laia. Ells dos s'hi dediquen professionalment i ens ajudaran amb aquests Garrotins, Corrandes i cançons de Pandero, junt amb en Marc, que ens tocarà la guitarra i ens amenitzarà la sessió.
0: No sé si teniu alguna cosa preparada diferent aquest dia per menjar, per exemple, o...
1: Va, doncs aquest dissabte està previst que comenci per 9:15. Llavors, tema de menjar no hem pensat res en concret. L'únic que portarem és quatre cireres de la meva terra per anar fent boca i qui les vulgui tastar, així les podrà tastar. Però us invitem també a gaudir d'un bon sopar amb nosaltres, si voleu vindre, a cantar, ballar i a passar-s'ho bé. I com a última cosa, i perquè provem a veure si ens en sortirem d'aquestes Corrandes i Garrotins, farem un parell de rodolins que diu... Aquest dissabte al Clave vine a passar-ho bé. T'invitem a gaudir d'aquestes Corrandes i Garrotins. I al Garrotín, i al Garrotant, i a la vera de Sant Joan. Per últim, intentarem improvisar amb una altra de les melodies que també s'utilitzen, que diu... Les noies del bar Clavé unes corrandes cantaran, vine a passar-ho bé, que s'enteri tot Sant Joan. Lara, lara, lara, lara, lara, lara, lara, lara, lara.
0: Genial, genial, l'hem de fitxar a l'Elvira perquè ens ha encantat. Moltíssimes gràcies per participar i per jugar amb nosaltres. Anem a fer una agenda del cap anem a fer un repàs de l'agenda del cap de setmana, on trobarem, evidentment, aquesta activitat de la que acabem de parlar. Abans, per això, avui a les 7 de la tarda al Jardí del Palmas hi haurà un concert d'en Ferran Capdevila. A Ripoll, a la Biblioteca Lambert Mata, a les 7 de la tarda, Salvador Vergés presentarà el seu darrer llibre, La Casa de l'Esllavissada. Demà dissabte, durant tot el dia, desè rally fotogràfic organitzat pel grup fotogràfic Abadeses, ja en vam parlar aquesta setmana, amb la recollida dorsals de 7 a 8 del matí a la plaça d'Ossa de Bogassa, es donarà el tret de sortida a la cursa Puig Estela App, organitzada per la Unió Excursionista. A 12:45 del migdia, visita guiada a Sant Joan de les Abadeses, la joia del romànic. A les 11 del matí, inauguració del forn de l'Abadesa, al passeig Comte Guifré. A 9:15 de la nit, al bar Clavé, cantada de corrandes, garrotins i cançons de Pandero. I a Mas la Sala, Sant Pau de Segúries, dissabte celebrem la sala oberta amb visita guiada pel Mas a les 10 del matí, malabars, concert, dinar popular i altres espectacles. Al casino de Can de Bànol, a les 6 de la tarda, es farà una visita guiada de l'exposició itinerant Els mestres de la República, innovació pedagògica i repressió franquista al Ripollès, que es podrà veure al casino fins al 28 de juny. A Ripoll, de 11 a 1 del migdia, a la plaça de la Lira, hi haurà el dia de teixir al carrer. Què més? Observem abelles silvestres. Això es farà aquest dissabte a la Santa Maria de Matamala, a les Llosses, de 10 a 1, una activitat organitzada pel SEIN. Què més? Diumenge, durant tot el dia, festa de Sant Antoni de Pàdua, vam parlar-ne aquesta setmana. A Ripoll, a les 11 del matí, a la plaça Sant Eudald, 62è concurs de colles sardanistes, territorial de Girona, i a la tarda, doble ballada de sardanes. I les exposicions que continuen, 2023-2026, 3 anys d'art i una mostra de futur de l'Espai Art 60, i fins diumenge podreu veure, és l'últim dia, Univers, de Gerard Sala i Rosselló. I això és tot. Bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Cada any, el diumenge més proper, el 13 de juny, se celebra l'aplec popular a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadeses. Dissabte, que és la Diada del Sant, ja es farà una benedicció del nou altar i capella dedicats a Sant Marc. L'ermita data de l'any 1635, però el retaule principal del Sant és del 1712, tot i que va ser cremat en una de les guerres carlines i no es va reconstruir, juntament amb els laterals, fins al 1858 per Josep Pagès. Sentim a un dels organitzadors de l'aplec, Josep Illa, parlant de la novetat principal d'enguany.
2: I els laterals hi ha uns saltars a l'esquerra. N'hi ha un dedicat a Sant Marc i a la dreta la dedicat a la Mare de Déu del Roser. L'altar de Sant Marc doncs va arribar a un punt de degradació que llavors ens vam plantejar que es havia de fer una actuació sèria i tal, no? Primer vam pensar que amb alguna petita reparació de conservació n'hi hauria prou, potser pintant, però llavors es va veure que estava tan degradat que realment s'estava desfent. I aleshores es va prendre la decisió, doncs, de que s'havia de substituir.
1: Amb els diners acumulats d'altres aplecs, van parlar amb un fuster i un pintor per poder restituir-lo. En retirar l'altar, també es van adonar que la paret del darrere estava en un estat molt pitjor.
2: S'ha hagut de refer, doncs, tot el revestiment de la paret. Això sí que ens ha fotut els números en l'aire, no? Podríem dir-ho d'alguna manera, però bueno, és igual. Aquestes coses, doncs, no pots pas deixar-ho miges. Vol dir que doncs, primer, doncs, independentment que el fuster anava donant forma al nou altar, doncs bé, es va fer venir els paletes i es va procedir a repicar tot el revestiment de la paret que estava caient i aleshores a revestir-lo amb uns revestiments nous de morter de calç principalment, perquè la calç és un material que la humitat l'expulsa.
1: Diumenge hi haurà el tradicional aplec amb fins a 3 tandes de sardanes amb la cobla Foment del Montgrí, la benedicció del terme amb la missa i el cant dels goig, el dinar popular al restaurant de l'hotel Abatissa, el sorteig de la rifa del xai i berenar per a tothom. Les entrades es poden comprar a l'oficina de turisme fins aquest divendres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà el dia 7 de juliol sobre la llei d'amnistia. La sala gran del Tribunal, amb seu a Luxemburg, ha de resoldre els dubtes del Tribunal de Comptes sobre l'aplicació de l'amnistia a la causa per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i els de l'Audiència Nacional pel cas d'Operació Judes contra el CDR. L'advocat general del Tribunal es va mostrar favorable, recordem-ho, a la norma en una opinió feta pública el novembre i va avalar-ne l'aplicació tant per les despeses del referèndum com pel cas del CDR. La seva opinió no és vinculant per al tribunal, però els magistrats parteixen d'aquesta posició per emetre una sentència. I robatori violent en una joieria de Barcelona amb un ferit crític i 5 detinguts. Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la protesta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
2: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
1: I no deixem la capital catalana perquè els 4 aspirants a liderar Junts a Barcelona ja han reunit el 20% dels avals que eren necessaris. Es tracta de Jordi Martí Galvis, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries començarà demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el dia 20 i 21 de juny. I el jutge ha ampliat la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contrabanda de joies i delictes fiscals, tot plegat per unes joies trobades al seu despatx que tenen un valor d'1.300.000 euros, 26 vegades superior del que deia el seu portaveu. Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de la UDE va localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero al carrer Ferrat de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. I parlem de la pròxima temporada del Teatre Lliure, que unirà passat, present i futur en el 50è aniversari d'aquesta institució. Una tardor de celebracions i d'homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família i que recupera una obra que fa 2 temporades va triomfar a la sala Fabià Puigserver. Es tracta de l'Herència.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talús situat a la corba de Ribamala de la Nacional 260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll. Danyat arran d'una esllavissada que es va produir el passat 6 de març i va atrapar un cotxe, resultant-ne una persona ferida. A finals de maig, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, no havia estat encara informat oficialment de la data concreta de l'acabament de les obres, que es preveien que, com a mínim, s'allargarien fins a l'agost. Els treballs, que van començar el 20 d'abril i tenen un pressupost estimat de 2 milions d'euros amb l'IVA inclòs, afecten un tram de 340 metres de longitud al costat d'aquest talús rocós natural de 60 metres d'alçada a la riba dreta. A causa de l'estretor d'aquest corredor, la plataforma viària presenta una vulnerabilitat especial davant de qualsevol incidència geotècnica que afecti el talús. La riba esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de l'esllavissada, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat, amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de bolonatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll, i s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.

break. I celebrate and mourn. A single shining sister.

thousand boxes yet to take.

Rochdale girl and for

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata Diawara. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadeses ha recuperat la mítica pujada al Puig Estela, que no es disputava des de l'any 2018. Rebatejada com la Puig Estela, la prova se celebrarà aquest dissabte i formarà part del calendari de la 16a Copa Catalana de Curses Verticals de la FEC. La sortida, que serà conjunta a 8:45 del matí, s'ubicarà a la plaça Dolça d'Ugassa, al costat del pavelló. Els corredors ascendiran per la Canal del Marrà per coronar un dels cims més emblemàtics de Serra Cavallera. La cursa, que és un quilòmetre vertical, tindrà dos recorreguts. El més clàssic serà pels corredors de la categoria absoluta i júnior, amb una distància de 4 quilòmetres i 1.050 metres de desnivell positiu. El traçat pels atletes infantils, cadets i juvenils serà de 2,3 quilòmetres i 630 metres de desnivell positiu. L'organització espera que vinguin entre 80 i 100 corredors. Sentim a David Rovira, de l'organització, parlant del perfil dels atletes.
2: La gran majoria que fan curses verticals és gent que ve de l'esquí de muntanya i que, bueno, està bastant acostumat a fer aquests tipus de desnivells, i gent que està bastant habituat també a utilitzar els pals, quilòmetres verticals. Abans, doncs, solia ser una cursa que acollia molta gent, i ara, doncs, cadascú ha trobat una mica les seves curses, està com especificant una mica més, i en els quilòmetres verticals sol venir gent que durant l'hivern sol fer temporada d'esquí, i com que a l'estiu, doncs, fer curses molt llargues a nivell muscular tampoc estan molt adaptats, doncs les curses verticals és una cursa, doncs, que els encaixa bastant per distància, per temps, també un tema muscular, només la pujada.
1: En un principi, la idea era fer-la el dia abans de la 27a edició de la cursa del Taga de Sant Joan, que s'ha de disputar el pròxim dissabte 19 de setembre, però ho van descartar perquè era una feinada organitzativament.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional preveu resoldre els recursos d'empara dels líders independentistes sobre l'amnistia entre els mesos de setembre i octubre. Segons han apuntat fonts del Tribunal, malgrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anunciat avui que es pronunciarà el 16 de juliol, no hi ha temps, diuen, per obrir les deliberacions en l'últim ple del curs, que comença el 20 de juliol, i la qüestió es començarà a debatre passades les vacances d'estiu, com us dèiem, al mes de setembre. I Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. El sindicat CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en una manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a la plaça Catalunya. Escoltem David Caño, que és portaveu d'USTEC.
2: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació, per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar, i que per tant hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats, i per tant tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
1: I el nou polígon de Montblanc encara a la recta final i el govern calcula que estigui operatiu abans d'acabar l'any. Compta amb diverses parcel·les, però la més gran és la que té bon preu per implantar-hi el seu nou centre logístic. Ha de donar cobertura al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i Ponent, i la previsió és que s'acabi generant 900 llocs de treball. Són 395.000 metres quadrats de parcel·les amb una inversió total en aquesta primera fase de 33 milions d'euros. I a Constantí, els edificis del grup Centelles comptaran pròximament amb fisonòmetres per controlar l'evolució de les esquerdes i moviments estructurals. És una de les mesures anunciades en la nova reunió de treball entre l'Ajuntament i tècnics de la Generalitat i també representants veïnals. La trobada també ha servit per explicar l'origen de les patologies relacionades amb les característiques que té especialment aquest terreny. I el Cabro Rock arrenca aquest vespre amb la seva edició més multitudinària, amb un cartell de primer nivell. Oques Grasses, Joan Dausà i The Tired són alguns dels noms més destacats. Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival, que oferirà moltes actuacions exclusives.
0: Notícies en xarxa.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte de l'Escriptòrium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptòrium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptòrium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003 l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'Arxiu Comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilar d'ell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
2: Els últims anys sí que el fet de passar al museu ha fet que l'Escriptòrium es quedés només com això, un projecte educatiu, i també perquè l'espai començava a tenir els seus problemes. No tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa, perquè això és l'antic museu. Aleshores, som a les golfes de l'església de Sant Pere, i aquí hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporades dins del cicle pedagògic, però per exemple el que és tardor i primavera pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
1: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriol també deia això.
3: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat del senyor Casadesús, que va ser una mica el que va apostar clarament per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral i, per tant, és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I, en canvi, el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptòrium i nosaltres tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és un quelcom que ens defineix.
1: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho, perquè de ser així ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista de mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest pròxim dissabte, el grup fotogràfic Abadeses organitza la desena edició del Rally Fotogràfic del municipi. El president de l'entitat, Joan Pous, explica la mecànica de funcionament del rally.
2: És un concurs de fotografia que té un format una mica especial, que consisteix en que el dia que es fa el rally, a les 9 del matí, es diuen tres temes, no sé, me'ls invento, aigua, sol i ponts, i els participants, que se n'assabenten en aquell moment de quins són els temes, o sigui, no poden tenir res preparat en antelació, han de voltar pel poble buscant fotos que s'avinguin en cada un dels temes. Durant tot el dia, fins a les 7 del vespre, ells poden presentar una sola foto de cada un dels temes, la que ells escolleixin, però tan sols una. Ells en poden haver fet 50 de cada tema.
1: Hi haurà dues categories, la de majors de 15 anys i la de menors de 14 anys. En el primer cas hi haurà premi al millor tema A, B i C, a més d'un premi a la millor sèrie dels tres temes, que són 200 euros en metàl·lic, un trofeu, un lot de productes i la inscripció del nom de l'autor a la ferradura gegant. La resta de premis seran 50 euros pels guanyadors de cada tema, un trofeu i un lot de productes. En el cas dels menors de 14, només se'ls donarà el trofeu i un lot de productes. També haurà la categoria de socis de l'entitat, que premiarà la millor sèrie amb el llibre Ter i un lot de productes. El jurat estarà format per Laura Pesarrodona, Lali Puig i Martí Alvesa. Les fotos es descarregaran allà i el grup fotogràfic Abadeses les enviarà al jurat, que se les mirarà per establir un veredicte. El lliurament de premis es farà el pròxim 27 de juny als Jardins del Palmas. Novament, el rally tindrà un vessant solidari.
2: El grup fotogràfic, per cada participant que ve i que s'inscriu, donem un euro amb una associació diferent a cada any. Enguany, el que recaudi, que és això, un euro per cada participant, més el que vulgui donar cada un dels participants, que tenim unes guardioles allà al camp base, això ho donarem als amics del clínic perquè aquests cèntims serveixin per l'investigació, per lluitar contra l'endometriosi, que és la causa que aquest any en la qual ens hi solidaritzem aquest any.
1: Tornant al rally, és important recordar que no es podran utilitzar drons per fer les fotos i que s'hauran de fer dins del terme municipal de Sant Joan de les Abadeses.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha baixat de l'avió que l'havia de dur a les illes de les Illes Canàries a Roma després que s'hagi detectat una anomalia a l'aparell. Feia tot just una estona que havia començat el seu viatge de tornada. Avui, en la seva darrera jornada, ha reivindicat l'acolliment d'immigrants com una nova oportunitat d'enriquiment entre pobles. Ha estat a l'últim acte a les Canàries i ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb les persones i es converteixen. El pontífex considera que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles.
2: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
1: Justament avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Clara Calderó, responsable de migracions a l'Institut de No Violència, ha alertat a la xarxa del que suposa aquesta nova regulació.
3: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més, potser, seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
1: I un operari ha resultat ferit lleu aquest matí al port de Mataró per una explosió d'una canonada de gas. L'incident s'ha produït cap a quarts de nou, quan el treballador, que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron, estava fent tasques de soldadura amb un bufador al recinte portuari quan per accident ha impactat amb una canonada. El treballador ha sofert ferides de segon grau, però ja se li ha donat l'alta sortosament. I a Vilanova i les altres Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat al 112. El cadàver estava a poc més de 20 metres de la línia de la costa i molt a prop de l'espigó que limita la platja del Far amb el port dins de l'espai delimitat per la platja de Gossos. El cas està sota el secret de sumari.
0: Notícies en xarxa.
4: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival Cinc Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival Cinc Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival Cinc Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remisa a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es cullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, i aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadeses ha recuperat la mítica pujada al Puig Estela, que no es disputava des de l'any 2018. Rebatejada com la Puig Estela, la prova se celebrarà aquest dissabte i formarà part del calendari de la 16a Copa Catalana de Curses Verticals de la FEC. La sortida, que serà conjunta a 8:45 del matí, s'ubicarà a la plaça Dolça d'Ugassa, al costat del pavelló. Els corredors ascendiran per la Canal del Marrà per coronar un dels cims més emblemàtics de Serra Cavallera. La cursa, que és 1 quilòmetre vertical, tindrà 2 recorreguts. El més clàssic serà pels corredors de la categoria absoluta i júnior, amb una distància de 4 quilòmetres i 1.050 metres de desnivell positiu. El traçat pels atletes infantils, cadets i juvenils serà de 2,3 quilòmetres i 630 metres de desnivell positiu. L'organització espera que vinguin entre 80 i 100 corredors. Sentim a David Rovira, de l'organització, parlant del perfil dels atletes.
2: La gran majoria que fan curses verticals és gent que ve de l'esquí de muntanya i que, bueno, està bastant acostumat a fer aquests tipus de desnivells, i gent que està bastant habituat també a utilitzar els pals. Quilòmetres verticals abans, doncs, solia ser una cursa que acollia molta gent, i ara, doncs, cadascú ha trobat una mica les seves curses, està com especificant una mica més, i en els quilòmetres verticals sol venir gent que durant l'hivern sol fer temporada d'esquí, i com que a l'estiu, doncs, fer curses molt llargues a nivell muscular tampoc estan molt, molt adaptats, doncs les curses verticals és una cursa, doncs, que els encaixa bastant per distància, per temps, també un tema muscular, només la pujada.
1: En un principi, la idea era fer-la el dia abans de la 27a edició de la cursa del Taga de Sant Joan, que s'ha de disputar el pròxim dissabte 19 de setembre, però ho van descartar perquè era una feinada organitzativament.

0: episodi del Col·lectius en Xarxa. Lluís Rodríguez Lago, com estàs?
1: Què tal, Manel?
0: Setmana de Sant Jordi, sí, dia de Sant Jordi, o dies propers a Sant Jordi, depenent de quan i on i com ens escolteu.
1: Sí, crec que això és molt propi de les...
0: Totalment, no? De les ràdios.
1: De les ràdios,
0: de les ràdios,
1: sí.
0: Però dia de Sant Jordi, si ens esteu escoltant a través de plataformes, és Sant Jordi, i depenent de les ràdios, doncs un dia o l'altre, però segur que dies propers a Sant Jordi. Mm. Nosaltres avui, Lluís, no podríem passar de llarg, lògicament.
1: No.
0: Què estaríem fent, realment. Però, com sempre, volem sortir-nos una mica dels marges i portar-vos també recomanacions, doncs, inspiradores, reivindicatives, i també que ens aportin coses més enllà d'una bona estona de lectura, no? És a dir,
1: aprenem...
0: una miqueta més enllà.
1: Exacte,
0: que aprenguem,
1: sí, sí,
0: alguna cosa, no? O que traguem algunes conclusions.
1: Perfecte.
0: Això està bé, et sembla bé?
1: M'encanta.
0: Molt bé, doncs va. Avui, al Col·lectius en Xarxa,
1: Lectura és queer.
2: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
0: I ara, Lluís, comencem a xerrar, però abans, com a lector directament i com a escriptor, jo et diria d'èxit, bueno, al territori català, diguem-ho clar, com veus aquest Sant Jordi en quant a oferta de llibres, a literatura?
1: Home, està, sempre està molt bé. L'altre dia vaig llegir que, o vaig sentir la ràdio també, que el dia de Sant Jordi,
0: sí,
1: es ven com... No, no sé quin percentatge que després, durant l'any,
0: no es torna a recuperar
1: mai. És una cosa bàrbara. A mi m'agrada Sant Jordi. I el reivindico aquest any, a més, que hem tingut algun altre escriptor,
0: sí,
1: de renom,
0: sí,
1: que ens l'ha volgut... Ha tingut ganes d'esborrar-lo.
0: Ho he llegit, i a més va ser a Ràdio 4 que ho explicava. Que, a més, jo coincideixo una mica amb la gent que deia que era una mica més per cridar l'atenció que no pas...
1: Tenia ganes
0: perquè
1: de que...
0: Tingui... Jo crec que sí, perquè
1: si
0: era una mica...
1: Però si senyor li compren els llibres...
0: Bueno,
1: tothom,
0: però
1: no?
0: Clar, era...
1: Jo en tinc a casa d'aquest senyor.
0: Clar, a dues setmanes o tres de Sant Jordi, dir que perquè no esborrem la història del drac, del cavaller i de la princesa i no sé què,
1: I
0: no sé
1: quantos...
0: I que
1: el dia del llibre...
0: Sí, no ho sé. Jo crec que deixem-lo de d'aquest home,
1: banda,
0: perquè no sé
1: banda.
0: Molt bé l'estratègia que ha marcat. També m'agradaria veure la seva editorial com va estar gestionant una mica aquesta crisi, perquè és un tema
1: aquesta.
0: Important
1: sí,
0: també,
1: sí,
0: veure com
1: sí.
0: s'està visquent des de dins. A veure, la literatura LGTBI ha experimentat, com dèiem, un creixement notable en els darrers anys amb l'aparició de noves veus editorials especialitzades i també una major diversitat d'històries, però tot i així sembla encara, Lluís, que hi ha molt poca visibilitat dins del circuit literari general i fet que dificulta també, doncs, que molts lectors hi accedeixin doncs, amb facilitat. És a dir, hi ha oferta, però no arriba encara al gran públic, no?
1: I no arriba tampoc a les grans editorials. Crec que algunes sí, però has de tenir una miqueta de nom, em fa l'efecte a mi.
0: Total, és a dir, que ja has de tenir com una miqueta de trajectòria perquè aposten potser més aviat pel teu nom i no tant per al contingut de primeres, no?
1: De vegades, sí, de vegades
0: hi ha excepcions,
1: sí,
0: però és veritat que en vam parlar, estic recordant, amb el Pablo Wessling, que una mica ens explicava
1: total,
0: una mica això.
1: Exactament.
0: És a dir, jo vaig haver de fer uns quants llibres abans perquè el primer que me'n publiquessin ja tingués com una garantia d'èxit, no? Pel que fa a autors, doncs dèiem que existeixen referents importants tant en l'àmbit clàssic com en el contemporani, però encara hi ha un cert desconeixement entre els lectors, tot i la qualitat i també la rellevància d'aquestes figures, doncs, que no sempre ocupen un lloc central en el panorama literari, cosa que contribueix a aquesta manca de visibilitat, no? El típic rànquing aquell que treuen el dia de Sant Jordi al vespre, no? Per 3CAT,
1: sí.
0: TV3 antigament, no?
1: Sí.
0: Que al final els noms. A vegades, Lluís, en això em mullo, són gairebé tots els presentadors de la pròpia cadena que surten al llistat dels primers, gairebé sempre.
1: Això a vegades passa amb els premis, també.
0: Que jo no vull dir que no venguin llibres, que segur que en venen i que són boníssims, però és veritat que en aquests rànquings encara són noms molt comercials, no?
1: Clar,
0: i amb temàtiques molt concretes.
1: Molt de persones molt accessibles, perquè les veiem cada dia, no només a Sant Jordi, no?
0: Sí, sí. Mm. I després, com es representa o quina representació es dona al col·lectiu, també, dins de les novel·les, doncs, més genèriques, sembla que a poc ens anem allunyant una mica, doncs, aquell personatge gay, no?, que la seva raó de ser en aquell llibre és ser gay, bàsicament.
1: Exacte.
0: Que això passa una mica al cine i a les sèries, que sembla que cada cop es va fent una mica menys, però encara passa. I sembla que la literatura, doncs, encara és una de les coses que encara cau en aquests estereotips, no?, o amb històries com molt marcades i papers que neixen i moren i l'única aportació que tenen aquella obra
1: és aquesta representació,
0: formar part del col·lectiu LGTBI. Per tant, això ho hem d'anar canviant a poc, no? I s'ha d'anar convertint. Dit això, doncs anem a parlar amb el nostre convidat, perquè també tenim moltes ganes de que ens expliqui coses i parlar també de tota la feina que també està fent a xarxes socials.
2: Col·lectius en Xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
0: I avui al Col·lectius en Xarxa posem el focus en la literatura queer amb un convidat que segur que molts ja heu vist a xarxes socials o l'heu escoltat. Ell és en Joan Usó i és historiador i també patrimonialista que s'ha fet un lloc a internet recomanant llibres amb mirada LGTBI, apropant autors, històries i també referents que sovint queden fora d'aquest circuit que dèiem més visible, no? O més generalista que us explicàvem ara. Amb ell volem parlar de la feina que fa, que és molt important donar espai a aquestes lectures, i també aprofitarem, ja que estem en Sant Jordi, no?, perquè ens digui algunes lectures que no ens hem de perdre si encara no heu pensat un llibre per regalar o per autorregalar-se, que també és important aquest exercici. El saludem, Joan, com estàs? Benvingut.
1: Què tal?
3: Bon dia, xiques, què tal? Com esteu?
0: Gràcies per acompanyar-nos. Per començar per al principi, com neix una mica la idea de començar a recomanar llibres a xarxes? No sé si la idea és cobrir un espai o un forat que tu veies que no s'estava cobrint.
3: Sí, va ser totalment així. Jo vaig començar ara fa un parell d'anys a fer vídeos per a internet. Bueno, a fer el bobo realment al principi. I ho vaig fer perquè quan vaig començar no vaig trobar en aquell moment com ningú que creara el contingut que jo m'agradaria consumir, no? Doncs parlava sobretot de llibres queers i abans que hi havia una miqueta més d'assajos i tal, pues que no trobava ningú que parlara d'això. Aleshores pues vaig dir, si no ho fa ningú és perquè igual no hi ha ningú que ho faci. Ja. Aleshores vaig pensar pues, que podria ser jo el primer en fer-ho.
1: I creus que avui dia és fàcil trobar literatura LGTBI o encara costa que arribi al gran públic?
3: Jo penso que si saps buscar pots trobar-ne. No és algo com viral la literatura queer, però avui en dia és, jo diria que és com molt més fàcil de que, jo no sé, quan vas començar a llegir, quan jo estava en tercer de l'ESO, per exemple, me costava molt més trobar literatura queer, i ara que pues, les xarxes s'han expandit tant i n'hi ha tantíssimes publicacions anuals, crec que és més fàcil. Això no vol dir que trobar literatura queer de qualitat siga fàcil.
1: Mm-hmm. Val. Mm-hmm.
0: Clar, perquè amb això que ens... Sí, amb això que ens segueix, Joan, justament, de que s'ha de saber trobar i que pots trobar doncs, autèntiques joies, no sé si també falta una mica més la complicitat de les grans editorials, no dèiem al principi, i no potser doncs, una cosa que vagi més a editorials molt concretes o especialitzades que sí que fan una aposta una miqueta més gran.
3: Pues sí. És totalment això, que les editorials grans, pues, de quan en quan te treuen algun llibre por los gays, ¿sabes? Normalment ho traien el dia de l'orgull, el juny i tal, i ara ni tan sols això, publiquen igual un al llibre dels centenars de llibres que publiquen a l'any. Aleshores, sí que se nota una miqueta pues, el balance, no?, que hi ha.
1: També amb les biblioteques, no?, que sovint trobem algunes que tenen grans o seccions, no?, dedicades a la literatura LGTB, que potser, el que diem sempre, no?, a vegades necessitem un espai específic, però potser la fita del camí seria estar per tot arreu, no? Però moltes altres encara no estan optant tampoc per donar aquest espai, no?
3: No, sobretot per la mossa, jo soc del País Valencià, soc de Vila-real, que igual els futboleros coneixereu el poble pel futbol i tal, però és la meva biblioteca d'ací, sí que té pues, col·leccions i tal, però me'n vaig enseguida als pobles del voltant, me'n vaig a Onda, a Betxí, si entrem més cap a l'interior, trobar un llibre queer, una miqueta novedós, podríem dir, una miqueta que estigui ara de moda, és impossible, quasi.
1: Impossible, eh?
3: O sigui...
0: No sé si pot haver una influència, doncs, justament això, perquè la Comunitat Valenciana en gran part també governa el Partit Popular i voltants. No sé si també pot haver una influència en això, en el moment polític, no només a València, sinó doncs, que estem visquent global, que segurament doncs, l'oferta que hi ha a les biblioteques públiques doncs, potser també es pot veure repercutit.
1: I diu no ho sé perquè és molt prudent.
0: Sí.
3: A veure, pues, realment el Partit Popular du manant relativament poc, saps? Des de les últimes eleccions. Aleshores, tampoc seria... O sigui, no veuria bé tirar només la culpa a ells, o sigui, també el PSOE, que és el que ha estat manant fins ara al País Valencià. pues yo creo que también te la culpa, ¿no? Un poco de no promocionar este tipo de lecturas. Y yo creo que también es pro feina de los bibliotecaris y las bibliotecarias encargarse de oferir una colección diversa per a la gent del poble, saps? No només oferir grans bestsellers i autors internacionals, sinó que també toca pues, oferir autors d'ací, del poble del que siga la biblioteca, però també autors i autores LGBT que escriuen novel·les i literatura LGBT.
0: Mm-hmm. Amb això, tornant de nou al contingut que fas a xarxes, que de nou et felicitem perquè fas una molt bona feina, dius que quan vas començar doncs, era una mica tot experimental, no?, per veure una mica doncs, com anava la cosa, quina resposta havia. A dia d'avui, parla'ns una mica de la comunitat que has aconseguit crear també al voltant d'aquests vídeos, d'aquestes recomanacions, i no sé si també s'està convertint una mica en un punt de suport on la gent potser també et pregunta o et demana recomanacions com si fossis gairebé un bibliotecari digital, no? Si també la gent a vegades t'escriu i et diu, escolta, si he llegit això, no sé si t'has trobat ja en situacions com aquestes, que hi ha com aquest feedback.
3: Bueno, sí, primer, moltes gràcies per l'enhorabona. Sí, la veritat és que no tinc una comunitat molt gran de lectors, però sí, jolín, sobretot són gent que de tant xerrar i tant pues, preguntar coses i compartir lectures, hi ha gent que s'ha convertit en amiga i tot, vull dir... És molt bonic, per exemple, tenia una amiga que, bueno, ara tinc una amiga, antes era pues, això, una seguidora, podem dir, que és d'un poble proper de Vila-real i xerrant, parlant de llibres i tal, vam començar a quedar i ara som amics. Però sí, sí, o sea, hi ha molta gent que, bueno, molta gent, entenguem-lo, hi ha algunes persones que me pregunten i xerrem de llibres i, no sé, també li recomanen, no? Al final estic un poc en deute en ells, perquè són ells els que me fan pues, créixer com a creador de contingut i per tant pues, jo li torno el favor pues, recomanar-los lectura.
1: I en aquesta literatura amb la que t'has especificat més, no? Diries que estem donant, o les persones que escriuen sobre literatura queer estan donant prou espai a la diversitat del col·lectiu, encara estem en una fase com inicial... de no representativitat de tothom, com ho veus això? Podem trobar fàcilment, per exemple, literatura del món trans, per exemple, o novel·les amb personatges?
3: A veure, és un poc el que he dit al principi. A veure, hi ha novel·les i hi ha bones novel·les. El problema és que, pues, jo què sé, literatura queer en la nostra llengua no hi ha tanta, pot ser. Sabeu, o comparat en... És clar, avui en dia en la quantitat de produccions i de llibres que se trauen diàriament, evidentment la proporció de literatura queer que hi ha és molt jurídica, és molt menor, però a veure, n'hi ha, però potser no la suficient, no la que, clar, la que voldríem. I no només parle d'escriure llibres, sinó també parle de traduir-los, no? Després parlaré d'algun llibre i no només parlaré d'autors catalans, sinó també autors que són de fora i que jo pense que cal traduir i que les editorials, sobretot les editorials catalanes, crec que no estan fent un esforç gran per traduir aquests llibres i apropar aquesta cultura queer d'altres llocs del món que se podria extrapolar perfectament a la nostra realitat i traduir-la perquè nosaltres la puguem llegir.
0: Clar. Doncs mira, Joan, aprofitant el que ens deies i avui aprofitant-nos una mica també d'aquesta bona feina que fas a la xarxa, et volíem demanar recomanacions per aquest Sant Jordi, que no ens hem de perdre, bones recomanacions literàries, i t'hem demanat que ens facis un petit rànquing, no?, del 5 a l'1, doncs d'algunes d'aquestes recomanacions, que si vols podem començar. A veure, qui col·loques a la cinquena posició d'aquest rànquing particular que farem avui?
3: D'acord. He elegit 5, però haurà pogut elegir 10. O sea, m'ha costat moltíssim tallar en 5 llibres, però bé, anava a parlar d'un poc els últims que m'he llegit. D'acord. Comence per... no sé si ho voleu recte o què, però és El diario del ladrón de Jean Genet, que no sé si coneixeu a Jean Genet, però Jean Genet és una persona loquíssima, ¿vale? Jean Genet és un home que va néixer en 1910 d'una mare prostituta i un pare completament ausent. D'acord. Sa mare no se podia fer càrrec d'ell i aleshores va passar tota la seva infància en cases d'acollida i en centre de menors, ¿vale? Com no tenia pues, una família molt estructurada, que diguem, va començar a anar com a presons i presons d'estes infants, d'estes adolescents, que no me'n recordo ara com se diuen.
0: Centres de menors.
3: Perquè el xaval... Perdona, perdona.
0: Algun centre de menor, no? Algú centre de menors.
3: Sí, centre de menors i tal, perquè el xaval se dedicava a furtar, vale? Quan va ser major d'edat, el van tirar de les cases d'acollida i se va dedicar a viure en el carrer, d'acord? Se va convertir en una persona sense sostre. I el xic, pues, quan se va fer major, va descobrir la seva sexualitat i pues, va començar a explotar-la, no? Evidentment, en Genet era pues, homosexual. I en els seus diversos llibres, que comença a escriure-los quan li claven en la presó i li diuen que ha de complir cadena perpètua, és a dir, que no tornarà a eixir de la presó mai més, ahí comença a escriure i comença a publicar llibres una miqueta subits de tono, no? Podríem dir, una miqueta rojos, sabeu? Aleshores, els intel·lectuals de l'època van fer força per alliberar-lo de la presó, per atreure-lo de la presó, i durant un temps va estar fora, viatjant pel món, donant suport a causes minoritzades i tal, fins que va publicar un altre llibre que es diu Querelle de Brest, que és una altra novel·la que és una miqueta difícil de aconseguir perquè fa molt que no se fan revisions d'aquest llibre, i que és una novel·la completament sexual, eròtica. O sigui, és una novel·la guarra completament, d'acord?
1: Wow.
3: Pues, sí, però bueno, este llibre és com la seva obra més important, el diari del lladre en català, i parla bàsicament d'això, és un diari de la seva vida, no? Com, pues, ell, com se dedica a viatjar per tota Europa, la major part del llibre de fet és en Barcelona, d'acord? Passa molt de temps vivint en Barcelona i conta com era un poc la vida en els carrers de Barcelona abans de la Guerra Civil i com se dedicava ella a demanar diners, a demanar limosna, bàsicament, i a enganyar a gais pel carrer per a que li donaren diners i bàsicament prostituir-se. O sigui, és un llibre que és una locura, la veritat.
1: Déu-n'hi-do. I a la Digues.
3: Bueno, sí, perdona, eh? No obstant, és el que estava dient-vos una miqueta antes, que és un llibre que en català crec que el van publicar com en els 90 i des d'aleshores no s'ha reeditat. Aleshores, avui en dia és com molt complicat trobar aquest llibre en català tot i que sí que s'ha editat, és impossible trobar-lo en llibreries i molt complicat trobar-lo també en llocs de segona mà, perquè es veu molt a poc, sabeu?
1: Per la quarta posició, què tenim?
3: Per la quarta posició he optat per un poc d'eròtica, d'acord? Perquè, bueno, he optat per aquest llibre que se diu Les experteses de Jaume Creus. Jaume Creus el coneixem perquè és pues, això, un traductor i un poeta prou bo, però és veritat que havia publicat menys novel·les. Este llibre és una col·lecció, una antologia de relats, contes, microrelats, no sé, de caràcter eròtic homosexual, d'acord? Este llibre m'ha fet molta gràcia perquè era la primera vegada que veia un llibre sobre eròtica homosexual en català i no vaig dubtar en llegir-me perquè... I la veritat és que és un llibre de molt bona qualitat, eh? O sigui, les històries que són històries super, super curtetes, de fet, no sé si ho veu, però
0: sí, molt,
3: llibre
0: molt finet, sí,
3: no
0: sí.
3: Té més de 170 pàgines, crec que té 160 i pico, i és un plaer llegir aquest tipus de relats, sobretot en la nostra llengua, no? Me va agradar moltíssim.
0: Molt bé.
3: I damunt, si algú està interessat en llegir més eròtica, la col·lecció d'este llibre el va publicar una editorial catalana que se diu Eretz de Minada, d'acord? Que va traure una col·lecció de literatura eròtica que se diu Idilis, d'acord? La col·lecció. I té tot una sèrie de publicacions relacionades amb l'eròtica, no només eròtica homosexual, sinó eròtica de tot tipus, això és la nostra llengua i no sé, estic...
0: Molt bé.
3: És molt guai.
0: Doncs aquest en quarta posició i entrem ja en la pole position, en el top 3. Qui marques en aquesta... Exacte, qui marques en aquesta tercera posició d'aquest pòdium?
3: No podia parlar de llibres queers sense mencionar a Paul Wask, que és com, no sé, és el meu, crec que és el meu escriptor preferit. Crec que aquest xic ho fa molt bé. La seva poesia, la veritat és que m'agrada una miqueta menys que la seva narrativa, que la seva novel·la, però bé, per això li he dit parlar d'Oferta a les mans del paradís crema, d'acord? Aquesta és la seva segona novel·la, és un llibre que podríem dir que és un llibre distòpic, parla d'una distopia, d'acord? Però podem veure que està com inspirat, molt inspirat en la Barcelona dels anys 80, d'acord? I parla pues, un poc de tots els problemes de la Barcelona dels 80. Pues, parla de com era la militar als mariques, com era pues, això amagat de tenir relacions d'amagades perquè estava molt mal vist ser homosexual. Després també parla una miqueta de la crisi de l'UVIH que hi havia en aquell entonces i tota l'estigmatització que envoltava aquesta enfermetat i també pues, no només l'estigma per part a nivell social, sinó també l'estigma d'una persona mateixa tindre l'UVIH i com, pues això, com ho percep la teva família. D'acord? No sé, és un llibre que m'agrada moltíssim, a més aquest aire distòpic que envolta la novel·la, no? Perquè no ho he dit, però també és com si hi haguera molta contaminació, un canvi climàtic molt, molt desenvolupat, molt dut a l'extrem i no sé, és un llibre perfecte per a parlar de pues, ser gay, ser jove i de voler a les teves amigues, d'estimar a les teves amigues.
0: És molt important.
1: Segona posició. Perfecte.
3: Segona posició. Conforme s'ha acabat, vaig agranant un poc cap a casa, no? I vaig a parlar d'un editorial i d'un autor valencià. Vaig a parlar d'aquest llibre que es diu Guerra, Victòria, Demà, de Carles Fenollosa, de l'editorial Drassana. D'acord? Aquest llibre el van publicar a finals de l'any passat, el 2025, i m'ha agradat moltíssim. O sigui, va ser un dels meus llibres preferits de l'any. És un llibre que parla de la guerra civil, bueno, parla de la Segona República, la guerra civil i la postguerra. Tot això vist des del punt de vista d'un home, un metge, valencianista i homosexual. Aquesta novel·la m'ha agradat moltíssim perquè, tot i que el protagonista és un home homosexual, no és que siga això la base de la història. Saps? No, l'homosexualitat no és la base de la història. De fet, només apareix com una parella sexual seua, si no m'equivoque, al llarg de tot el llibre, i com que no té massa rellevància en la trama total del llibre. Este llibre és, us el recomano moltíssim, o sea, és una carta d'amor a la ciutat de València i com va canviar des de la Segona República a totes les reformes que van haver després de la guerra i també parla moltíssim de tota la repressió i de tots els exiliats que van haver valencians cap a França i cap a altres països de Llatinoamèrica. No sé, és un llibre que vos recomano moltíssim, moltíssim llegir. Feia molt de temps que no sentia algo així per un llibre.
0: Que bé, doncs ens en quedem amb moltes ganes de poder-lo llegir, el llegirem. I ara, gran responsabilitat, aquesta primera posició d'aquest rànquing, avui aquí col·loques.
1: M'ha encantat perquè jo el tinc a la llista per llegir. Aquest.
0: Sí, és a dir, hi ha hagut aquí un
1: maig.
0: Sí. Molt bé, sí. Molt bé.
3: Pues, us el recomano moltíssim. He estat molt de temps pensant, o sea, vaig estar literalment un quart d'hora pensant i dient, vale, o sea, aquesta és la decisió més important de la meva vida, és llegir el primer llibre que vas a parlar. El llibre que he llegit és L'herència de Matthew López, traduït per Joan Sallent, d'acord? El va publicar Coma Negra en col·laboració amb Teatre Lliure perquè tenen una col·lecció que col·laboren, d'acord, de pues, obres que produís Teatre Lliure i que se publiquen en Coma Negra, d'acord? Este llibre és perfecte, d'acord? És tot el que vull en un llibre. Parla de gais, d'acord? I està escrit d'una manera tan bonica, o sea, tan ben fet, a mi me pareix total. El llibre parla un poc... Vale, el llibre està basat com al 2016, d'acord? I és com... Els protagonistes són una parella de gais que pertanyen, per dir d'alguna manera, a l'aristocràcia cultural, no vol dir econòmica, però cultural, de Nova York, d'acord? És com tot el rato cultura, tot el rato comentant altres llibres, altres obres de teatre, òpera que n'hi havia, que se publicaven en aquell moment, no sé, exposicions de museus, o sigui, és a nivell cultural és com molt enriquidor el llibre, I hi ha un moment del principi, això no és un spoiler, però sí, al principi sí. Del llibre com que se separa la parella perquè es busquen coses diferents i com cadascú comença a conèixer diferents persones, homes, gais, de Nova York, que no sé, com que se veuen diferents realitats, se nota encara moltíssim esa seqüela que va deixar el VIH en la ciutat, d'acord? Sobretot en l'estigma de les persones homosexuals, d'acord? I bueno, no només en l'estigma, sinó també persones homosexuals que van patir la enfermetat i que van morir, d'acord? Mm. O sigui, és un llibre que m'ha pareix preciós, o sigui, és un llibre d'aquests que te deixen el coret planet quan acabes de llegir-te'l. I, a més, és una obra de teatre que moltíssima gent no solem llegir. No, a mi passa que no solem llegir obres de teatre perquè sent que se publiquen molt menys que les novel·les, per exemple, però crec que en aquesta vida s'ha de menjar de tot i pues, també s'ha de llegir de tot, d'acord?
0: És veritat.
3: Aleshores, per començar en algun moment a llegir obres de teatre, vos recomano començar per l'Herència, perquè és una obra de teatre, molt poca obra de teatre. De fet, té com 400 pàgines, que per una obra de teatre és molt. O sigui, penseu que això té que interpretar, té que actuar en un teatre, sabeu? Mm-hmm. De fet, he estat buscant-lo i quan la van dur a terme, aquesta obra de teatre, no van poder-la fer tot en un dia perquè no era viable per als actors i van, la van tenir que fer en dos dies diferents, en dues sessions diferents. I cada sessió durava 3 hores i pico, d'acord? O sigui, que tot aquest llibre se va interpretar en 7 hores en els teatres. O sigui, és una brutalitat. Mm-hmm.
0: Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i sobretot per la feina que també has fet avui, aquesta elecció tan minuciosa de tots els temes i llibres que ens has ofert. Per tant, gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Moltes gràcies.
3: Ai, gràcies a vosaltres per convidar-me. Ha sigut un plaer.
0: Escolta, per acabar, no sé si després de llegir tants llibres i tants que tens darrere de l'habitació des d'on ens estàs parlant, no sé si t'has plantejat potser treure un llibre en algun moment o això de moment encara no t'hi atreveixes a donar aquesta passa.
3: Jo crec que és massa complicat. De moment, sí, crec que seguiré només llegint.
0: Bueno, molt bé.
1: Està bé,
0: doncs,
1: està bé.
0: Si la cosa canvia, ja ho explicarem. Gràcies, Joan. Una abraçada.
1: Que vagi bé.
3: Moltes
0: que vagi molt bé. Adéu. I nosaltres, Lluís, ho deixarem aquí, però recomanant, ja hem recomanat llibres, sí, però també música, per què no?, per acompanyar també doncs, aquests llibres, no? Aquests llibres de Sant Jordi,
1: sí,
0: no?
1: Mira, marxem amb Right Back de Carrie Gell.
0: Molt bé.
1: I amb això, i amb aquesta, amb aquest 5 llibres, que jo ja tinc quin autoregalar-me i quin demanar per,
0: veus?,
1: perquè me'n regalin.
0: I segur que la gent que ens ha estat escoltant i veient, doncs, han agafat bona nota també d'aquests llibres. Que passeu un bon Sant Jordi, que vagi molt bé.
1: Adéu.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest pròxim dissabte, el grup fotogràfic Abadeses organitza la desena edició del Rally Fotogràfic del municipi. El president de l'entitat, Joan Pous, explica la mecànica de funcionament del rally.
2: És un concurs de fotografia que té un format una mica especial, que consisteix en que el dia que es fa el rally, a les 9 del matí, es diuen tres temes, no sé, me'ls invento, aigua, sol i ponts, i els participants, que se n'assabenten en aquell moment de quins són els temes, o sigui, no poden tenir res preparat en antelació, han de voltar pel poble buscant fotos que s'avinguin en cada un dels temes. Durant tot el dia, fins a les 7 del vespre, ells poden presentar una sola foto de cada un dels temes, la que ells escolleixin, però tan sols una. Ells en poden haver fet 50 de cada tema.
1: Hi haurà dues categories, la de majors de 15 anys i la de menors de 14 anys. En el primer cas hi haurà premi al millor tema A, B i C, a més d'un premi a la millor sèrie dels tres temes, que són 200 euros en metàl·lic, un trofeu, un lot de productes i la inscripció del nom de l'autor a la ferradura gegant. La resta de premis seran 50 euros pels guanyadors de cada tema, un trofeu i un lot de productes. En el cas dels menors de 14, només se'ls donarà el trofeu i un lot de productes. També hi haurà la categoria de socis de l'entitat, que premiarà la millor sèrie amb el llibre Ter i un lot de productes. El jurat estarà format per Laura Pesarrodona, Lali Puig i Martí Alvesa. Les fotos es descarregaran allà i el grup fotogràfic Abadeses les enviarà al jurat, que se les mirarà per establir un veredicte. El lliurament de premis es farà el pròxim 27 de juny als Jardins del Palmas. Novament, el rally tindrà un vessant solidari.
2: El grup fotogràfic, per cada participant que ve i que s'inscriu, donem un euro amb una associació diferent a cada any. Enguany, el que recaudi, que és això, un euro per cada participant, més el que vulgui donar cada un dels participants, que tenim unes guardioles allà al camp base, això ho donarem als amics del clínic perquè aquests cèntims serveixin per l'investigació, per lluitar contra l'endometriosi, que és la causa que aquest any en la qual ens hi solidaritzem aquest any.
1: Tornant al rally, és important recordar que no es podran utilitzar drons per fer les fotos i que s'hauran de fer dins del terme municipal de Sant Joan de les Abadeses.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha abandonat finalment Tenerife amb el Falcon del rei Felip VI després que l'avió amb el que havia de volar fins al Vaticà hagi sofert una avaria. La sortida estava prevista a les 5 de la tarda, però s'ha acabat produint dues hores més tard, quan passaven uns minuts a les 7. El pontífex s'ha vist obligat a endarrerir així el comiat del viatge oficial a Espanya, que el va dur primer a Madrid, després a Barcelona, on va beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família, i finalment a Tenerife. Avui, en què el protagonista del viatge ha estat bona part dels actes del Sant Pare relacionat amb la immigració. I la patronal Foment de Treball adverteix una excessiva regularització política que estaria impactant en la pèrdua de la competitivitat econòmica a Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Foment del Treball considera impossible que hi hagi salaris alts a Catalunya si no millora la productivitat de l'economia i demana un entorn favorable amb inversió per modernitzar sectors tradicionals i incorporar la tecnologia. Joan Roget és el vicepresident de Foment del Treball.
2: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
1: I Manuel Bustos ha estat condemnat a 8 mesos de presó en la sentència d'una de les peces separades de l'anomenat cas Mercuri. En aquest cas, la sentència ha estat de conformitat i s'ha assolit en la vista prèvia al judici, que no ha calgut celebrar. Se'l condemna a 5 mesos de presó i una multa de 34.000 euros per un delicte continuat de tràfic d'influències a 3 mesos i un dia per malversació de cabals públics i a inhabilitació especial durant 10 mesos per prevaricació administrativa. És la sentència de la investigació del Consorci de Residus per la contractació irregular de persones afins al PSC. I el regidor de Junts i membre del govern local de l'Ajuntament de Salt, Jordi Subils, ha presentat la seva dimissió aquesta tarda. La renúncia arriba després que ahir assistís a un acte d'Aliança Catalana en què es va anunciar el candidat de Girona i estrenar la nova seu del partit. L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha anunciat que després de veure la seva presència en aquest acte, que li ha demanat que abandoni el govern local, recordem, format per un pacte entre Esquerra Republicana i Junts.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte de l'Escriptòrium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptòrium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptòrium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003, l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'Arxiu Comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilar d'ell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
2: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptòrium es quedés només com això un projecte educatiu i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes, no tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporades dins del cicle pedagògic, però per exemple el que és tardor i primavera pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
1: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriols també deia això.
3: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat del senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral i, per tant, és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I, en canvi, el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptòrium i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és un quelcom que ens defineix.
1: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho perquè, de ser així, ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista de mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.
4: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talús situat a la corba de Ribamala de la Nacional 260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll. Danyat arran d'una esllavissada que es va produir el passat 6 de març i va atrapar un cotxe, resultant-ne una persona ferida. A finals de maig, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, no havia estat encara informat oficialment de la data concreta de l'acabament de les obres, que es preveien que, com a mínim, s'allargarien fins a l'agost. Els treballs, que van començar el 20 d'abril i tenen un pressupost estimat de 2 milions d'euros amb l'IVA inclòs, afecten un tram de 340 metres de longitud al costat d'aquest talús rocós natural de 60 metres d'alçada a la riba dreta. A causa de l'estretor d'aquest corredor, la plataforma viària presenta una vulnerabilitat especial davant de qualsevol incidència geotècnica que afecti el talús. La riba esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de l'esllavissada, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat, amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de bolonatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll, i s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional preveu resoldre els recursos d'empara dels líders independentistes sobre l'amnistia entre els mesos de setembre i octubre. Segons han apuntat fonts del Tribunal, malgrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anunciat que es pronunciarà el dia 7 de juliol. Diuen que no hi ha temps per obrir les deliberacions a l'últim ple del curs, que comença el 20 de juliol, i la qüestió es començarà a debatre passades les vacances d'estiu. Un robatori violent en una joieria de Barcelona aquest matí manté viu el debat per la preocupació a causa de l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a la ciutat. En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, celebra la proposta del govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
2: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
1: Una petició que els experts també consideren imprescindible si es vol arribar a una solució encara per evitar el que és impredictible. El Xavier Torrents, director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona, ha remarcat el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça de l'escenari pitjor és real.
3: De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga, actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només, diguem-ne, es matin entre ells.
1: I Sant Fruitós del Bages tindrà una cinquantena de nous pisos per a joves. L'Ajuntament ha fet un nou pas per ampliar el parc d'habitatge assequible al municipi. Ho ha fet cedint el dret de superfície d'una parcel·la de gairebé 4.000 metres quadrats a dues fundacions sense ànim de lucre que durant els propers 75 anys assumiran la construcció i gestió d'habitatges de protecció oficial. I el sector de la pirotècnia preveu incrementar les vendes un 5% aquest Sant Joan amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. Aquesta és la previsió que fa l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia Catalunya davant d'una campanya que asseguren que es presenta bona i amb els boscos humits per les pluges dels darrers mesos. Tot i això, sempre s'ha d'anar amb precaució.
0: Notícies en xarxa.
4: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és divendres 12 de juny de 2026, sóc en Joan Garcia, i això és el que volíem explicar-vos abans que en Josep Illa faci una última trucada per acabar de quadrar la benedicció del nou altar de Sant Antoni, que es farà demà, que n'és la diada. Avui va de corrandes. Demà dissabte, a 9:15 del vespre, al Bar Clavé, hi haurà una mostra de cant improvisat. En parlem amb l'Elvira. Escolta, Elvira, per qui no ho sàpiga, què són les corrandes?
5: Hola, Joan. Doncs una corranda o garrotí és una cançó rimada. Llavors, manera més tècnica, ha de tindre, o sigui, ha d'anar al so de la cançó d'una melodia que tingui quatre passos i després has d'anar enganxant una amb una altra.
4: I sol ser humor, oi?
5: Això de les corrandes acaba sent com una competició entre uns i uns altres i normalment va de coses derivades de coses populars que han passat als pobles, aquests piques entre un poble i un altre.
4: La idea va néixer perquè tu i en David vau anar una vegada a Montagut i Oix, on fan molts garrotins, i ho va voler traslladar al bar.
5: I vam dir, escolta, per què no fem un acte cultural popular de cantar cançons, corrandes i garrotins, o cançons de pandero, com diu ell? I vam dir, va, provem-ho.
4: Qui us va ajudar a posar fil a l'agulla va ser el músic Marc Serrats, però no estarà sol.
5: Doncs aquest dissabte ens acompanyaran dos cantants de garrotins i de corrandes que es diuen Cristian i Laia. Ells dos s'hi dediquen professionalment i ens ajudaran amb aquests garrotins, corrandes i cançons de pandero, junt amb en Marc, que ens tocarà la guitarra i ens amenitzarà la sessió.
4: Escolta, no sé, potser hauries de fer la promoció cantant. No sé si t'animes. Aquest dissabte...

0: de Sant Joan. Gràcies!
1: A tu, Elvira, que vagi molt bé. I nosaltres marxem recordant-vos que a pocs metres d'allà on es faran els garrotxins, dissabte obrirà el forn de l'Abadesa i us conviden a tots a veure el nou local. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i La Xarxa. Fins dilluns!

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival Cinc Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival Cinc Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar, hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival Cinc Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remis a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Kazum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'escolta cullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'oposició de Ripoll, excepte Som-hi, va votar divendres en contra d'un préstec a llarg termini de 705.000 euros per finançar una quinzena d'actuacions previstes al pressupost del 2026. Els comptes impulsats per l'equip de govern d'Aliança Catalana, que fa pocs dies van aprovar-se definitivament, tot i les al·legacions presentades pel PSC, preveien inversions per una mica més d'un milió d'euros, dels quals 333.000 són subvencionats. D'aquí la intenció de complementar els ingressos amb un préstec a llarg termini. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va ser molt crítica amb Junts, Esquerra, República el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP. Sentim-la.
2: No estan fent un cordó sanitari a Aliança Catalana, eh? Estan fent un cordó sanitari als ripollesos, per si no se n'han assabentat. I, evidentment, els ripollesos votaran en conseqüència a les properes eleccions municipals, perquè no es pot castigar tota una comtal vila només perquè no es comprega ideològicament amb qui la governa. I el que acaben de fer avui tots els grups de l'oposició, excepció de Som-hi Ripoll, és un acte d'irresponsabilitat política envers els ciutadans ripollesos, que espero doncs, que els retreguin oportunament, perquè no es pot jugar amb el dia a dia i la quotidianitat de la nostra població. Realment penso que algú hauria d'anar al racó de pensar després d'aquesta votació.
1: Joaquim Colomer, de Som-hi, va ser l'únic a intervenir per dir-li això.
3: Li recordaré que fa any i mig, dos anys, jo li demanava que s'endeutés per donar serveis a Ripoll, i vostè va fer mofa de que no s'endeutaria, de que vostè no volia endeutar-se, de que vostè no volia arribar aquí. Vegi com ha arribat amb aquesta situació doncs, que se li va dir i que vostè mateixa va penjar a les xarxes socials.
1: Orriols li rebatia que només s'endeutaran pel mateix valor o inferior al que liquiden a l'anualitat. Entre les actuacions que el govern diu que perillen hi ha 536.000 euros, 319.000 dels quals subvencionats per la reforma de la teulada del pavelló vell. El préstec també preveia cobrir 60.000 euros per millorar la teulada de la pista Esteve Badia de Sant Pere. La mateixa quantitat anava per arranjar la font i l'entorn del passeig Regull per fer-hi un mosaic de trencadís i l'accés a la llera del riu Ter. La llista incluïa l'asfaltatge de carrers per 100.000 euros, la climatització d'una part de la biblioteca per 20.000, un estudi del POUM per engegar el polígon industrial de Camp Franquesa per 48.000, millores de seguretat a la nova comissaria per 30.000, la supressió del pas a nivell del passeig Regull per 15.000 o la rehabilitació d'un dels capgrossos i els vestits de reis per 36.000.

0: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Abatissa patrocina aquest espai.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con i.
1: Bien,
2: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és divendres, de cognom 12 de juny de 2026. I un dia com avui de 1982, Joan Baez i molts altres músics, entre els quals Jackson Browne, Peter, Paul and Mary, James Taylor o Bruce Springsteen, tocaven davant de més d'un milió de persones al Central Park de Nova York per exigir la fi de l'escalada armamentística de la Guerra Freda, entre discursos de la que va ser la més gran manifestació política de la història de Nord-Amèrica fins ara. Joan Baez ja era llavors la màxima figura de la cançó protesta, sorgida en els anys 1960, motiu de la Guerra del Vietnam, va aconseguir un èxit immediat amb els seus tres primers àlbums en solitari, que van ser tots tres discos d'or. Tot i ser també compositora, la majoria dels temes que ha interpretat al llarg de la seva extensa carrera són d'altres compositors, entre els quals The Band, Woody Guthrie o Violeta Parra, entre moltíssims altres. Amb un fort compromís polític i social, Baez ha donat suport i ha estat implicada de manera molt activa i constant en diverses causes i moviments al llarg de la seva vida, entre les quals la no violència, els drets civils, els drets humans, els drets de gais i lesbianes, el medi ambient, contra la pena de mort i tantíssims moviments més. Va ser una pionera en el món de la música, utilitzar la seva popularitat com a vehicle de protesta social i des del principi va participar en moltes de les manifestacions del moviment pels drets civils i va denunciar la guerra del Vietnam. A banda de mostrar el seu desacord i encoratjar la resistència al reclutament obligatori en els seus concerts, va avalar públicament l'objecció fiscal i va cofundar l'Institut per a l'Estudi de la No-Violència. El 28 de juliol de 2019, després de fer gira arreu d'Europa, Joan Baez va fer el seu darrer concert al Teatro Real de Madrid. Obrim el magazín avui amb la versió que va fer d'aquest tema de Pete Seeger al principi de la seva carrera i que ens agrada especialment. Where have all the flowers gone?

0: Avui parlem amb el Sant Joan i Guifré Miquel, membre del Cor Tessàlia, que hi va ser un dels cantaires presents a la Sagrada Família durant la benedicció de la Torre de Jesús per part del papa Lleó XIV. L'acte va tenir una gran càrrega simbòlica perquè combinava una de les parts més destacades del temple projectat per Antoni Gaudí i convertia la Sagrada Família en l'església més alta de la cristiandat. Però la celebració també va acabar marcada per la polèmica després que prop de 600 cantaires fossin apartats de la cerimònia arran de la detecció d'estelades entre les partitures i de la possible intenció de cantar els segadors al final de l'acte. Hola, Guifré.
1: Hola, què tal?
0: Bones. Abans de començar, cal dir que has volgut deixar clar que ets membre del Cor Tessàlia, però que avui parles a títol personal, perquè dins de la coral també hi ha opinions diverses i sensibilitats diverses del que va passar, no?
1: Sí, evidentment, vull dir que tots els grups humans, no, i els cors tenen la seva, no, tenen una manera de pensar una mica comuna, però al final tots som persones i evidentment no tothom ho veu de la mateixa manera, i més una cosa d'aquestes que es pot veure des de molts prismes. Vull dir que això és un fet, la condició humana ho porta, això.
0: Primer de tot, explica'ns què hi feies exactament ahir a la Sagrada Família. Quin era el paper dels cantaires dins d'aquesta cerimònia?
1: Doncs mira, ahir teníem dos grans moments, diguéssim. Un era, sobretot, era cantar durant la celebració de la missa, diguéssim. O sigui, era cantar pròpiament els cants propis de la missa. Això era la primera part, que es feia a l'interior de l'església. De fet, a dalt hi ha unes cantories, la Sagrada Família té, i allà dalt doncs hi érem unes 600 persones de, no sé, potser érem 10 corals de diferents llocs de Catalunya. I un cop s'acabava aquest acte, un cop s'acabava la missa, diguéssim, es cantava el Virolai, i després teníem uns 5 minuts per baixar de pressa per aquestes escalinates de cargol tan típiques de la Sagrada Família, i havíem de sortir a fora, i així és com molta gent va veure que cantava un d'Escolans, no? Mm-hmm. La imatge que ha sortit avui a tots els mitjans també, doncs allà a totes les escalinates doncs hi havia tota la gent amb aquest fanal que havien donat, i acabava de fer l'espectacle lluminós. Vull dir que ha sortit a tots els llocs i ha sigut molt maco, però és que havia de ser bastant més espectacular encara amb tot el munt de gent i
0: per tant que
1: tota la llum.
0: En aquest trajecte és quan va passar l'incident, no? I quan us van retindre, eh?
1: Sí, bé, o sigui, això ja venia d'abans, fins i tot jo diria que això venia ja del principi de la missa, perquè just abans, diguéssim, com que hi havia moviment, jo crec que allà es va generar que algú va veure aquestes estelades amagades, diguéssim, i és quan va començar a aparèixer policia i més policia, i de fet la missa la vam cantar com escortats i amb policies mirant, molt, molt, molt incòmode, vull dir que... I tot plegat. I després sí que és veritat que al final, just quan es cantava el Virolai, ja ens van fer començar a baixar molt precipitadament, el director també el van apartar, però bueno, ja era segons el pla. S'acabava la missa i havíem de baixar a baix, passàvem just per la nau central i sortim a fora. Però al final aquella escalinata ens van fer continuar més avall d'on havíem de sortir. És que més avall ja hi havia, diguéssim, diguem el magatzem o el que sigui, però que ja dona, diguéssim, a l'exterior. I allà, directament, ja sabem ser fora. I a partir d'allà sí que la policia, diguéssim, allà, diguéssim, van entrar els Mossos, que són els que els hi tocava, jo crec, que fora de l'edifici, si és com a dintre de l'edifici, que era més nacional, a fora eren Mossos, i ja, diguéssim, que ens van anar encapsulant i ens van deixar allà, no sé, em sembla que era Sicília, allò que era Sicília, i doncs 20 minuts allà sense poder-nos moure fins que s'acabés l'acte. O sigui, vam sentir els focs i tot plegat, però que no ho vam veure perquè tampoc no... No veiem, o sigui, que no vam veure el que anàvem a fer, diguéssim.
0: I allà ja teníeu informació de què estava passant o no?
1: No, en cap moment. No, o sigui, en cap moment ningú ens va dir per què ens estaven fent allò i això. Home, evidentment es podia intuir, no? Sí que hi va haver un moment al principi que, bueno, va haver un moment en què alguna coral, de fet un parell de corals que teníem nosaltres precisament al costat nostre, Dèiem de que quan s'acabi el Virolai pues, començar a cantar
0: els segadors.
1: Els segadors. Sí, bueno, sí, és una cosa més espontània, perquè és el moment també que havíem de baixar, vull dir que hauria estat una cosa molt fluida baixant l'escala. I, bueno, pues, no sé, pues mira si és aquelles coses que s'influeixin. Però després sí que és veritat que després van començar a... I això el dic dos o tres persones, vull dir que només, no puc dir, és que va ser un cor que... No, són dues o tres persones que van començar a passar uns papers, que eren unes partitures, però que quan a l'envers, diguéssim, de la partitura, allà hi havia una estelada, que era una estelada, però, o sigui, era un foli. Era quatre, no et penseu ara que estic parlant aquí d'una bandera i una cosa, vull dir, que era un foli d'una casa que bàsicament era tot el que es podia entrellar. Vull dir que l'efecte visual també hauria estat... tenint en compte les dimensions de la sala de família, hagués necessitat zoom de càmera, que evidentment no t'haurien fet. Però bueno, a part de tot això, sí, vull dir que va ser una cosa que va ser d'un petit grup de gent, doncs, que es va escampant així. Després, a títol individual, doncs, agafaves o no agafaves, i després faria servir o no faria servir.
0: Exacte.
1: També depèn del moment i de tot plegat. Vull dir que també ja tots som grandets per saber després què fas i què deixes de fer, evidentment.
0: Per tant, que això va ser com curar-se en salut, detectar que passava això i...
1: Sí, exacte. Sí, després es va començar un plan de seguretat. A més, jo crec que anava ampliant una mica el nivell de seguretat, perquè primer eren molts, diguéssim, aquests segurats més de baix perfil i no sé què, miraven, i cada cop venia més uniformat i, bueno, i més, bueno, amb molta més sensació de policia i de que t'estic controlant i estic mirant tot el que fas. I de fet hi va haver el grup, diguéssim, on es va generar tot allà, sí que fins i tot miraven a dintre les carpetes i... Una mica molt, molt, molt violent, la veritat, molt violent.
0: De fet, això, alguns cantaires, i que tu corrobores ara, que han denunciat que es van sentir intimidats, envoltats per personal de seguretat, per policies de paisà, fins i tot.
1: Sí, a veure, al final estàs cantant una, no? En aquest cas, doncs, ens cants d'una missa, però era molt incòmode, perquè al final estàs cantant amb un paio que t'està mirant i saps que no mira de bones maneres i saps que està pendent de cada moviment, si t'ajups a veure una mica d'aigua, a veure què estàs fent, saps què vull dir? I és molt incòmode, la veritat. Vull dir que va ser molt desagradable, una cosa que havia de ser una festa i una cosa, un moment històric. Bueno, va ser un moment històric, però per l'altra banda, diguéssim, per la porta que no es veu, vaja.
0: De fet, això, vau passar de ser participants d'un acte musical i religiós a un possible problema d'ordre públic, no? I això, alguns potser, això, vull dir, com comentaves, sense saber què estava passant, havent rebut aquests papers, pensant que era una bona idea o no, o volent-ho fer o no, eh? Vull dir que de les 600 persones, en aquell moment era impossible saber què hagués passat, tampoc.
1: Sí. No, bueno, vull dir que a nivell de seguretat, evidentment, vull dir que no sé quins protocols segueixen i, evidentment, no podíem controlar-ho tot i devíem, no sé, jo crec que era la por aquesta de que un cop sortíem a fora, com que havíem de passar per allà al mig, que allà, jo què sé, que sortissin més coses o com que havíem de sortir a fora. Sí que és veritat que anàvem sense papers, vull dir que només portàvem el fanal, vull dir que era com una cosa molt impossible i cap consigna tampoc es podia cridar, perquè de fet a fora la música era la música era enllaunada i evidentment estava tot pregravat, vull dir que allò era un playback a la part de fora, perquè evidentment tu ja pots cantar fort que no se't sent amb la megafonia com estava d'alta, per tant, vull dir que allà que s'hi pogut fer els senyors que t'asseguro jo que ningú hauria sentit, vull dir que
0: no, és a dir, si algú va fer amb la intenció de pagar una manifestació catalana o independentista, si els hagués deixat fer, potser tampoc no hagués passat res,
1: sí,
0: no?
1: Exacte, no, és aquelles coses que, bueno, que a vegades és més la por o no sé, pensar que qui sap què hi haurà o què sap què poden fer, però la veritat és que estava... Podíem entrar amb tan poques coses, vull dir que no podies entrar ni bosses, vull dir, havíem d'anar amb la partitura justa i les claus i el mòbil, i no podies fer més. I per tant, el marge per entrar coses era mínim, i a més amb tots els controls de seguretat que hi havia, vull dir que em pots imaginar. En fi, bé, sí que és veritat que hi havia molt, bueno, vull dir, polítics de primer nivell, evidentment, el papa i tot plegat, doncs, bueno, suposo que se devien mirar més amb lupa que normalment, i van tenir 2 hores de missa per comprovar, suposo, i per organitzar també tot l'aparell de seguretat.
0: Com per curiositat, dius que el que hi havia fora està gravat. De fet, he llegit en alguna notícia que es va haver d'emetre això que estava, o sigui, música enllaunada. Entenc que això, que hi ha ara la idea també, per un tema de volum i tot. I ho havíeu gravat vosaltres? Vull dir, d'alguna forma la vostra veu va sortir també a part de l'espectacle o no?
1: Me quedaria molt bé que digués que sí, no?
0: Però va ser que no, eh?
1: No. Però és que no, això sí que... Això, jo crec que va ser una contribució d'última hora. Nosaltres havíem de participar, em sembla que només al principi d'interior, i ja, bueno, van anar modificant. I aquesta obra final, que durava 7 minuts, era una cosa molt èpica, molt de pel·lícula, doncs, sí, era una... No sé exactament qui s'havia gravat, però era d'estudi, vull dir, estava molt ben fet.
0: Hem de confessar que això, que m'ha dit que necessitaves un temps per assimilar-ho, ara mirant-ho amb hores de distància, no sé amb què et quedes d'ahir, si amb la música, amb l'atenció, amb la reivindicació, amb el tracte rebut...
1: Mira, no ho sé, bueno, és una suma de dies, perquè sí que és veritat que, per exemple, dilluns ja hi vam començar a anar, i tot, de fet, tot dilluns vam entrar, em sembla que era a les 5 de la tarda, i vam sortir a les 11, i tota aquesta part de... Potser vam estar 4 hores assajant tota aquesta part externa, perquè, clar, moure 600 persones des de dalt fins a baix, baixava les escalinates, tots els grups, com s'havien de distribuir les escales, ara ens hi havia, bueno, et pots imaginar, moure tot això i el temps que suposava, vull dir que van ser hores, i a mi em va agradar viure una mica, no?, com es gestiona, no?, un espectacle aquest de tanta gent. Això va ser interessant. La missa, la veritat, i la celebració en si, bueno, evidentment jo hi anava amb ganes de, no?, quan vas a viure una cosa que sembla històrica, doncs mira, tot te la menges amb patates, perquè és que fins i tot ni la pròpia celebració amb policies allà. De fet, jo diria, després ho vaig pensar, és que jo no vaig veure ni el papa, perquè estàvem tan penjats en tantes columnes que jo no podria dir que l'he vist.
0: Si veure-ho, ho va veure millor la gent que estava a casa.
1: No, això seguríssim, jo t'asseguro que sí que és veritat que allà dalt... A veure, al final està penjat allà dalt a les cantories i veure l'espectacle de la Sagrada Família, que entra just el llum just per allà, el vitrall de dalt, també això no té preu, saps què vull dir? Al final, mira, també et quedes amb l'experiència d'haver viscut una cosa així i, bueno, també s'ha de mirar... Vull dir que de tot se'n pot treure bones lliçons.
0: No devia ser l'únic Sant Joni, no?, amb 300-600 persones. Em sembla que, a més al cor, ja n'hi ha un altre, no?
1: Sí, tinc el meu company, el Ferran Hernández, que cantem junts, i per tant no érem els únics. Érem els únics Sant Joni, no?
0: En tot cas, això, ara... Això és potser això, un moment de passar pàgina, també entenc, i vosaltres ho teniu molt fàcil perquè em sembla que teniu una activitat també molt interessant, no?
1: Sí, doncs mira, sí, no tenim massa temps de processar-ho, perquè bueno, sí que és veritat que avui hi ha molts debats interns amb temes dels cors, del FSEC, em sembla que avui hi ha una trobada, fins i tot ara he vist que hi ha una mobilització per anar a cantar la Sagrada Família als Segadors, no sé, bueno, aquestes coses evidentment que generen. Però a nivell intern del cor és molt interessant, perquè ara precisament ja demà marxem cap a Praga, i de fet anem a fer una actuació internacional molt xula, perquè anem a inaugurar l'orgue de la catedral de Praga. És un fet que esperen des d'ells, allà s'espera des de fa molts i molts temps, perquè fa molts anys que no en tenien, i també serà un esdeveniment de primera magnitud, amb també tota la política nacional, diguéssim, del país, ve la Filharmonia de l'Orquestra Filarmònica de Txecoslovàquia, de Txèquia. Bueno, i també és un dia especial pels donants, perquè és una construcció que s'ha fet a base també de donacions, i els top, diguéssim, seran els que aquell dia podran assistir-hi. I mira, nosaltres tenim la sort que hem estat convidats. Bueno, l'orgue és un instrument que està fet aquí a Catalunya, i per tant hi tenim un vincle, i hem pogut anar allà. I sí que és veritat que allò sí que és, diguéssim, que és un concert, un senyor concert amb unes peces, diguéssim, difícils, i que necessita molt de treball, diguem, i fa temps que treballem. Així és com, per exemple, ahir Sagrada Família, doncs era a nivell coral, podríem dir-ho, perquè ens entenguem, era una cosa molt senzilla, de, bueno, vull dir, uns cants de missa i el playback de fora, imagina't, no tenia interès coral molt poquet, diguéssim, podem dir-ho d'aquesta manera, però en canvi aquesta missa d'aquest cap de setmana, de dilluns concretament, sí que és un Dvořák, no?, que és el gran autor txec, i per tant serà un esdeveniment que ens ocuparà tot el cap de setmana, i que pot ser, la veritat, una experiència molt, molt xula, perquè a més és, no?, una cosa internacional, i bueno, a veure com va.
0: I això, hi ha gaires corals catalanes que hi vagin? Sou l'única? Allà hi haurà altres corals d'arreu del món?
1: No, nosaltres som l'única coral catalana, i de fet em sembla que hi ha poca gent cantant, són 120 persones, nosaltres haurem ser doncs, una quinzena, una vintena, que som els que ens hem pogut desplaçar, i el grup, diguéssim, gran són corals pròpiament de Praga, de la ciutat. Bueno, ho hem de veure, suposo que el dissabte i el diumenge tenim assajos, a veure com ho conjuminem tot plegat. És aquelles coses de quan ajuntes formacions que no ens coneixem, però sempre, bueno, s'ha d'ajustar.
0: I per últim, has dit que tenia, que havia estat construït a Catalunya, per curiositat.
1: Sí, és un orgue construït per un constructor que viu aquí a Catalunya, que té el seu, es diu Gerard Grenzing, i té el taller al Papiol. I és un orgue que, bueno, vull dir que si el busqueu, si feu una mica de cerca per internet, això, el Catedral de Praga, veureu que és un monstre, però és gegant i és espectacular. És una cosa que ja fa molta il·lusió veure'l, perquè no és el típic organet de paret, és que és no sé pas quants mil tubs té, vull dir que serà una cosa digna de veure, sí.
0: 3 tonelades, em sembla que he llegit.
1: Bueno, imagina't.
0: Sí. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquest viatge, que us ha ajudat també a treure el regust amarg d'ahir.
1: Exacte, no? Treure una mica l'espina, que ara sí que la tenim una mica clavadeta des d'ahir, sí.
0: Doncs res, això, aquest viatge segur que ho arregla. Moltíssimes gràcies, Guifré.
1: Molt bé, doncs molt bé, gràcies, Joan, a vosaltres.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Doncs estem aquí a la plaça Major, tenim davant les pancartes que han aparegut aquesta setmana i que han col·locat un grup de veïns que, doncs, estan descontents i tristos perquè, doncs, no es puguin fer coses a la plaça. La situació ja la saben els veïns, no?, que l'Ajuntament diu que la casa Blanxart està en mal estat i que és perillós, i el bisbat no hi està d'acord i tampoc no s'arregla o no es ven o no es fa el que s'hagi de fer perquè, doncs, tot això tiri endavant. Un d'aquests veïns que ha tingut aquesta iniciativa és en Nando Gil, que tenim amb nosaltres. Hola, Nando.
2: Hola, bon dia.
0: Mira, parles tu, però...
2: Jo parlo en nom de tots, no?
0: Parles en nom de tots, explica'm una mica qui sou.
2: Sí, som una colla que havíem sigut membres de l'Associació de Veïns de la Vila Vella. El que passa que nosaltres ens vàrem fer grans i, esclar, vàrem arribar a plegar i ho vàrem traspassar amb una altra gent. I nosaltres, clar, aquí a la plaça, quan vàrem veure que passava això, és que es tancava i tot, però, ostres, ens va saber una mica de greu, no? I ens vam reunir entre el 4 o 5 i vàrem començar a tirar-ho endavant. I sí, vam començar amb una recollida de signatures, llavors vàrem fer unes pancartes, perquè nosaltres el que volem és tornar a donar vida a la plaça, no? Perquè amb aquesta situació ens trobem, per exemple, la setmana passada, hi va haver la tipa de tapes i ja no es va poder fer aquí la plaça, sinó que es va haver de fer el passeig. I com aquestes n'hi haurà moltes. Ara ve la Revetlla de Sant Joan i tampoc la podrem fer aquí, no?
0: Clar, sou gent que ja heu viscut hagut moltes coses aquí a la plaça,
2: moltíssimes.
0: No?
2: Aquí hem arribat a fer la Revetlla de Sant Joan, es va fer els sopars medievals, inclús fèiem un sopar de pícnic que cada veí es portava el menjar, es disfressaven aquí, es feien festes, vull dir, hem arribat a fer veneres aquí sota, però moltes festes. Hi havia una activitat, i una d'això és que ara ja ho entenc, que no hi hagi tant, perquè entre que el mercat ja no hi és, vull dir, les botigues que han anat tancant i tot això, és clar, cada vegada aquesta plaça té menys vida, no? I ara hi havia unes festes populars, com és, per exemple, tot això que he explicat, la tipat de tapes, la revetlla i moltes coses, doncs, és clar, això ja no es pot fer, no? S'ha de buscar uns altres llocs. Bueno, i arribarà la festa major i tindrem pel mig les pavordes, alguns dies les sardanes i tot això, no sé com s'acabarà. I nosaltres el que volem és que s'arribi a prendre una solució de part de qui sigui, però que és que això no pot continuar així. Jo crec que s'hauria de prendre una solució. L'Ajuntament, per exemple, ja es veu que ho tenen, varen fer un estudi de tota aquesta història, els hi van presentar amb el bisbat ho va rebutjar perquè deien que ho volien, bueno, les seves històries, que jo ja no hi vull ni entrar-hi, però, clar, està tot parat i això es continua i cada vegada es va degradant més, no? I no sé com s'acabarà.
0: És un símbol, la plaça, també de lo que havia ser la Vila Vella, no? I entenc que a nivell personal, és a dir, a més a més del fet de no poder fer activitats aquí, a nivell personal, pels que sou veïns de la Vila Vella...
2: Sí, hòstia, ens sap molt greu, per això ens van moure, no? Aquests veïns que havíem sigut de l'associació de la Vila Vella. Clar, a nosaltres ens sap molt greu quan veus la plaça tancada, no veus a baixar gent pel carrer Major, que al tanto que això és, parlem de la Vila Vella perquè és la plaça del poble de Sant Joan, és la plaça Major. Quan es fan festes ve tothom de tot arreu, del veí, dels barris de dalt, vull dir que, ostres, i a nosaltres ens sap molt greu que cada vegada anem minvant el puesto, cada vegada és més petit això i no sé com s'acabarà.
0: Tu te'n recordes de quan estava la botiga oberta?
2: Hi havia la... I tant, me'n recordo quan hi havia encara l'altre ajuntament, que hi havia hagut la ràdio era sota l'Ajuntament, al costat hi havia encara Genoveva, la botiga d'en Blanchard, aquí davant del Fort, vull dir, que la Carmelita, la carnisseria, bueno, hi havia una vida i la gent pujava i baixava pel carrer Major, hi havia també Cal Esteve, que donava molta vida, hi havia un moviment, no?, i és molt trist haver arribat amb aquests extrems. És clar que la vida va canviant, els negocis funcionen o no funcionen, es van tancant i ja no s'obren més, no?, però, ostri, la vida de la plaça sí que hauria de continuar, siguem viva, perquè si no ens acabarem de carregar tot el...
0: Ara entrarem en la campanya i en el que heu fet i en el que penseu fer... Però abans deixem també demanar-te, tu creus que si, per exemple, Can Blanchard hi hagués un hotel o cases o un negoci, el que sigui, que també justament ajudaria a donar més ambient a aquesta plaça? També estem ara sota l'ombra de l'edifici de just de davant d'on hi havia el Font Roma, que també està buit. Tu creus que recuperar aquests edificis també ajudaria?
2: Home, jo crec que si, per exemple, davant de Can Blanchard, que és de la que estem parlant, si fes alguna cosa, pues sempre donaria alguna cosa més de moviment aquí. I el principal seria que una vegada es hagués arreglat això d'una manera o d'una altra, ja es podrien tornar efectivitats, i si no, aquesta que estem parlant, que estem a sota, allà al Font Roma, doncs, bueno, si també servés a arreglar en un altre dia, doncs sempre hi donaries una mica més de vida, no? I la gent, doncs, baixaria pel carrer Major, que és el que passava abans, no? Hosti, hi havia una vida i ara és molt trist haver de veure-ho així. I les actuacions, doncs, bueno, Joan, les actuacions que hem fet ha sigut... Primer van començar a fer una recollida de signatures i hasta nosaltres vam quedar sorpresos, no?, perquè la gent hi estan, però molt, molt, molt d'acord. Llavors van dir, hòstia, hem d'anar més endavant, fem una penjada de pancartes. Varen fer unes pancartes que ens anem responsabilitat nosaltres, vull dir, que, clar, som 5 o 6 que estem aquí dintre del meollo, que tot això ens costarà uns calés a nosaltres. Espero que hi hagi algú que ens doni un cop de mà, econòmicament també, per anar-ho tirant endavant. Perquè a partir d'ara, d'això de les pancartes, també volem fer una enganxada de cartells reivindicant el tema de la plaça, que els penjarem per tot Sant Joan, no? I tenim previst fer diverses actuacions més, perquè encara s'han d'acabar de confirmar. Bueno, és sortir a tots els medis. Volem intentar anar al RAC1, estem fent uns escrits per anar al RAC1, estem fent uns altres històries per anar a TV3, vull dir que hem de fer el màxim de rebombori perquè li hem de tornar a donar la vida que tenia la plaça, no?
0: Clar, la veritat és que això que deies, que hi ha molta gent que s'ha sumat, segurament si comencem a demanar que és el que s'hauria de fer. Sí que hi haurà, doncs, opinions, no? Perquè aquests dies ho hem sentit. Evidentment, nosaltres, per exemple, creiem que és un element patrimonial, però també hem sentit gent que diu que ho tirin a terra. Però sí que...
2: És més complicat del que sembla. Això de tirar-ho a terra i no, bueno, vull dir, t'ho dic perquè aquí a l'Ajuntament, ja ho he dit abans, va fer un projecte, tot això, i després ho van enviar amb aquesta gent, inclús la casa aquesta ja està a una licitació, inclús ja hi ha l'empresa per tirar-ho a terra i tot. El que passa és que aquesta gent del bisbat van dir que allò no era vinculant i tota la història, i ho van tirar enrere. I esclar, i això està parat. I a l'estar parat, bueno, això es poden passar anys i anys i anys, i podem estar, pues, sempre més així. Que això vol dir que ens haurem matat la plaça. Mm. Perquè si ara comences a portar-te les festes que es feien aquí cap al passeig, a l'altra plaça i no sé què, i s'acabarà tot això. I és molt trist, eh?
0: En tot cas, això, perquè la gent ho sàpiga, que en el cas que encara que s'enderroqui, quan es torni a construir, s'han de guardar les pedres, sí, i s'ha de tornar a fer tot,
2: sí, sí,
0: perquè tingui la mateixa fesonomia. Està protegit.
2: És veritat, això, per exemple, encara que s'arribés a fer l'enrodocament, el tirar-ho a terra, per exemple, s'ha pues de conservar aquesta façana, les voltes i tot això, però això ja està contemplat a dintre del projecte aquest, no?
0: Molt bé, doncs escolta, anirem seguint les vostres activitats. Ara esteu recollint signatures.
2: Sí, ara estem recollint signatures i entre avui i demà farem aquesta plantada de cartells, que això de les signatures, ja t'ho dic, a mi m'ha sorprès, eh? Perquè, hosti, no es tracta anar ni a favor ni en contra d'un, sinó simplement és donar l'opinió de dir, escolta, tu, allò de la plaça no pot estar així, no? I he quedat sorprès de la quantitat de gent que està signant, eh? I a tothom que els hi dius, vull dir, no tenen cap problema, eh?
0: Molt bé, doncs gràcies per atendre'ns, eh?
2: Gràcies a vosaltres.

0: I demà dissabte, 8:45 de la nit, el Bar Clavé ens convida a participar en una cantada de corrandes, garrotins i cançons de pandero. Hi participaran el Cristian Simelio, qui escoltàvem, a la Laia Pedrol i en Marc Serrats a la guitarra, però com passen aquestes trobades, la protagonista és la improvisació i les ganes de passar-s'ho bé cantant. Per parlar-ne, li han donat a l'Elvira, la responsable del Bar Clavé, que és on es farà doncs, aquesta cantada de corrandes, com diem, aquest dissabte a 8:45, que ens contestés unes quantes preguntes. Per exemple, pels que no sabem com funciona una cantada de corrandes, què és exactament això d'una corranda?
1: Hola, Joan. Doncs bé, a la pregunta què és una corranda o com explicaríem què és una corranda o garrotí, la cosa és que, així de manera planera, una corranda o garrotí és una cançó rimada. Llavors, manera més tècnica, ha de tindre, o sigui, ha d'anar al so de la cançó d'una melodia que tingui quatre passos i després has d'anar enganxant una amb una altra. Això de les corrandes acaba sent com una competició entre uns i uns altres i normalment va de coses derivades de coses populars que han passat als pobles, aquests piques entre un poble i un altre, o bé perquè surt una paraula i arran d'aquella paraula s'han d'anar fent cançons i rimes sonants, assonants o el que sigui, per tal de que quedi dins de la melodia que la guitarra, el piano o a capella es vagi cantant. Aquí a la zona del Ripollès hi va haver una recopilació de corrandes per part de l'Amadeu Rosell, que cantava o explicava tot aquest tema de entre aquests piques de Camprodon, Sant Joan, Ripoll. Hi ha una que diu que si les noies de Rocabruna totes van a pixar al riu i llavors les noies de Baget diuen que té gust de lleixiu. Llavors, per l'altra banda, que és els garrotins, és més típic de la zona de Lleida, d'on sóc jo. I aquí és on també em fan molt ressò, o em feien en aquest cas, un grup d'allà que es diu els Pastorets Rock, i van cantant. Però els garrotins està considerat com una cançó típica de com la rumba catalana dels gitanos en aquell temps. Data de molt, o sigui, molt aviat, o sigui, el 1910, 1920, i bueno, arran d'això s'han anat fent diferents recopilacions.
0: I d'on va sorgir? D'on va sorgir la idea?
1: La idea dels garrotins i corrandes, va sorgir un dia que en David i jo vam anar a dinar a Montagut i Oix, i allà en fan sovint i és força important, i vam veure el cartell i vam dir, ai, mira, a nivell cultural seria una cosa bona de provar, a veure què tal, quins cantants tenim per Sant Joan o voltants, a veure si s'animen a cantar corrandes. I ens vam ficar d'acord amb un noi que es diu Marc, que ens acompanyarà a la guitarra aquest dissabte, i vam dir, escolta, per què no fem un acte cultural popular de cantar cançons corrandes i garrotins, o cançons de pandero, com diu ell. I vam dir, va, provem-ho. I vam decidir doncs, que el 13 de juny faríem aquesta cantada de corrandes i garrotins. Tothom està convidat a vindre i provar. I arran del que surti, doncs llavors farem el que convingui.
0: És la primera activitat que feu com a bar?
1: Des del Bar Clavé sempre ens agrada fer cosetes. Vam començar la primera festa que vam fer, va ser un Oktoberfest, i vam dir provem també. Aquest any hem provat també la fèria d'abril, que la vam fer el mes de maig. Llavors també tenim Sant Patrick, fem Halloween, fem la castanyada, fem Carnestoltes, i aquest juny ens estrenem amb les corrandes i garrotins. Esperem fer més cosetes, no ens desagrada, sempre pensant que s'amolli una mica a tothom i que tothom li pugui agradar i que es trobi còmode. Llavors, a l'estiu volem fer alguna coseta també, algun tipus d'espectacle, alguna festa popular, ja sigui del nostre país o d'un altre, I anem una mica segons la marxa que es diu. Si ens surt bé, repetim. Si potser no té ressò, doncs desistim. Però nosaltres anem provant.
0: Qui hi haurà aquest dissabte?
1: Doncs aquest dissabte ens acompanyaran dos cantants de Garrotins i de Corrandes que es diuen Cristian i Laia. Ells dos s'hi dediquen professionalment i ens ajudaran amb aquests Garrotins, Corrandes i cançons de Pandero, juntament amb Marc, que ens tocarà la guitarra i ens amenitzarà la sessió.
0: No sé si teniu alguna cosa preparada diferent aquest dia per menjar, per exemple, o...
1: Va, doncs aquest dissabte està previst que comenci per 9:15, llavors tema de menjar no hem pensat res en concret. L'únic que portarem és 4 cireres de la meva terra per anar fent boca i qui les vulgui tastar, així les podrà tastar. Però us invitem també a gaudir d'un bon sopar amb nosaltres, si voleu vindre, a cantar, ballar i a passar-s'ho bé. I com a última cosa, i perquè provem a veure si ens en sortirem d'aquestes Corrandes i Garrotins, farem un parell de rodolins que diu... Aquest dissabte al Clave vine a passar-ho bé. T'invitem a gaudir d'aquestes Corrandes i Garrotins. I al Garrotín, i al Garrotant, i a la vera de Sant Joan. Per últim, intentarem improvisar amb una altra de les melodies que també s'utilitzen, que diu... Les noies del bar Clavé unes corrandes cantaran, vine a passar-ho bé, que s'enteri tot Sant Joan. Lara, lara, lara, lara, lara, lara, lara, lara, lara.
0: Genial, genial, l'hem de fitxar a l'Elvira perquè ens ha encantat. Moltíssimes gràcies per participar i per jugar amb nosaltres. Anem a fer una agenda un repàs de l'agenda del cap de setmana, on trobarem, evidentment, aquesta activitat de la que acabem de parlar. Abans, per això, avui a les 7 de la tarda al Jardí del Palmas hi haurà un concert d'en Ferran Capdevila. A Ripoll, a la Biblioteca Lambert Mata, a les 7 de la tarda, Salvador Vergés presentarà el seu darrer llibre, La Casa de l'Esllavissada. Demà dissabte, durant tot el dia, desè rally fotogràfic organitzat pel grup fotogràfic Abadeses, ja en vam parlar aquesta setmana, amb la recollida dorsals de 7 a 8 del matí a la plaça d'Ossa de Bogassa, es donarà el tret de sortida a la cursa Puig Estela App, organitzada per la Unió Excursionista. A 12:45 del migdia, visita guiada a Sant Joan de les Abadeses, la joia del romànic. A les 11 del matí, inauguració del forn de l'Abadesa, al passeig Comte Guifré. A 9:15 de la nit, al bar Clavé, cantada de corrandes, garrotins i cançons de Pandero. I a Mas la Sala, Sant Pau de Segúries, dissabte celebrem la sala oberta amb visita guiada pel Mas a les 10 del matí, malabars, concert, dinar popular i altres espectacles. Al casino de Can de Bànol, a les 6 de la tarda, es farà una visita guiada de l'exposició itinerant Els mestres de la República, innovació pedagògica i repressió franquista al Ripollès, que es podrà veure al casino fins al 28 de juny. A Ripoll, de 11 a 1 del migdia, a la plaça de la Lira, hi haurà el dia de teixir al carrer. Què més? Observem abelles silvestres. Això es farà aquest dissabte a la Santa Maria de Matamala, a les Llosses, de 10 a 1, una activitat organitzada pel SEIN. Què més? Diumenge, durant tot el dia, festa de Sant Antoni de Pàdua, vam parlar-ne aquesta setmana. A Ripoll, a les 11 del matí, a la plaça Sant Eudald, 62è concurs de colles sardanistes, territorial de Girona, i a la tarda, doble ballada de sardanes. I les exposicions que continuen, 2023-2026, 3 anys d'art i una mostra de futur de l'Espai Art 60, i fins diumenge podreu veure, és l'últim dia, Univers, de Gerard Sala i Rosselló. I això és tot. Bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Cada any, el diumenge més proper, el 13 de juny, se celebra l'aplec popular a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadeses. Dissabte, que és la Diada del Sant, ja es farà una benedicció del nou altar i capella dedicats a Sant Marc. L'ermita data de l'any 1635, però el retaule principal del Sant és del 1712, tot i que va ser cremat en una de les guerres carlines i no es va reconstruir, juntament amb els laterals, fins al 1858 per Josep Pagès. Sentim a un dels organitzadors de l'aplec, Josep Illa, parlant de la novetat principal d'enguany.
2: I els laterals hi ha uns altars a l'esquerra. N'hi ha un dedicat a Sant Marc i a la dreta dedicat a la Mare de Déu del Roser. L'altar de Sant Marc, doncs, va arribar a un punt de degradació que llavors ens vam plantejar que es havia de fer una actuació sèria i tal, no? Primer vam pensar que amb alguna petita reparació de conservació n'hi hauria prou, potser pintant, però llavors es va veure que estava tan degradat que realment s'estava desfent. I aleshores es va prendre la decisió, doncs, de que s'havia de substituir.
1: Amb els diners acumulats d'altres aplecs, van parlar amb un fuster i un pintor per poder restituir-lo. En retirar l'altar, també es van adonar que la paret del darrere estava en un estat molt pitjor.
2: S'ha hagut de refer, doncs, tot el revestiment de la paret. Això sí que ens ha fotut els números en l'aire, no? Podríem dir-ho d'alguna manera, però bueno, és igual, aquestes coses, doncs, no pots pas deixar-ho mitges, vol dir que doncs, primer, doncs, independentment que el fuster anava donant forma al nou altar, doncs bé, es va fer venir els paletes i es va procedir a repicar tot el revestiment de la paret que estava caient i aleshores a revestir-lo amb uns revestiments nous de morter de calç principalment, perquè la calç és un material que la humitat l'expulsa.
1: Diumenge hi haurà el tradicional aplec amb fins a 3 tandes de sardanes amb la cobla Foment del Montgrí, la benedicció del terme amb la missa i el cant dels goig, el dinar popular al restaurant de l'hotel Abatissa, el sorteig de la rifa del xai i berenar per a tothom. Les entrades es poden comprar a l'oficina de turisme fins aquest divendres.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és divendres 12 de juny de 2026, sóc en Joan Garcia, i això és el que volíem explicar-vos abans que en Josep Illa faci una última trucada per acabar de quadrar la benedicció del nou altar de Sant Antoni que es farà demà, que n'és la diada. Avui va de corrandes. Demà dissabte, a 8:45 del vespre, al Bar Clavé, hi haurà una mostra de cant improvisat. En parlem amb l'Elvira. Escolta, Elvira, per qui no ho sàpiga, què són les corrandes?
1: Hola, Joan. Doncs una corranda o garrotí és una cançó rimada. Llavors, manera més tècnica, ha de tindre, o sigui, ha d'anar al so de la cançó d'una melodia que tingui quatre passos i després has d'anar enganxant una amb una altra.
0: I sol ser humor, oi?
1: Això de les corrandes acaba sent com una competició entre uns i uns altres i normalment va de coses derivades de coses populars que han passat als pobles, aquests...

0: poble i un altre.
1: La idea va néixer perquè tu i en David vau anar una vegada a Montagut i Oix, on fan molts garrotins, i ho vau voler traslladar al bar.
0: I vam dir, escolta, per què no fem un acte cultural popular de cantar cançons, currandes i garrotins, o cançons de pandero, com diu ell? I vam dir, va, provem-ho.
1: Qui us va ajudar a posar fil a l'agulla va ser el músic Marc Serrats, però no estarà sol.
0: Doncs aquest dissabte ens acompanyaran dos cantants de garrotins i de currandes que es diuen Cristian i Laia. Ells dos s'hi dediquen professionalment i ens ajudaran amb aquests garrotins, currandes i cançons de pandero, junt amb en Marc, que ens tocarà la guitarra i ens amenitzarà la sessió.
1: Escolta, no sé, potser hauries de fer la promoció cantant. No sé si t'animes.
0: Aquest dissabte

0: de Sant Joan. Gràcies!
1: A tu, Elvira, que vagi molt bé. I nosaltres marxem recordant-vos que a pocs metres d'allà on es faran els garrotxins, dissabte obrirà el forn de l'Abadesa i us conviden a tots a veure el nou local. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i La Xarxa. Fins dilluns!

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival 5 Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival 5 Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remisa a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es escollen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic i aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, el tradicional, jo ja, jo cantautor i alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata Diawara. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest pròxim dissabte, el grup fotogràfic Abadeses organitza la desena edició del Rally Fotogràfic del municipi. El president de l'entitat, Joan Pous, explica la mecànica de funcionament del rally.
2: És un concurs de fotografia que té un format una mica especial, que consisteix en que el dia que es fa el rally, a les 9 del matí, es diuen tres temes, no sé, me'ls invento, aigua, sol i ponts, i els participants, que se n'assabenten en aquell moment de quins són els temes, o sigui, no poden tenir res preparat en antel·lació, han de voltar pel poble buscant fotos que s'avinguin en cada un dels temes. Durant tot el dia, fins a les 7 del vespre, ells poden presentar una sola foto de cada un dels temes, la que ells escolleixin. Però tan sols una. Ells en poden haver fet 50 de cada tema.
1: Hi haurà dues categories, la de majors de 15 anys i la de menors de 14 anys. En el primer cas, hi haurà premi al millor tema A, B i C, a més d'un premi a la millor sèrie dels tres temes, que són 200 euros en metàl·lic, un trofeu, un lot de productes i la inscripció del nom de l'autor a la ferradura gegant. La resta de premis seran 50 euros pels guanyadors de cada tema, un trofeu i un lot de productes. En el cas dels menors de 14, només se'ls donarà el trofeu i un lot de productes. També hi haurà la categoria de socis de l'entitat, que premiarà la millor sèrie amb el llibre Ter i un lot de productes. El jurat estarà format per Laura Pesarrodona, Lali Puig i Martí Alvesa. Les fotos es descarregaran allà i el grup fotogràfic Abadeses les enviarà al jurat, que se les mirarà per establir un veredicte. El lliurament de premis es farà el pròxim 27 de juny als Jardins del Palmas. Novament, el rally tindrà un vessant solidari.
2: El grup fotogràfic, per cada participant que ve i que s'inscriu, donem un euro amb una associació diferent a cada any. Enguany, el que es recaudi, que és això, un euro per cada participant, més el que vulgui donar cada un dels participants, que tenim unes guardioles allà al camp base, això ho donarem als amics del clínic perquè aquests cèntims serveixin per la investigació, per lluitar contra l'endometriosi, que és la causa que aquest any en la qual ens hi solidaritzem aquest any.
1: Tornant al rally, és important recordar que no es podran utilitzar drons per fer les fotos i que s'hauran de fer dins del terme municipal de Sant Joan de les Abadeses.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...